0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Estrenada al Lliure de Gràcia, una festa a Roma, de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment, Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
4: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
3: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas, el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor. És un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somiar, riure i ballar.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: persona, ¿por qué me miran, por qué me miráis así?
1: Eso es, después de conquistar al público con éxitos como El fin del mundo, la banda madrileña ha sacado este nuevo disco con 12 canciones. Esto que escuchamos se llama A ver quién se duerme ahora.
0: Prueba superada, Irene, gracias.
1: Gracias.
0: Hola, Sampe.
2: Muy buenas.
0: Los sonidos del deporte.
2: Pues siguen avanzando las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El miércoles Enrique Riquelme le pedía en uno de sus actos un debate a Florentino Pérez. Anoche obtuvo su respuesta en Televisión Española y también nuevo recuerdo al caso Negreira.
3: ¿Va a debatir?
4: No. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí y les explico todo, pero se lo explico a usted.
3: ¿Quiere Florentino Pérez privatizar el club, como dicen?
4: Bueno, eso lo que lo dicen son los malos. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa. Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
2: Pues no habrá debate. Mientras el Real Madrid tiene parada la recomposición deportiva hasta tener un presidente, el Barça ha fichado ya el primero de este verano, el extremo inglés Anthony Gordon, que ayer estuvo ya en Barcelona pasando el reconocimiento médico y ha cenado con Deco. Su siguiente objetivo es el jugador del Atlético, Julián Álvarez. De los constantes cantos durante la temporada habló ayer el capitán Coque en un acto.
5: Que si me decepciona, Julián. Julián es jugador del Atlético de Madrid. Está dando todo, lleva 2 años en el club. Todo el mundo desde que llegó le estáis vendiendo ya al Barcelona, al otro lado. Dejarle. Ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid. Y hasta que no salga él diciendo lo contrario, salga otra persona diciendo lo contrario, juega el Atlético de Madrid.
2: Un Julián Álvarez que ha entrado esta noche en la lista de Argentina junto a 5 más del Atlético. También está Messi, que va a disputar su 6º Mundial. No está más tanto en el jugador del Real Madrid. Y convocó ayer la seleccionadora española Sonia Bermúdez a las futbolistas que van a jugar contra Inglaterra y en Islandia los 2 últimos partidos de clasificación para el Mundial. Vuelve Aitana tras la lesión y cometió la seleccionadora una indiscreción. Adelantó la salida de Misa Rodríguez, portera del Real Madrid.
6: No, en el caso de Misa, desde que vino con nosotros, todo ha estado espectacular. Al final en los clubes es una jugadora que no va a continuar en el Real Madrid y bueno, pues las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal.
2: Pues ella misma confirmó la noticia. Se disputa hoy además la última jornada de la temporada regular de la ACB. Todos los partidos en los que hay algo en juego son a las 8:30 de la tarde y solo van en el horario de las 6 el Manresa-Real Madrid y el Burgos-Granada.
0: Adiós, Ampe.
2: Chao.
0: Avance del Magazine y desde Toledo. Hola, Tere Truchado, buenos días.
7: Buenos días. Cerramos el mes de mayo con un programa especial desde la Catedral de Toledo y le he pedido a los 2 enviados especiales que ya están allí que nos cuenten lo que tienen preparado. Severino Donate, Iñaki Pascualena, ¿qué tal?
8: Pues hemos llegado a una ciudad que se está preparando para la procesión del Corpus Christi, así que vamos a empezar hablando con una de las encargadas de decorar las calles, la florista Irene Martín.
9: Y también vamos a descubrir los tesoros de la Catedral de Toledo con el comisario de Primada, una exposición con motivo del 8º centenario, él es Javier Martínez Aguirre. Y como allí donde vamos hay movida, vamos a descubrir lo que son las batallas de órganos en este caso. Una especie de conciertos donde hasta 7 órganos históricos dialogan simultáneamente.
8: A las 11 llega Antonio Martínez Asensio y su Bibliobús. Viene acompañado de David Toscana, autor de El ejército ciego, el premio Alfaguara 2026. Y vamos a conocer esta historia, tan surrealista como real, ocurrida en el siglo XI.
9: Y nuestras historias musicales con Fernando Neira también viajan hasta Toledo y nos llevamos de gira a Silvia Pérez Cruz, que acaba de publicar Oral Abisal, un disco espectacular que podremos escuchar en directo y que tiene 2 caras muy distintas.
8: Otro que tiene 2 caras distintas, Aitor Albizua, nuestro auditor, que se ha dignado a venir de bolo a Toledo después de siglos sin salir del estudio.
7: No se lo pierdan, les esperamos a las 10 en el Magazine. ¡Hasta luego!
0: 7-10, 6-10 en Canàries.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és divendres, és 29 de maig i la negociació entre els sindicats i educació s'enroca. Els mestres han passat la nit a la seu del departament perquè no estan d'acord amb la proposta que els ha fet la conselleria, que passa per 400 euros més al mes d'aquí a 3 anys i la incorporació de 7.000 professionals més a partir del curs que ve. Aquest matí, nova reunió, però també noves protestes. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, calor i més calor. Les mínimes ja a primera hora són de 20 graus a pràcticament tot el país i atenció perquè avui a l'interior es poden arribar gairebé als 40 graus. El trànsit, intensitat a les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Els sindicats d'educació mantenen el pols al govern i han passat la nit tancats al Departament d'Educació després de no arribar a un acord per aturar les vagues. Desenes de persones també es van acostar fora de la conselleria i van tallar la via Augusta amb tanques del departament. Alguns fins i tot hi van acampar. La consellera Esther Niubó va desplaçar personalment per parlar amb els sindicats i emplaçar-los a continuar negociant avui a primera hora, però no s'han mogut de la seu d'educació. Susana Ruiz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Tot plegat després que la Generalitat els presentés una proposta que consideraven de caixa o faixa, que incloia una pujada de sou d'uns 400 euros bruts al mes per d'aquí 3 anys i contractar 7.000 professionals més a les escoles a partir del curs vinent.
13: Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu, però també ho és en totes les altres qüestions.
1: El secretari de la Conselleria, Ignasi Jiménez, defensava la proposta, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, no hi està d'acord.
14: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar?
1: Vostè, que considera que no s'han mogut de l'oferta anterior.
12: Fixem-nos, però, en quina és la lletra petita d'aquesta nova oferta de la Generalitat que diu que és la definitiva. Què diu exactament, Soledad Domínguez?
15: La darrera oferta del govern pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb comissions i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents catalans cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més que fins ara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir del pròxim mes de setembre se sumarien 5.100 més en els tres cursos següents, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'inclouen professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula, per crear noves aules d'acollida i també especialistes per atendre els estudiants amb més dificultats.
12: La USTEC ha convocat una concentració davant la seu d'educació a partir de les 10 del matí i també prepara una performance a Montserrat com a part de la vaga d'avui al Baix Llobregat i al Penedès. I els bombers continuen treballant per extingir l'incendi a Òrrius, al Maresme, que va començar en una fàbrica de parafina. El foc forestal ja està estabilitzat, mentre que en la part que afecta la indústria s'ha optat per deixar que cremin els materials.
16: Doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural.
12: És el que deia el cap d'intervenció dels bombers.
1: Sí, s'espera que aquest matí s'aixequi l'ordre de confinament als 900 veïns del municipi. A la planta on es va detectar on va començar l'incendi hi havia 500 tones de parafina que amb aquesta crema han deixat una gran columna de fum negre tòxic.
17: El col·lectiu de bombers i Mossos d'Esquadra i Protecció Civil ens han aconsellat a tot el poble que seguíssim les ordres que donaven els Mossos d'Esquadra, mascareta, que no sortíssim de casa.
18: Los Mossos d'Esquadra nos han dicho que ya está controlado, pero que seguramente un par de días no vamos a poder...
1: De moment no tenen clar si l'incendi va començar al pati de la fàbrica o si va a començar la vegetació del costat.
12: I la defensa de Jonathan Antic contraataca. El fill del fundador de Mango ha presentat un recurs on demana retirar totes les mesures contra ell en la causa per la mort del seu pare i denuncia estar patint una condemna social.
1: Entre altres proves, la defensa revela per primer cop la trucada del fill a emergències després que el pare caigués d'alta baix a Montserrat.
12: Més detalls, Andrea Villoria.
19: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat un a un els 7 indicis contra ell. Hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on, entre llàgrimes, demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
12: I l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic han fet una operació pionera a Europa. Han recol·locat l'intestí d'un fetus de tan sols 700 grams dins el ventre de la mare. Ho han fet amb una precisió mil·limètrica, Ferran Dalmau.
20: Als 4 mesos de gestació, els doctors que seguien l'embaràs de la Camila es van adonar que els intestins del seu futur fill estaven creixent fora de l'abdomen. Si no aconseguien corregir-ho, es podia perdre una part important de l'intestí. Convèncer la mare no va ser fàcil.
21: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar.
20: Però a les 28 setmanes i amb només 700 grams de pes, els cirurgians van fer una petita incisió al ventre de la Camila i van accedir amb una precisió mil·limètrica, van girar el fetus per poder-lo operar i van anar recol·locant-li l'intestí.
22: Això són instruments de 3 mil·límetres, càmera de 3 mil·límetres, pinces,
3: L'agulla és tot de 3 mil·límetres.
20: És el doctor Terrado, encarregat de l'operació. 6 setmanes després va néixer el Tiago, amb l'intestí perfectament col·locat i que ja està guanyant pes gràcies a la lactància materna.
12: Són les 6:56.
4: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
22: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
23: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, ja és a Barcelona i ha passat la revisió mèdica a l'espera que el traspàs sigui oficial. Joan Tejedor, bon dia.
24: Bon dia a l'internacional anglès, perquè el Barça pagarà 70 milions d'euros i fins a 10 més en variables en funció del rendiment al Newcastle. Va aterrar ahir havent dinat a Barcelona i a mitja tarda va passar la revisió mèdica. Anthony Gordon, de 25 anys i que signarà fins a 5 temporades, és el primer dels dos davanters que vol incorporar el Barça aquest estiu, el que té un perfil per jugar més aviat a la banda esquerra, tot i que és polivalent i també pot jugar pel mig, amb capacitat d'injectar energia i intensitat a la pressió al sistema de joc del tècnic Hansi Flick. L'alta prioritat del Barça és fitxar un davanter centre i el nom principal continua sent Julián Álvarez, l'argentí de l'Atlètic de Madrid. Segons han traslladat al Barça, el davanter ja hauria dit al seu actual club que vol sortir i només vol anar al club blaugrana, que estaria disposat a pagar fins a 100 milions d'euros.
12: Uns que venen, uns altres que se'n van, i és que Mitchell no seguirà al capdavant del Girona, ho va anunciar ahir el club a través d'un comunicat. I us ho avança a Ser Catalunya. Lara Croft i Tomb Raider arriben a Girona. Avui arrenca el rodatge d'una nova sèrie de Prime Video amb l'actriu Sophie Turner com a protagonista i amb la col·laboració d'entitats de la ciutat. Des de Ràdio Girona, Marta Altimir.
25: El secretisme ha estat absolut fins fa poques hores, però a Ràdio Girona hem sabut que el muntatge d'aquests últims dies i les restriccions de mobilitat al Barri Vell són pel rodatge d'una superproducció de Prime Video. Durant el mes de juny hi haurà per Girona actors com Jason Isaacs o Sidney Webber i, a més, segons ens han explicat fons del rodatge, la sèrie comptarà amb dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que organitzen batucades i correfocs. La pròxima parada es preveu que sigui Almeria.
12: Doncs a aquesta hora el que fem és saludar a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
26: Hola, bon dia, com esteu?
12: Com tenim avui el programa?
26: Doncs bé, el tenim animat perquè acabem una setmana guapa una altra vegada. Tenim els sindicats tancats a la conselleria, ara ho heu explicat, i serem allà en directe per veure com evoluciona la cosa. Parlarem amb la portaveu d'USTEC, parlarem amb la conselleria, amb la consellera, en principi ens l'han de posar al telèfon d'aquí una estona per veure com estan i si hi ha marxa per un acord. Analitzarem també com tenim d'empantanegada la legislatura espanyola, bé, la Neus Tomàs, tindrem el Carlos Cue també, i parlarem amb el president de Foment, que serà en l'entrevista avui a l'Aquí Catalunya, el Josep Sánchez Llibre. També li demanarem si els empresaris creuen que això té corda, aquesta legislatura, o si Pedro Sánchez ha de convocar eleccions o no. Amb els salvants de fotogrames, les estrenes de cinema, avui especial casaments de pel·lícula. Segur que en recordeu uns quants de casaments de pel·lícula. No val quatre bodes i un funeral, que és molt evident.
12: La nòvia a la fuga, per exemple.
26: La nòvia a la fuga, per exemple. I a les 10, el racó de pensar amb el Miqui Núñez i la Lorena Vázquez, que avui ens ha de parlar què passa, si s'estan reconciliant Piqué i Shakira, moltes coses, Guardiola,
12: ui.
26: I ve la Candela Penya.
12: Doncs déu-n'hi-do, escolta, ben apretat que teniu avui, sí, el programa. Que vagi molt bé. Adeu. Marina, aquesta hora comença doble programació. L'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
27: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
26: Bon dia a tothom, són les 7 del matí, això és l'Aquí Catalunya.
11: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
26: És divendres 29 de maig i el focus torna a estar posat avui a la revolta educativa. Els sindicats s'han tancat a la seu de la conselleria, a la Via Augusta de Barcelona. Allà han passat la nit, allà esperaran una nova reunió aquest matí amb la consellera. No hi ha acord, tot i que el govern s'ha mogut en les últimes hores amb una proposta per pujar-los al sou uns 400 euros bruts en els pròxims 3 anys i contractar 7.000 nous professors a partir del curs que ve. Els sindicats aquí hi veuen llacunes. Ara les explicarem, ara anem a la conselleria, parlarem amb totes dues parts. Al marge d'això, sapigueu que avui la vaga de professors toca al Baix Llobregat i al Penedès i que a partir de les 9 preveu anar en diverses columnes cap a Montserrat, en bici, en cotxe, a peu. I el que tampoc s'arregla és el com tenim la legislatura a Espanya. Està avornida. Per intentar reconduir la situació, Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions dels casos judicials que sacsegen al PSOE. I des de la Moncloa ja diuen obertament que tot això és una operació orquestrada per derrocar el govern. I després tenim la Kitchen, la trama parapolicial, presumptament organitzada pel govern de Rajoy i el Partit Popular, per intentar prendre a Bárcenas les proves sobre el finançament il·legal del partit. Ha declarat qui era ministre de l'Interior i diu que no hi ha res de res sobre el guió previst, vaja, tot i que el seu número 2 l'ha assenyalat directament en aquest mateix judici. I els Mossos estan enllestint el macrodispositiu de seguretat del Papa. Serà bestial, es desplegaran més de 6.000 agents i el moment més crític serà el dia 10 de juny a la tarda, quan el Papa Lleó XIV circularà amb el Papa Mòbil durant un quilòmetre pel centre de Barcelona per poder saludar els fidels. Ara us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
26: T'apuntes a venir per la visita del Papa a Barcelona?
0: Home, com a fenomen històric estarà bé. Sí. Pensa que jo recordo encara la de l'any 1982, que la vaig veure des del balcó de casa.
26: A la X Sube Palito.
0: Ara no t'he entès.
26: No, perquè era d'abans, no era Benedicto, clar, si m'estàs parlant dels 80, no.
0: 82, no.
26: No, clar, era molt més enrere. Escolta, vam fer rècord de calorada o no, perquè tu ens deies, pot ser que l'acabem fent o no, rècord de temperatures per un mes de maig històric, no sé si hem arribat o no.
0: Sí, alguns llocs sí, per cert, aquells que recordeu, crec que va ser l'octubre del 1982, la visita va estar marcada per la pluja, forta pluja a la ciutat de Barcelona.
26: Ah, tu tens tota la memòria,
0: hi havia el Papa Mòbil i sí, ja era aficionat a això de la meteorologia. Dues poblacions destacant per rècord ahir, la ciutat de Lleida, 37,3 graus, a Tortosa, 37,3 graus. Ens anem habituant, no?, a dir temperatures així, no sona tant, però, si em permets l'expressió, és una bestiesa pel mes de maig. Si bé estem a tombar ja del juny, estadísticament això contemplarà com rècords que aniran caient alguns més al llarg del dia d'avui.
26: I a més deies, Lleida, allà s'està accelerant la maduració de la fruita i clar, això és un canvi de paradigma. Ara en parlarem també, ara anirem cap a Lleida.
0: Bé, tot el tema de l'agricultura està ben embogit des de fa anys ja, entre la manca de fred, de gelades i després calors tan intenses, i ara mateix destaca la ciutat de Barcelona. L'Observatori Fabra està per sobre dels 26 graus, hi ha hagut barris de la ciutat de Barcelona que la nit ja ha estat tòrrida, amb mínima per sobre dels 25, ara sí que està baixant una mica, però vaja, molta calor ara mateix ja a molts punts del litoral, i tenim de mitjana a Barcelona 24 graus, 22 a Tarragona, 20 a Lleida i a Girona. El sol tornarà a lluir la major part d'hores, facilitant que la temperatura se situï en valors molt similars als d'ahir. Alguns llocs una miqueta més baixa, altres una mica més alta, però en el conjunt de Catalunya de 30-35 graus, a prop dels 38-39 a les comarques situades més a ponent, interior de l'Ebre, també al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp. I amb aquesta calor, com va passar ahir, de nou aquesta tarda creixeran nuvolades, avui amb més ganes al Prepirineu, amb algun xàfec que localment ja podrà ser de forta intensitat, però afectant poques poblacions. I el cap de setmana, la primera dada, l'aigua del mar a tot el litoral català ja està per damunt dels 22 graus, al Golf de Roses hi ha algunes bosses d'aire d'aigua calenta al voltant dels 24-25 graus, i és que continuarà aquest temps plenament estiuenc, però com a novetat durant les tardes, les tempestes ja guanyaran més protagonisme demà a tot el Pirineu i diumenge fins i tot a punts de la Catalunya central. I compte, perquè podran comportar aiguats, sol passar després de calorada que les tempestes també deixin empremta, compte amb aquests aiguats sobtats i també en alguns casos en calamar-se o fins i tot pedra.
26: Carbó, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.

0: final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar?
1: I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
3: Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno.
4: ¿Usted tenía conocimiento de si había un confidente en el entorno del señor Bárcenas?
5: En absoluto.
4: ¿O de cómo se llamaba?
5: En absoluto, en absoluto.
6: Aquí, Cataluña. Amb Marina Fernández.
7: Passen 6 minuts a les 7 del matí. Els sindicats de mestres estan portant el pols amb la conselleria fins al límit i aquesta nit s'han tancat a la seu del departament. Guillem Favo, bon dia.
8: Hola, bon dia, Marina.
7: Al llarg d'aquest matí s'han de reprendre les converses, però la tensió ha escalat després de la reunió fallida d'ahir.
8: No hi va haver acord en l'augment salarial pels docents i els sindicats crítics amb el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT van decidir fer nit dins de la Conselleria d'Educació. Van arribar a exigir que la consellera Esther Niubó es presentés in situ per seguir la negociació.
7: Desenes de persones també es van acostar cap a fora, a l'exterior de la conselleria. Això és a la Via Augusta, a Barcelona. Van tallar aquesta avinguda amb tanques directament del departament. Anem fins allà. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
7: Sapigueu que la reunió és prevista a les 10 del matí entre la consellera i els sindicats. Us podem assegurar a aquesta hora que hi serà la consellera, així ens ho confirmen des del Departament d'Educació. Miquel, quina és la situació a aquesta hora del matí allà a la seu de la conselleria on hi ha d'haver aquesta reunió?
9: Doncs aquí a la conselleria una quinzena de representants han passat la nit i ara mateix ni ells poden sortir ni a nosaltres ens deixen entrar, tot i que fa pocs minuts que han obert la porta, però tot i així no hi ha gaire moviment. Estan esperant a les 10, com deies, per reunir-se amb la consellera Esther Niubó després que les negociacions acabessin sense acord. La van exigir que vingués, ella va venir i els va emplaçar a continuar negociant aquest matí a la seu d'Educació. La Generalitat posava sobre la taula una última proposta que incluïa la pujada de sou d'una mica menys de 400 euros bruts al mes per d'aquí a 4 anys. Els sindicats ens han explicat ara al matí que confien que la consellera vindrà amb la predisposició de negociar, però que posen la línia vermella en superar els 400 euros reals d'increment. Al final, ells proposen 400 euros, però diuen que no acaben sent els 400 reals d'increment mensual. I amb tota aquesta, amb totes aquestes novetats, aquí l'activitat ara mateix està concentrada tota dins de l'edifici, on hem vist la portaveu d'Ustec, per exemple, i la Yolanda Segura i altres representants d'altres fonts sindicals. A fora comencen a arribar els mitjans, però no hi ha professors, tot i que estan convocats aquí els del Baix Llobregat i el Penedès, que avui fan vaga amb l'objectiu de pressionar.
7: Vaja, igualment, els que estan tancats sí que són professors, per tant, hi són els professors a la conselleria. Gràcies, Miquel. Qualsevol cosa ens demanes pas. El que us podem confirmar nosaltres també és que tan bon punt no arribi la consellera a la conselleria, que serà pels vols de les 8 del matí, nosaltres parlarem amb ella, podrem trucar-la per veure quin marge de maniobra hi ha ara mateix per atensar posicions amb el sindicat. Estan demanant a les persones que vagin, que s'acostin aquest matí a la conselleria, ara ens ho deia el Miquel, en aquest punt de Via Augusta, però com dèiem, també hi haurà una caminada cap a Montserrat. En tot cas, al matí d'ahir, i això és el que va enrarir una mica la negociació, la consellera va dir al Parlament que l'oferta que presentarien al sindicat seria l'última, la definitiva, que no es mourien més.
8: Sí, una proposta que consideren a ulls del departament de caixa o faixa.
10: Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu.
8: Però el secretari de la conselleria, Ignasi Jiménez, defensava la proposta, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, deia que no hi estava d'acord.
0: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar?
8: Ells consideren que la conselleria, el Departament d'Educació, no s'ha mogut de l'oferta anterior.
7: Soledad Domínguez, quina és la lletra petita d'aquesta nova oferta? Ben bé, per entendre per què els sindicats s'hi oposen, què diuen? Per què diuen que és la definitiva?
11: La darrera oferta del govern pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb Comissions i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents catalans cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més que fins ara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir del pròxim mes de setembre se sumarien 5.100 més en els tres cursos següents, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'inclouen professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula, per crear noves aules d'acollida i també especialistes per atendre els estudiants amb més dificultats.
7: Són les 7 i 11 minuts i l'altra gran notícia és la sol·licitud de compareixença de Pedro Sánchez. Ell mateix ha demanat de ser al Congrés davant del degoteig d'escàndols que afecten el PSOE per explicar-se.
8: Proposa intervenir-hi després del pròxim Consell Europeu del dia 18 de juny, amb la qual cosa intervindria després que Zapatero hagi declarat com a imputat a l'Audiència Nacional, sempre que aquesta declaració no es torni endarrerir.
7: I això no és menor. D'aquesta manera, el president s'allibera una mica de la pressió que estaven exercint els seus socis, que precisament el que demanaven són explicacions.
8: Ahir, Yolanda Díaz de Sumar, el soci minoritari de la coalició, a més, va elevar el to contra els escàndols dels socialistes i va utilitzar la paraula vergonya.
12: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo presuntamente que parece que todos hacen.
8: Des del PNB ho ha verbalitzat així, Aitor Esteban dona per exaurida la legislatura, però continua descartant sumar-se a una moció de censura de PP i Vox.
7: Des de la Moncloa ja ho diuen obertament, cada vegada més, denuncien que estan sent víctimes d'una conspiració i ha posat veu aquesta vegada al ministre Óscar Puente.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
7: I després tenim el president català, Salvador Illa, que fa pinya amb Pedro Sánchez i el partit i assegura que el PSOE i el PSC són coses diferents. Vaja, que no vol que li esquitxi del tot el que està passant. La crisi que toca als socialistes catalans perquè el jutge ha requerit documentació, recordareu, de la campanya de Salvador Illa per les eleccions que el van dur a la presidència, les de 2024, les de fa dos anys. Laura Pons.
13: El president de la Generalitat deixa entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre casualitat i coincidència.
1: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho sóc.
13: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Recordem, tenim la del germà de Pedro Sánchez, la de David Sánchez, la de la dona del president, Begoña Gómez, el cas de les mascaretes amb el triangle Coldo, Ábalos i Aldama, la causa de Plus Ultra, que afecta l'expresident Rodríguez Zapatero, o la de Leire Díez, causa on l'Audiència Nacional ha aprofitat per demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament.
7: Ara ho deia la Pons, eh? Ahir va arrencar el judici el germà de Pedro Sánchez, de qui s'investiga si va ser, si va haver un endoll en la seva contractació a la Diputació de Badajoz.
8: Sí, sí, el seu lloc de feina va ser creat ad hoc per ell. La Fiscalia veu prescrit un dels dos delictes que se li imputen, que se li imputen a David Sánchez, el més lleu, el d'acceptació d'un nomenament il·legal.
14: La denúncia inicial i el auto de apertura de juici oral. Ahí es donde se nota, ahí es donde se nota el carácter prospectivo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
8: El seu advocat denuncia que hi ha una clara motivació política darrere del cas. David Sánchez s'enfronta a una pena de fins a 3 anys de presó.
7: I de les misèries del PSOE a les del Partit Popular, perquè ahir va ser interrogat l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz.
15: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Y lo comenté, recuerdo perfectamente.
7: A veure, ha fet el previst, rentar-se'n les mans. Ell no és testimoni, ell està acusat directament. L'investiguen per haver ordenat els seguiments a Luis Bárcenas, però diu que se'n va assabentar per la premsa, un clàssic, això.
8: El que va ser titular d'Interior durant la presidència de Mariano Rajoy va negar ahir que tingués coneixement de les maniobres per espiar el tresorer per robar-li informació sobre la caixa B del partit, però això xoca amb el que ahir, davant del mateix tribunal, va explicar el seu número 2 al ministeri. Segons Francisco Martínez, el ministre el va arribar a trucar dient-li que tenia un col·laborador a la família Bárcenas.
7: I encara els tribunals. La defensa de Jonathan Andic contraataca. El seu advocat, Cristóbal Martell, ha demanat que s'anulin les mesures cautelars contra l'hereu de Mango.
8: La jutgessa va ordenar el seu ingrés a presó, acusat d'haver matat el seu pare. No va entrar-hi perquè va pagar, ho recordareu, el 1 milió d'euros de fiança, però també se li ha prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer periòdicament als jutjats.
7: En l'escrit, la defensa fa una altra cosa, i és que rebat els indicis dels Mossos, revelant la trucada d'emergències que es va fer al 112 per part de Jonathan Andic. Ens ho explica l'Andrea Villoria.
16: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària, i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat 1-1 els 7 indicis contra ell. Hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on, entre llàgrimes, demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
7: I sobre la visita del Papa, d'aquí 2 setmanes, Barcelona desplegarà 6.000 policies a Catalunya.
17: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra.
7: El moment més sensible serà el dia 10, que és quan Lleó XIV recorre 1 quilòmetre amb el Papa Mòbil.
8: Recorrerà tot el carrer Rosselló, des de Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família, i des del Papa Mòbil, aquest cotxe descapotable saludarà els fidels. Tot aquest perímetre quedarà tallat durant 24 hores i la parada de metro de Sagrada Família romandrà tancada. Hi haurà 5.600 Mossos de totes les especialitats treballant mentre duri la visita del Pontífex, a més de 500 agents de la Guàrdia Urbana i membres de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Casa Reial i també la Guàrdia Vaticana.
7: Imagineu-vos el Cristo de la mobilitat que tindrem d'aquí a 2 setmanes. Aneu-vos preparant si teniu plans per fer per Barcelona. I coincidint amb aquesta visita del Papa, estan convocats a la vaga els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona, justament.
8: Han decidit mantenir la convocatòria i fer manifestacions el 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del Pontífex. Volen una millora del conveni que afecta 17.000 persones, de les quals 3.000 són els col·lectius laborals que estan de vaga.
7: I us ho avancem a Ser Catalunya. Just en el moment de màxima emergència d'habitatge a Barcelona, resulta que han caigut en picat la xifra de pisos que es destinen a les famílies més vulnerables. Això ha passat perquè, malgrat que la Generalitat ha augmentat aquest nombre de pisos destinats a emergències, l'Ajuntament de Barcelona ha baixat molt el ritme. Ferran Dalmau.
18: En plena crisi d'habitatge a Barcelona, el nombre de famílies que han de recórrer a la mesa d'emergències socials és rècord. N'hi ha 754 pendents de rebre un pis i no para de créixer. Aquesta dada xoca amb el fet que el nombre de pisos que arriben a la mesa ha baixat moltíssim en els últims anys. D'uns 200 habitatges anuals en el mandat anterior a uns 150 a l'any ara. Són dades municipals a les que ha tingut accés la SER. La mesa d'emergències és l'últim recurs per les persones més vulnerables abans de quedar al carrer o també fins i tot quan ja han estat desnonades. Mai hi havia hagut un desequilibri tan gran entre famílies que hi recorren per obtenir un pis i pocs immobles disponibles per repartir entre elles.
7: I els bombers continuen treballant per extingir l'incendi a Òrrius al Maresme.
8: S'ha estabilitzat la part forestal del foc d'Òrrius perquè el foc va sortir de la planta i es va estendre als boscos, que el bosc, millor dit, que hi havia al costat. Els bombers el que estan fent és deixar cremar la parafina de l'interior de la indústria. El cos de bombers confia que l'ordre de confinament es pugui aixecar aquest matí quan disminueixi la columna de fum.
7: I l'onada de calor està alterant la maduració de la fruita a Lleida. Hi ha un problema afegit, perquè és que com que no es passen els 35 graus, no s'activa tampoc el protocol perquè els temporers treballin de matina i puguin evitar el sol. Ràdio Lleida, Mercè Marc.
19: Els pros pels préssecs i nectarines, que la calor suposarà un millor gust d'aquesta fruita, i els contra per les pomes, que arriben més tard en la campanya.
20: El que hem de fer és adelantar els processos de protecció solar, igual que fan les persones, doncs ho hem de fer igualment a la poma golden.
19: Pere Roque de Saja, que afirma que pels treballadors encara no s'estan reajustant horaris.
20: No s'ha sostingut una temperatura major de 35 graus com aquests dies. No hi ha protocols extraordinaris com pugui passar el mes de juliol o el mes d'agost.
19: I a la ciutat de Lleida, el Comú insta el govern municipal a prendre accions immediates com tendals o pèrgoles en espais com places dures, passarel·les o ponts que connecten barris i que avui, diu, són autèntics corredors de calor.
7: I a Girona, això us avancem també a Ser Catalunya,

0: preveu que sigui Almeria.
1: I escolteu, ja sabem qui rellevarà l'Àngels Barceló al capdavant de l'Hoy por Hoy, serà l'Aimar Bretos, a partir de la temporada que ve.
2: Hace 40 años nació Hoy por Hoy de la mano de un periodista de Donostiarra que nos ha hecho
3: amar la seva va difondre aquest vídeo amb Aimar Bretos anunciant que encapçalarà el programa a partir del proper 31 d'agost. Agafarà les regnes del programa líder de la ràdio a Espanya. En aquest vídeo afirmava Aimar Bretos que treballarà des del compromís del millor periodisme.
1: Temps pels esports. Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça ja és a Barcelona, ha passat revisió mèdica, l'espera que el traspàs sigui ja oficial en les properes hores. Joan Tejedor, bon dia.
4: Bon dia a l'internacional anglès, perquè el Barça pagarà 70 milions d'euros i fins a 10 més en variables en funció del rendiment al Newcastle. Va aterrar ahir havent dinat a Barcelona i a mitja tarda va passar la revisió mèdica. Anthony Gordon, de 25 anys i que signarà fins a 5 temporades, és el primer dels dos davanters que vol incorporar el Barça aquest estiu, el que té un perfil per jugar més aviat a la banda esquerra, tot i que és polivalent i també pot jugar pel mig, amb capacitat d'injectar energia i intensitat a la pressió al sistema de joc del tècnic Hansi Flick. L'alta prioritat del Barça és fitxar un davanter centre i el nom principal continua sent Julián Álvarez, l'argentí de l'Atlètic de Madrid. Segons han traslladat al Barça, el davanter ja hauria dit al seu actual club que vol sortir i només vol anar al club blaugrana, que estaria disposat a pagar fins a 100 milions d'euros.
1: Gràcies, Tejé. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: I el Barça també accelera per Bernardo Silva.
5: Segons ha pogut saber la SER, ara mateix el Barça és el club que més proper està en aconseguir els seus serveis. Arribaria lliure després de deixar el Manchester City.
1: Arribades al masculí i més comiats al femení.
5: Tot i que ja eren conegudes, ahir es van fer oficial. Zona Batlle i Mapi León no continuaran al Barça la temporada que ve.
6: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva
5: vida. És el vídeo de Mapi León, que ha estat 9 anys defensant la samarreta blaugrana. Per cert, ahir llista de Sònia Bermúdez pels partits d'Espanya de classificació pel Mundial, amb la gran novetat del retorn d'Aitana Bonmatí.
1: I més adeus al Girona. Mitchell deixa de ser entrenador.
5: Ho va comunicar oficialment ahir el club. D'altra banda, la propietat del Girona ha ratificat la figura del director esportiu Quique Cárcel.
1: A la campanya de les eleccions al Madrid, Florentino es nega a un debat amb el seu rival, amb Enrique Riquelme.
5: Ho ha dit en l'entrevista ahir a Televisió Espanyola.
7: ¿Va a debatir? No. Que hable el todo lo que quiera. Yo hablo aquí, les explico todo, pero se lo explico a usted.
5: Riquelme, per la seva banda, acusa Florentino de difondre informacions falses sobre el finançament de la seva empresa, de Cox.
1: I us havíem dit fa uns dies que hi havia preocupació per Messi, doncs bé, ara ja sí, sabem que serà a la llista d'Argentina pel Mundial.
5: Amb 38 anys disputarà el seu 6è Mundial. Qui es queda fora és el madridista Mastantuono.
1: El Sabadell inicia el seu camí a segona divisió.
5: S'enfronta al Madrid-Castilla en l'anada de les semifinals del play-off a les 9 de la nit al Di Stéfano.
1: I ja sabem per què marxa Xavi Pascual del Barça de bàsquet. Per patiment.
5: Per patiment del sentiment culer i la intensitat amb la que viu les derrotes.
8: Perquè pateixo molt. Estic patint cada dia. Les derrotes no em permeten ser persona i... Aquí ho pateixo 3 vegades més.
5: Pascual va assegurar que no hi ha cap guerra amb el club i demana unitat per intentar guanyar la Lliga.
1: Sorpresa majúscula, Roland Garros. Sinner sí. Cau eliminant.
5: De fet, és que és surrealista. Guanyava 2-7-0 i el tercer el dominava 5-1. Aleshores, la calor a París li va provocar marejos i enrampades i va acabar perdent contra Cerundo.
1: Mira que ho havíem estat dient a la secció amb el Pedró, just que vam fer, de Roland Garros patiran i mira, això ha acabat passant. I Marc Márquez es provarà els primers lliures de Mugello.
5: A 3:15 s'inicia la sessió i després haurà de passar una nova prova mèdica per l'hoquei definitiu per córrer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana.
1: El futbol sala, el Barça retira avui la samarreta del mític Sergio Lozano.
5: El nou penjarà del Palau un any després de la seva retirada. 14 temporades al Barça. En l'inici de play-off, Barça-Valdepeñas.
1: I avui la firma en l'actualitat la posa la directora adjunta del diari Oponés. A la Neus Tomàs, bon dia.
9: Bon dia, Marina. Com que hem parlat i parlarem molt de política i de presumpta corrupció, he pensat que per acabar la setmana volia destacar una bona notícia, una magnífica notícia. N'heu parlat també aquí al programa. És la història d'en Tiago, aquest nadó que ara té 2 mesos i que es viu gràcies a una operació pionera a Europa. Tenia els budells fora i el van operar mentre la seva mare encara estava embarassada. Aquest seria el resum perquè ho entenguem tots. L'operació es va fer a Sant Joan de Déu, al mateix centre on fa uns mesos van implantar un marcapassos a un nadó que tot just pesava 2 quilos. Els cirurgians, metges d'altres disciplines, infermeres i la resta de personal mèdic que fan possibles aquestes operacions, aquests miracles, diria, són desconeguts per la immensa majoria dels ciutadans. Els posem cara al dia que ens expliquen que han aconseguit i després tornem a oblidar-los. Però és gràcies a professionals com ells, com el director de Barcelona Natal, Eduard Gratacós, el cap de cirurgia de l'Hospital Sant Joan de Déu, Xavier Tarrado, o el cirurgià especialista en medicina fetal del Clínic Josep Maria Martínez, que el món és un lloc millor.
1: 7:24. Rafa Vilasan Juan, expert en geopolítica, membre de l'IES Global, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Matina.
1: Avui volem aprendre com funciona.

0: Dona l'estat del Vaticà, ara que sabem que el papa ve d'aquí a un parell de setmanes, podem considerar que és l'estat més petit del món, però que, en canvi, és un estat amb un poder global.
1: Exactament, és un estat global, que no n'hi ha molts, és a dir, que té influència pràcticament a tots els països. Mira, el primer que jo miraria seria que hi ha 1.400 milions de catòlics repartits per tot el món, no? I que el poder central, evidentment, està a Roma, està al Vaticà, no? Per tant, el poder del Vaticà, entre d'altres, és l'únic que té ambaixades pràcticament a tots els països del món. Hi ha molt pocs, pràcticament no ho diria jo, que no tinguin directament una representació d'ambaixada amb el seu país, no? Un d'ells, per exemple, seria la Xina, que té una relació especial on el govern nomena els bisbes, però efectivament hi ha una representació catòlica. El que passa és que la catedral i l'ambaixada estarien a Taiwan, no? Però, per exemple, tots els països musulmans, no? Afganistan, Somàlia, sí, o alguns països musulmans, diguem-ne que els més radicals, no hi ha representació. Però fixa't una cosa, també hi ha d'alguna manera una presència directa, no? Afganistan, la capella de l'ambaixada italiana està gestionada pel Vaticà i és l'única església que es permet dins d'Afganistan. O fins i tot a Somàlia, no? Un país que ha estat en guerra durant dècades, no? I que han estat pràcticament prohibides les esglésies catòliques, hi ha una, però en canvi hi ha monges italianes directament vingudes del Vaticà que han mantingut la maternitat de Mogadishu durant dècades, no? Contra tots els atacs que hi ha hagut amb els pitjors anys de la guerra. Fins i tot recordarem que la mare Sgorbati va ser assassinada precisament a Somàlia, i ella era una defensora que deia: aquí ens ha enviat Déu per protegir els nadons, i jo agafaria fins i tot un calaix si calgués per protegir-los dels atacs, no? O sigui que tenien un contacte, el Vaticà tenia una antena també amb aquests països, no?
0: I escolta'm, tota aquesta expansió es tradueix en poder real, en negociacions, en pressió política, en capacitat de pressió?
1: Absolutament, és a dir, el Vaticà no té exèrcit, això evidentment té la Guàrdia Suïssa, no? Que tots veiem ja com molt protocolària i de representació i una mica folclòrica, no? Però no és una força, són 130 unitats i no té poder, diguem, armat. De fet, el Vaticà té un tractat pel qual seria defensat per l'exèrcit italià en cas d'atac, no? La seva força és bàsicament diplomàtica i ha estat utilitzada de dues maneres especialment, no? Per forçar acords i arribar a projectes de pau, amb diplomàcia silenciosa o directament de manera pública, no? Fixa't que la setmana passada parlàvem aquí de la crisi dels míssils, eh? Sí. entre Estats Units i Rússia. Doncs aquí el Vaticà va tenir un paper fonamental. Recordem que Kennedy era catòlic, l'únic president americà fins ara que ha estat catòlic, i durant el pitjor moment va escriure un telegrama al papa dient: ajuda'm, ajuda'm. I la seva manera de fer-ho va ser una retransmissió d'un discurs per via ràdio, adreçant-se als dirigents dels dos països, dient que havien de posar tots els esforços per aconseguir la pau. Aquesta va ser la finestra que va donar a Khrushchev l'excusa per dir: retirar els míssils no és una derrota, sinó que és un acte de pau. Durant la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, el Vaticà va desenvolupar una activitat diplomàtica enorme i un poder de mediació com cap altre país del món. De fet, van crear la Ràdio Vaticana, que és una ràdio que té més emissores i que transmeten més llengües que la BBC.
0: Imagina't, després de Joan XXIII, els següents papes que han anat venint han consolidat aquest poder vaticà?
1: Sí, bueno, podríem recordar milers de casos, no? Però fixa't un que en tenim molt de prop. Pau VI, amb el procés de Burgos de 1970, quan estava el dictador Franco al poder, va evitar la condemna a mort de 9 persones, amb un govern ja afablit, va adreçar-se directament amb aquesta diplomàcia silenciosa i també de manera pública a Francisco Franco. El règim estava molt afablit i va commutar aquestes penes de mort per cadenes perpètues, que després, afortunadament, amb l'amnistia, van desaparèixer. No? Però podíem posar Joan Pau II, que va mediar entre l'Argentina i Xile amb el conflicte del canal de Beagle, no? Allà a la Terra de Foc, o Francisco, no? que va ser una peça clau en les converses de negociació entre la guerrilla de les FARC i el govern de José Manuel Santos, no? Recordem que a Colòmbia cap altre país del món, cap altra institució té tanta representació com l'Església Catòlica, que està en zones de guerrilla, en zones de paramilitars i evidentment en les zones que controla el govern, no? En fi, té tanta informació en països com aquests que podem dir que la seva estratègia de diplomàcia i pau acaba funcionant, com a mínim acaba posant molta pressió.
0: Rafa Vilasanjuan, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu. I arribarem a 8:15 amb la reina al mando. Acabem deures pel cap de setmana. Cristina García, bon dia.
2: Bon dia, noi. Sí, sobretot deures, pels amants de Marvel, dels còmics, perquè fa uns dies s'estrenava a Prime Video Spider-Noir, una versió alternativa del superheroi Spider-Man.
3: ¿Has mirado ahí fuera? ciudad es un caos. Tú antes eras...
4: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
3: ¿Vas a ponerte insoportable?
4: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
2: ¿Y qué fa de Spider-Noir? Doncs Nicolas Cage, en el seu primer paper protagonista en televisió, per cert, on interpreta a Ben Reilly, un detectiu privat al Nova York de la dècada de 1930, que fa d'un superheroi amb poders aràcnids. Es veu que aquest paper ja era un somni pel Nicolas Cage perquè és un gran amant de Marvel, té una col·lecció de més de 400 còmics i el seu cognom artístic, Cage, és també per Marvel. El seu cognom real és Coppola, ja que és nebot del director. Doncs es veu que quan el va prendre el Cage com cognom artístic, ho va fer pel forçut afroamericà també de Marvel, Luke Cage, també un superheroi. I un apunt curiós més, perquè aquesta proposta de Spider-Noir és arriscada i molt innovadora. Es pot veure en Amazon Prime tant en blanc i negre com en color. Et dona les dues opcions, vaja, quan li dones el play. Traieu la que vulgueu aquest cap de setmana perquè ja la teniu sencera disponible als 8 episodis a Prime Video.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Ens passem un minutet de 7:45 del matí i actualitzem la informació de servei. És repetitiu, però segueix passant altíssimes temperatures per l'època, per tant, calor, calorada encara. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Final de setmana, amb temps plenament estiuenc, moltes hores de sol, molta calor i les tempestes aniran guanyant protagonisme als Pirineus. Ara tenim a la ciutat de Barcelona entre els 22 i els 26 graus, la més alta a la part alta de la ciutat, 22 graus de mitjana a Tarragona, 20 a Lleida, també a Girona. Farà sol a tota hora, amb màximes com ahir de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a moltes localitats de l'interior, apropant-nos als 38-39 graus a les comarques situades més a ponent. Durant la tarda, alguns xàfecs al Pirineu, que el cap de setmana guanyaran més intensitat, fins i tot en pedra.
0: I sapigueu que hi ha vaga d'educació, ja ho sabeu, vaja, perquè ho estem explicant des de la primera hora, vaga de professors al Baix Llobregat i al Penedès. Avui volen fer una caminada fins a Montserrat a partir de les 9 del matí. Això pot portar complicacions a les carreteres. També hi pot haver problemes de trànsit a Barcelona amb aquesta tancada que estan fent a la seu de la Conselleria d'Educació. Això és a la Via Augusta a Barcelona. De moment, com tenim el trànsit? Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. Recordem que tenim actives fins a 4 avaries arreu de la xarxa viària. 3 d'elles han estat a l'A2, una a l'altura del Bruc en direcció Lleida i les altres dues a l'altura d'Abrera i Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. La quarta avaria ha estat en aquest cas a la B20 a l'altura del Prat, on es talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, les retencions habituals les trobem com més recurrent en sentit nord a la C32 des de Viladecans, al nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, i al Vallès també amb retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara i a la C58 des de Sant Quirze cap a la Trinitat. Això és tot des del RAC, bon dia.
0: Per aquesta marxa que us deia de professor, sapigueu que s'han citat a diversos punts a prop de la zona de Collbató i de la parada de ferrocarrils de Monistrol i Santa Cecília, això pels vols de les 9 del matí. A Rodalies, de moment no consten incidències. En 2 minuts tornem i anem cap a la Conselleria d'Educació.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
8: Del 3 al 5 de juny, Fira Barcelona acull SIL Barcelona, la fira de referència en logística de transport, intralogística i supply chain d'àmbit internacional. Tenim amb nosaltres Pere Navarro, president de SIL Barcelona. Quins objectius busca assolir la fira 28 anys després de la primera edició?
9: El que ens plantegem en aquest Saló de la Logística és reivindicar la logística i al mateix temps també que serveixi per conèixer les noves tecnologies que ja s'apliquen a la logística. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de noves formes de transport, estem parlant de molts altres instruments que des de fa molt poquet ja s'utilitzen en logística.
8: La previsió inclou més de 160 novetats en exclusiva mundial. Ens pot revelar alguns detalls d'aquestes exclusives?
9: És complicat perquè si són novetats les coneixerem en el SIL, però en qualsevol cas moltes d'elles estan relacionades amb la digitalització. La logística sembla que sigui una cosa molt física, no? Però té que veure molt amb el món digital i per tant algunes d'aquestes novetats tindran que veure amb sistemes digitals de gran millora amb l'eficiència del transport de mercaderies i tindran que veure també amb les 80 startups que també estaran presents.
8: Què és el baròmetre Cercle Logístic SIL 2026?
9: Com el seu nom indica, un baròmetre, una manera de mesurar què és el que opina el sector, diguem-ne, de la logística. I han fet una mostra de més de 1.000 professionals en el qual els hi preguntem quines són les seves dificultats, quines són les seves esperances, els seus objectius, etc. I estem veient que apareix amb molta força el tema de la intel·ligència artificial.
8: Moltes gràcies, Pere Navarro.
9: Molt bé, moltes gràcies.
5: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 5 minuts de 7:45 del matí. Tornem cap a la Conselleria d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona. Miquel Giol, què tal?
10: Bon dia.
0: Perquè us estem dient, han fet tancada els sindicats, han passat la nit allà i tenen reunió a partir de les 10 del matí amb la consellera. Ara mateix, quina és la situació?
10: Doncs aquí, de moment, el que veiem és bastanta calma. Fa menys calma, evidentment, que fa una estona. Aquí comencen a arribar els treballadors del departament a l'espera que arribi pròpiament la consellera, que ens diuen que ha de ser de forma imminent, tot i que, insistim, la reunió serà a partir de les 10. Aquí han sigut una quinzena de persones les que s'han passat la nit a dins, després que les manifestacions s'allarguessin fins passades la 1 de la matinada, però ara mateix l'únic rastre que hi ha són desenes d'enganxines posades per arreu de la façana, que hi ha diversos operaris que estan en retirada. De moment, els mitjans estan començant a omplir l'entrada, però, com dèiem, molta calma. D'aquí una estona, la consellera ha de començar a respondre a entrevistes com la que tindrem aquí d'aquí uns minuts.
0: Exacte, la tindrem a partir de les 8 del matí. Gràcies, Miquel. Qui puc saludar ara és a la portaveu d'USTEC, del Sindicat Majoritari de Mestres, la Iolanda Segura. Què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: Que ens saluda des de la Conselleria d'Educació. T'estem veient. Sí, eh?
11: Des d'aquí mateix, sí, sí. Aquí ens hem quedat.
0: I com ha estat la nit?
11: Bueno, no, la nit tranquil·la. Doncs hem intentat dormir el que hem pogut. Els companys i companyes ens han portat matalassos, ens han portat avituallament, vull dir que hem estat tranquil·les. Es dorm poc, però tranquil·les.
0: I des de la conselleria no us han posat cap problema en passar la nit allà, eh?
11: Sí, no. No hi ha problema. De fet, et deixen entrar... Bueno, estan obligats a deixar entrar doncs, menjar i deixar entrar doncs, el que es necessiti per poder passar la nit. Això no és problema.
0: Som de divendres. Al llarg de la setmana ha passat una mica de tot. Semblava fa 3 dies que alguna cosa es movia i que era possible que s'acabés arribant a un acord entre vostès i la conselleria. L'endemà es torça una mica la cosa i després tot acaba amb aquesta tancada. Hi ha marge per un acord o no hi ha marge per un acord?
11: Doncs mira, això serà voluntat de la consellera, si hi ha marge o no per l'acord. Nosaltres pensàvem que sí. De fet, hem vingut a totes les reunions de mesa doncs, amb aquesta voluntat. Fa 2 dies semblava que sí, que podia haver-hi aquest marge. Ahir va ser una decepció absoluta, ja us ho vam traslladar. No van venir sense res. Ens van presentar 4 números que eren pitjors que els que ens havien presentat fins i tot el dia abans, calculats d'una altra manera, que el que feien era doncs, oferir-nos molt menys del que semblava des d'un inici i després sense aterrar dades d'inclusiva. Ahir l'únic que vam poder avançar va ser inclusiva, però en tema salaris es van mortar inflexibles i, de fet, el que va dir la consellera al dematí, que ja era una darrera proposta, una proposta definitiva, doncs, evidentment, ens ho vam trobar, una proposta que no es va poder negociar. La primera vegada que ens porten tota una proposta per escrit i ja ens la porten de forma definitiva. Per nosaltres, el caixa o faixa no és acceptable i, per tant, per això vam dir, doncs, oita, quan vosaltres tingueu ganes de negociar realment en base a la proposta que ja per fi tenim sobre la taula, doncs llavors doncs, podem parlar aquest llenguatge que semblava que havíem començat a parlar, el mateix llenguatge que semblava que havíem començat a parlar.
0: Però escolteu, llavors, el problema és més de forma que de fons? És no, més, el problema, el que ho estronca tot és que la consellera digui això és l'últim que hi ha, és el que això ho faixa?
11: Home, evidentment, però és la forma i és el fons. Si el fons fos suficient, doncs mira, dius, mira, és el definitiu, però resulta que sí, que és, va en la línia que nosaltres demanàvem, o s'hi acosta, i per tant, doncs mira, està bé, però no és el cas. Yeah. Ni és el fons és suficient, ni la forma ha sigut l'adequada. Aquestes no són maneres de negociar. Negociar vol dir que tu portes una proposta flexible, i que les dues parts doncs, poden acostar posicions amb aquesta proposta. No que la primera proposta que ens porta per escrit de tots els punts, o almenys dels dos punts més, diguéssim, crucials, doncs no hi hagi possibilitat de negociar res, perquè ja ens diuen que això ja és definitiu. I a més, amb uns números tramposos, perquè us ho hem de dir, uns números absolutament tramposos, que han anat venent doncs, unes xifres enganyoses, i això per nosaltres també és ofensiu i no pensem acceptar. Així que hem de posar les coses sobre la taula amb transparència, amb objectivitat, i aquests números han de ser també transparents i objectius. Clar. I no buscar inflar una xifra amb uns percentatges que no pertoquen.
0: Clar, el que passa és que vostè diu, no es mouen, però des del pacte de fa setmanes amb Comissions Obreres i la UGT ha canviat la cosa, és a dir, ells havien dit aquella ja era l'última proposta, en allò s'han mogut amb més diners per contractar professors, ells diuen al voltant de 7.000 professionals extra, comptant mestres i especialistes en els pròxims 4 anys, i després hi ha la part aquesta dels 400 euros, que és com la xifra que en el marc mental tant seu com del que han anat explicant ha anat quedant, i nosaltres n'havíem parlat amb vostè, i ens havia dit no són ben bé 400, vindrien a ser entre 300 i 500, com a mínim el mateix que se'ls ha pujat als Mossos, uns 300 euros més al mes. Ara aquesta proposta ronda els 400 euros. Vostè diu, aquests números tenen trampa, aquests 400 euros.
11: No, per què? Són és una xifra tramposa, inflada, amb unes xifres que no corresponen. Perquè ells afegeixen el que ells proposen com a augment salarial, a banda dels 200 euros ja pactats en l'acord, ells posen també els augments salarials de l'Estat. I els augments salarials de l'Estat no és un terme a negociar. Per què? Doncs perquè els han aplicat sí o sí. Estan obligats a aplicar-los. I són els augments salarials que s'apliquen a totes les persones funcionàries de tot l'Estat. Vull dir que els percebem totes les persones funcionàries, fins i tot les que no són d'educació.
0: Ja, però què més dona d'on vinguin els diners? Però què més dona d'on vinguin els diners si al final s'arriba a aquests 400 euros?
11: No estem negociant els augments salarials de l'Estat. Estem negociant els augments salarials que li pertoca a la Conselleria perquè Catalunya, els docents de Catalunya tinguin un millor salari i deixem d'estar a la cua de l'Estat. Amb 120 euros, que són els que ells ens incrementen, que no és la xifra que ens incrementaven dies enrere, sinó que
0: són 120 més els 200,
11: superior.
0: Per tant, són 200 correcte. Més 120, per tant, al final són 320 euros més.
11: Que
0: pagaria la Generalitat i a part hi ha allò de l'Estat, que és el que arribaria als 400. Però jo recordo que vostè i jo vam parlar i em va dir, amb 300 euros aproximadament, que és el que se'ls ha pujat als Mossos, nosaltres ja estaríem contents. Ara amb aquesta proposta...
11: No, jo no he dit cap cosa, jo no he dit això. Jo vaig dir que a partir d'aquí podíem començar a parlar. Sí. I és això el que nosaltres volem, començar a parlar. I negociar, que és el que no ens estan deixant fer, negociar. D'acord? I és això el que estem... No, ens quedem aquí per poder negociar. El que no podem venir és dir, això és definitiu. I a més, empitjorant una xifra que era millor dies enrere.
0: Però llavors, si no són 320 euros, quants han de ser?
11: Ja sabeu, nosaltres vam dir que a partir de 400 ens podíem acostar...
0: No, però vostè en aquest programa ens va dir a partir d'entre 300 i 500, perquè recordo que vam parlar amb vostè després de l'entrevista de l'Ara, que titulaven 400 euros, vostè va dir, bé, 400 és un aproximat, poden ser entre 300 i 500, com a mínim 300, vostè que és el que se'ls ha pujat als Mossos d'Esquadra. Ho dic perquè recordo la conversa que vam tenir.
11: Vosaltres sabeu que nosaltres vam llançar una proposta unitària en què situàvem que els salaris havien de ser entre 400 i 500 euros. D'acord?
0: Recuperarem el tall del que va dir vostè en aquest programa, perquè ens va dir com a mínim els 300 dels Mossos.
11: El que jo digués temps enrere, d'acord, va ser un comentari en el qual situes unes xifres aproximades.
0: Ja,
11: d'acord?
0: Ja.
11: Però unitàriament vam deslladar aquesta proposta entre 400 i 500 euros. De fet, era més o menys el que ens hi acostàvem aquí dies enrere amb la proposta que ens marcava el Departament d'Educació. L'únic que en aquesta última proposta el que fan és ens ofereixen més o menys el mateix, però ens ho resten per una altra banda. I aquesta és la trampa que ells fan. ¿Vale? Per tant, la seva proposta inicial era millor i anava més encarrilada que la proposta d'ara. I el que no podem fer és fer passes endavant i després passes enrere. I això és el que també... I a més vendre una cosa que no és, no? Dir, bueno, com que volen que arribem fins aquí, nosaltres a més afegim aquests augments salarials estatals, que els hi hem de pagar sí o sí, perquè igualment això s'ha de pagar sí o sí, o ho afegim perquè quedi aquesta xifra, de cara a l'opinió pública queda molt bé, però és una xifra enganyosa.
0: Llavors, fins on s'hauria d'arribar? Per això li demano, que quin ha de ser el desllorigador perquè la gent ho sàpiga. A quan s'hauria d'arribar? Com a mínim aquests 400, diu, pagats íntegrament per la Generalitat.
11: Com a mínim doblar aquests 200 euros que ja estan pactats i que posi aquesta xifra mínima doncs que nosaltres doncs, unitàriament estem demanant perquè els docents de Catalunya doncs, recuperin el seu poder adquisitiu, anivellin una mica el seu salari en funció de la inflació, perquè us tornem a recordar, Catalunya és la comunitat autònoma on el cost de la vida és el més elevat. Per tant, 120 euros de més amb aquests 200 euros que apuntàvem en 4 anys, no assegura aquesta recuperació.
0: I els 7.000, les 7.000 noves contractacions, això és suficient?
11: Aquí sí que vam acostar postures. Tenim aquestes 6.300 noves contractacions, no són 7.000, 6.300 noves contractacions gràcies a la mobilització al carrer. Això no perdeu de vista, perquè si no arriba a ser per això, ara no estaríem parlant d'aquestes xifres. I en aquest cas, l'Austec, endavant, vull dir que considerem doncs, un pas endavant, de la mateixa manera que la recuperació del deute dels estadis, també ho considerem un pas endavant. Per tant, només que puguem fer un acostament en el tema salarial, és que ja ho tindríem. És que falta molt poc perquè realment puguem arribar a un acord que el col·lectiu fins i tot pogués dir que sí. Però ara com ara, el col·lectiu dirà que no. I més per les formes en què ens està tractant la conselleria. No són maneres de negociar.
0: Només per acabar, deixi'm recuperar el moment en què vam parlar i ho acabem d'aclarir, val? Perquè hem recuperat el moment en què vam parlar d'aquell augment salarial de quan hauria de ser.
11: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts aquest any i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300, ja aquest any. Home, aquí hi ha una, diguéssim, desnivell molt gran, no? Una desigualtat molt gran i per tant, doncs, partim una mica com a mínim d'aquest punt de partida.
0: Del que se li ha pujat als Mossos d'Esquadra, com a mínim d'aquests 300.
11: Per exemple... Sí, perfecte. Partim d'aquí i anem a negociar. El problema és que partim d'aquí, però no estem negociant. Ens han dit que d'aquí no es mouen.
0: Clar,
11: no,
0: vostè deia, els 300, vostè deia els 300 sí, però exacte, després hem de negociar. En fi, no, perquè quedi tot aclarit, una mica, del clar, que parlàvem i on som ara.
11: En cap cas, dic, amb 300 euros ja és acceptable, no? Partim d'aquesta xifra com a mínim, perfecte, ens la posen sobre la taula, però anem a parlar-ne, anem a veure si podem acusar posicions, anem a negociar-ho, i no que venir aquí, o que això ho fas, o agafeu, o res, no, això... Per nosaltres no és acceptable i volem continuar negociant perquè el que és cert és que potser els Mossos d'Esquadra amb el seu salari aquests 300 euros doncs tenen suficient doncs, per assumir el cost de la vida a Catalunya, però amb els docents, amb el salari que tenim, no ens és suficient.
0: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltíssimes gràcies. Els hi queda corda en el dia d'avui, o sigui que vagi a esmorzar o a fer un cafè.
11: Sí, sí.
0: Que vagi bé.
11: Moltes gràcies a vosaltres, senyor. Adéu.
0: Que a part d'aquesta vaga d'educació, hi ha més coses a l'agenda del dia. Laura Estrada, Arnau Montserrat, què tal?
12: Hola, bon dia.
0: Els veïns de Rius, al Maresme, continuen confinats mentre els bombers treballen per extingir l'incendi que crema des d'ahir en una fàbrica de parafina a tocar de la serralada litoral. Al vespre ja van estabilitzar les flames que havien arribat fins al bosc.
12: L'Ajuntament de Barcelona celebra un ple extraordinari forçat per l'oposició per abordar les vagues dels treballadors municipals que han convocat pel 9 i el 10 de juny durant la visita del Papa.
0: El Centre d'Investigacions Sociològiques publicarà avui el seu baròmetre de maig en estimació de vot en plena crisi política per la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i les investigacions que hi ha a l'entorn del cas Leire Díez.
12: L'Institut Nacional d'Estadística publicarà aquest matí la dada avançada de la inflació aquest mes de maig. La previsió és que reflecteixi un increment de l'IPC, tot i que encara continuen en vigor les rebaixes fiscals d'energia que va aprovar el govern.
0: I els cinemes... Ready and turn. Divendres d'estrenes, avui arriba la gran pantalla de drama, amb Zendaya i Robert Pattinson, una de les pel·lícules més esperades, però també s'estrena Corredora, de fet de passar pel Festival de Màlaga, és un drama psicològic, Mallorca Confidencial, La Silla i la pel·lícula sud-coreana Què et diu aquesta natura?
2: I si fullegem una mica els diaris... Els docents porten al límit el torçabràs, ara en parlàvem amb el govern pels salaris, el PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire i Sánchez, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Aquests són els principals titulars avui.
0: Que llegim en diaris com, per exemple, La Vanguardia, on també hi veiem que hi ha preacord per obrir reobrir Hormuz, però que encara està a l'espera de la llum verda final. I que la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una dolència. El periòdico Barcelona retalla des del 2022 la seva distància amb Madrid en innovació i Espanya posa en marxa el pla per construir el cementiri nuclear. Al País, hi trobem també l'exministre Fernández Díaz.
13: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones.
0: Calega que va assabentar-se de l'espionatge de Bárcenas per la premsa i també llegim que el preu de l'habitatge creix un 14%.
2: I a l'Ara entrevista en Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, que diu que preparen mesures perquè els pisos buits es posin a lloguer.
0: És la fotografia de portada, les pàgines interiors donen més dades, per exemple, que volen multiplicar per 3 el que paguen els creuers d'escala a Barcelona. Reconeix Collboni que la barra lliure, cito textual, dels pisos turístics va ser una mala decisió. Es mostra convençut que és compatible reduir creuers i ampliar l'aeroport. Demana prudència amb el tema dels locals comercials que vulguin convertir-se en habitatge i pel que fa a les obres del tramvia, estima que puguin començar el segon semestre del 27. També, sobre Pedro Sánchez, diu que ha d'aguantar.
14: Ha d'aguantar perquè crec que aquest país està fent avenços en matèria econòmica, social, de convivència.
0: I creu que la prudència obliga a donar temps perquè Zapatero es pugui explicar i que la justícia pugui demostrar el que correspongui.
2: I a l'opinió... L'hora de l'acord en educació.
0: Sí, editorial del diari Ara, una entesa sindicats departament és, de fet, només un primer pas per reconduir el clima educatiu del país. En altres temps més complicats es va aconseguir, avui també ha de ser possible.
2: Europa, se socarrima al maig.
0: Editorial del País dedicat a la calor inusual que pateixen diversos països, entre els quals Espanya, tot plegat, llegim, reforça l'urgència vital de lluitar contra el canvi climàtic.
2: I ens quedem amb l'Imma Sust, el periòdico Revolució patrocinada.
0: Sí, en aquest cas comença dient, cada vegada em crec menys les persones que canten. Ja no em surt dir-los artistes i no perquè abans fossin millors persones. Moltes estrelles, de fet, ja eren anteriorment profundament masclistes, egocèntriques, ridícules, però feia la sensació que els importava més la seva obra que la marca personal. Tot això ho diu arran de Bad Bunny. Creu que les lletres són políticament compromeses, però que hi ha una contradicció, i és que la casita, per exemple, es va veure al contrari. L'escenari estava dividit, literalment, en classes socials.
2: Hi ha alguns temes més que busquen fer-se un lloc. Han condemnat a 11 anys de presó una persona per haver violat una nena de 13 anys que tenia autisme.
0: Fets que van tenir lloc el 2024 que expliquen avui el diari El País. L'home portador de VIH va abusar de la menor, que es va suïcidar un any després.
2: Itàlia descobreix el tresor ocult de l'últim gran pack capo de la màfia.
0: Sí, la policia troba 200 milions de la fortuna de Messina amb 22 immobles a la Costa del Sol, ho expliquen al periòdico.
2: Nova iniciativa gloriosa, per dir-ho d'alguna manera, de Donald Trump. Imprimir bitllets de 250 amb la seva cara.
0: I és que li és igual que una llei federal impedeixi posar els bitllets cares de persones vives. Els alts càrrecs del seu govern estan pressionant a l'oficina d'impressió per aconseguir-ho, expliquen al Washington Post.
2: A les pàgines culturals, la justícia anul·la l'absolució de Nuduato.
0: L'actriu s'enfronta a acusacions que poden superar els 20 anys de presó. Nosaltres ho ampliarem amb la Lorena Vázquez a partir de les 10.
2: I llegiu, recupereu aquesta columna de la Maria Nicolau, de la nostra col·laboradora cuinera. Deixeu en pau els que no se saben fregir un ou.
0: Ho diu El País. Reflexiona sobre els joves i la crítica que potser heu sentit o pronunciat vosaltres també de no pot ser que els joves no se sàpiguen cuinar i en canvi que puguin triar que si pokeball, que si sushi, hamburgueses, pasta. La Maria Nicolau sosté, toca't els nassos que criminalitzem els joves per gaudir d'un seguit de llibertats que ens va costar tant aconseguir.
2: I els esportius...
0: L'arribada de Gordon al Barça.
12: Ja està aquí a l'Esport o Flash Gordon a Mundo Deportivo, on repassen com es va gestionar el seu fitxatge express i apunten a l'altre nom del dia. I ara, Julián Álvarez.
0: L'Atlético, tip del Barça.
12: A l'AS, el club blaugrana prepara una oferta pel davanter argentí i els matalassers es posen ferms. No està en venda i l'actitud del Barça és d'equip petit.
0: I dues entrevistes. Araujo al Marca.
12: Portada del diari, havia de demanar ajuda al capità blaugrana. Es confessa després de superar el seu problema de salut mental. Diu que ara és una altra persona que gaudeix del futbol, de la seva dona, de les seves filles, dels amics.
0: I l'altre, Enrique Riquelme a l'Esport.
12: El Barça s'ha rigut del Madrid per culpa de Florentino Pérez, assegura el candidat a la presidència del Madrid. La marxa de Mitchell també ocupa titulars. Final d'una era, per exemple, a La Vanguardia.
0: I arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Pep Bartomeus, bon dia, com estàs?
15: Bon dia, Marina, de divendres.
0: I què portes?
15: Novetats de la setmana. Són els creadors de El fin del mundo. Tornen a l'actualitat Lala Love You. Publiquen avui el seu nou disc Por qué me miráis así, amb cançons com aquest El hombre del tiempo, al costat d'Álvaro de Luna. M'entrebanco amb el record d'aquell instant. Fem parada a casa nostra, quilòmetre zero. Els Amics de les Arts han publicat Segurament t'estimo, el primer avançament del nou disc previst per l'any vinent. La banda torna a jugar amb les contradiccions emocionals i els personatges imperfectes que han definit bona part de l'univers creatiu dels Amics de les Arts durant els seus 20 anys de carrera.
0: No sé si és bo o dolent que et diguin Segurament t'estimo, perquè vol dir que potser sí, eh? Però, clar, potser no, també.
15: Clar, ho deixen una miqueta a l'aire, no?

0: mica d'energia, l'estiu ets tu. És un tema que ens transporta directament a una nit d'estiu creat per Aina Machuca, que és la guanyadora d'aquesta edició de l'Eufòria. Està gravat entre Barcelona i Los Angeles.
1: No tinc el gust de conèixer-la.
0: No canta gens malament, eh? Hem d'estar bastant atents amb la seva progressió. Serà la banda sonora que acompanyarà durant aquest estiu a TV3, que de fet era el premi per guanyar l'Eufòria.
1: Ah, molt bé.

0: I això és el que t'agrada, eh, Marina? Una miqueta de reggaeton, aquestes hores del matí.
1: Mover el cuerpo.
0: El cuerpo, eh? Exacte. És Saiko, que torna amb Ella, Ella. Aquest tema, aquesta estrena, forma part del projecte Los Angelitos, en què l'artista està treballant darrerament. L'avançament fa una clara referència a Doncella, tema del duet Zion i Lennox, fusionant la vella escola amb la...

0: Una gran referent de la música flamenca, Niña Pastori publica Color Fania. És un treball que s'endinsa a la salsa. El disc reinterpreta algun dels grans himnes del catàleg de Fania des d'una perspectiva inèdita. Fania Records és un segell de música llatina. El flamenc i la salsa són germans, va comentar l'artista. Tots dos neixen del mestissatge i de la necessitat de ballar el que se sent. Això que escoltem es diu Periódico de Ayer.
1: Eso que siempre tiran a matar, yo les digo ca, ca, ca. Dale que disparen, que disparen, que disparen.
0: I Manuel Carrasco publica Pueblo Salvaje 1. El disc explora emocions, contradiccions i la manera com cada persona resisteix, sent i connecta en un món en constant canvi. Una mirada íntima que alhora es projecta cap a fora per convertir la diferència en un punt de trobada.
2: És la meva debilitat, Manuel Carrasco,
0: sí,
2: confesso.
0: Sí. Doncs mira, aquest nou disc es diu Pueblo Salvaje 1. Ve precedit de Pueblo Salvaje 2, que dius per què primer 2 i després 1? Doncs no t'ho sabria dir, però és així. I ara una cosa d'aquelles fines, Paul McCartney publica el seu 18è àlbum d'estudi en solitari, es diu The Voice of Dungeon Lane. S'anuncia com una recopilació d'instantànies poc comunes i reveladores de records mai abans compartits, juntament amb algunes cançons d'amor de nova inspiració. En una carrera definida per narracions atemporals, ara explica la història més personal de totes, la seva pròpia, un disc més introspectiu que ens porta de tornada on tot va començar.
2: I amb això arribem a les 8?
0: Correcte.
2: Vinga, doncs amb una mica de calma, que ja va bé després de com d'agitada ha estat aquesta setmana.
0: Exacte.
2: Pep Bartomeus, gràcies,
0: a
2: que
0: tu.
2: Vagi bé, adéu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i la legislatura espanyola està atrapada al laberint amb un president obstinat a seguir tot i anar pràcticament a les palpentes, amb un cap de l'oposició marejat de tant fer toms buscant algú que li il·lumini el camí de sortida i amb tota la resta de partits de la investidura entre l'espasa, que és deixar-se arrossegar per un govern agonitzant, i la paret, que és pactar amb la dreta i l'extrema dreta espanyoles a menys d'un any per a les eleccions municipals.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Per si no hi havia prou ingredients pel caldo, a l'olla, on ja bull de fa una setmana l'afer Zapatero s'hi ha abocat una operació de la Unitat Anticorrupció de la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista. És un cas, ho hem estat explicant, diferent del de Zapatero, que no hi té connexió directa. El que buscava aquí, el que busca aquí la policia judicial és informació per demostrar la sospita del magistrat de l'Audiència Nacional que s'ensuma que el PSOE va pagar a l'exmilitant Leire Díez, a qui en el seu moment ja van fer fora del partit, que li van pagar per muntar campanyes per sabotejar investigacions que perseguien causes de l'entorn més proper a Pedro Sánchez, que, com sabeu, en són unes quantes. Per això van anar a Ferraz, per requerir tot un patracot d'informació. I el com i el què són importants, sobretot perquè són els aliats de Pedro Sánchez els que diuen que la línia vermella és aquí, és en què s'apunti a un possible finançament irregular del partit, del PSOE. I no som ara en aquesta pantalla, no som al game over. Ara bé, la situació és tan diabòlica que tothom té coll avall, que la legislatura no dona per més, el que passa és que no hi ha esma, Esquerra, el PNB, a Podemos, ni fins i tot sembla que tampoc a Junts per abraçar-se a la doble PP-Vox quan queda menys d'un any per les eleccions municipals i qui sap si menys encara per unes generals. Aquí, l'únic que manté, que té corda per estona, és Pedro Sánchez, ungit per la gràcia divina del Vaticà, on ha estat aquesta setmana. Ell aspira a tirar milles, conscient que no hi ha alternativa possible i que el botó del pànic el té ell, ningú més. Bé, sí, el podria tenir Feijó, que s'hauria d'atrevir a anar a cegues a una moció de censura amb el risc de perdre-la i acabar-se cremant ell, quan ara mateix a qui assetgen les flames és el seu adversari, és a Pedro Sánchez. Vaja, que pinten enrevesats els mesos que venen. Ara passen 2 minuts a les 8 del matí. I ara ho desgranem tot. Ara tornem a la Conselleria d'Educació. Saludem també a la consellera, l'Esther Niubó. Però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Hem superat rècords, han tocat sostre les temperatures, mai abans havia passat això des que hi ha registres, que fes tanta calor. Tenim l'aigua del mar també de rècord en rècord, per sobre dels 20 graus, això ho han recollit a l'Estartit. Vaja, no passava des dels anys 70, això. Així estem.
2: Sí, l'Estartit, una dada presa manualment, des del satèl·lit Meteosat, s'actualitza constantment, dades també molt fiables, ja estem per sobre dels 22 graus a pràcticament tot el litoral, i rècord destacable el de Tortosa, 37,3 graus, és una estació que va començar a prendre registres el 1920, és a dir, més de 100 anys de registres i un rècord absolut pel mes de maig. I final de setmana, amb el mateix temps, però amb algunes novetats. La calor avui igual o una mica més que ahir, sobretot a Ponent. Després, el cap de setmana baixaran, però igualment la temperatura serà plenament estiuenca, en alguns casos de canícula, i la novetat serà que, tot i fer molt de sol, aquesta tarda alguns xàfecs al Pirineu, locals per intensos, el cap de setmana les tempestes guanyaran més protagonisme, fins i tot diumenge s'extendran a la Catalunya central, i compte perquè poden comportar alguns aiguats i tempestes que anirien acompanyades també de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent.
0: Carbó, gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu.
2: Ciao.
0: I avui a l'Aquí Catalunya.
2: Adéu.

0: Bé, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, tenim teca per preguntar-li si li veu futur a la legislatura, quin moment passa la relació dels grans empresaris amb el govern de Salvador Illa, encara somia amb una sociovergència o amb una juntovergència? Li demanarem a partir de les 9, abans haurem conversat amb la consellera d'Educació. Després, les estrenes de cinema amb els salvants de fotogrames, avui especial casaments de pel·lícula i el racó de pensar el Miqui Núñez i la Lorena Vázquez. Amb tots dos ve avui també la Candela Peña. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a les 11, o en recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la web de SER Catalunya.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 5 minuts de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: Els professors es tanquen al Departament d'Educació per pressionar fins al final.
3: Consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar?
2: No hi ha acord. Diuen que no n'hi ha prou. Se'ls ha ofert un increment de 400 euros mensuals, però aleguen que els hi estan fent trampes. Aquest matí es reunirà amb la consellera.
0: Que, per cert, qui ha decidit mantenir la seva de vaga són els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. En són uns quants biblioteques, però no només, però les biblioteques són els que més han alçat la veu. El Papa, que serà rebut a Catalunya amb un dels majors desplegaments policials que s'han fet mai. 6.000 agents hi destinarà.
2: Un de cada quatre agents estarà protegint el Papa. De fet, el moment més crític serà el dia 10 a la tarda, quan Lleó XIV farà la seva entrada triomfal a la Sagrada Família amb el Papa mòbil, que és descobert. És aquest quilòmetre que farà pel carrer Rosselló i girarà per Sicília per saludar els fidels abans d'entrar al temple.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions.
2: Serà després de la declaració de Zapatero, que l'actual president i deixeble de Zapatero donarà la cara davant els diputats sobre la saga d'imputacions i investigacions que l'acorralen a ell i a la cúpula socialista.
0: El PNB torna a demanar eleccions, però els socis, vaja, no estan per fer una moció de censura amb el Partit Popular. I sobre el cas Andic, l'advocat del fill de l'exfundador de Mango considera insuportable la condemna social amb ell, a Jonathan Andic, i basa la seva defensa en dos punts clau.
2: Un, que el pare ja havia caigut feia poc en un acte, i aquesta trucada al 112, quan Jonathan avisa entre plors de l'accident d'Isaac Andic.
0: Brussel·les es reunirà avui per prendre mesures dràstiques contra la competència xinesa.
2: El gegant asiàtic s'imposa a tots els sectors i Europa prepara nous aranzels per frenar la seva omnipresència. I això passa justament un dia després que Brussel·les hagi castigat a Temu per permetre vendre productes il·legals a la seva plataforma.
0: I el nou fitxatge del Barça, Gordon, ja és a Barcelona.
2: Ja ha passat la seva revisió mèdica i signarà per 5 temporades. L'altra prioritat és ara Julián Álvarez, que s'apunta que ja ha donat el sí.
0: És divendres.
3: No és acceptable i, per tant, per això vam dir, doncs, oita, quan vosaltres tingueu ganes de negociar realment en base a la proposta que ja per fi tenim sobre la taula, doncs llavors doncs, podem parlar aquest llenguatge que semblava que havíem començat a parlar.
0: Doncs això, els sindicats d'educació no estan satisfets amb la proposta, això ens deia la Iolanda Segura fa escassos segons, a l'Aquí Catalunya. No hi ha acord encara, mantenen el pols amb el govern, han passat la nit tancats al Departament d'Educació, i això és el que ens deia la portaveu d'USTEC. Puc saludar a aquesta hora el Miquel Giol, una altra vegada. Què tal, com estàs?
4: Bon dia.
0: I la Soledad Domínguez, la companya de la redacció experta en temes educatius, la que ha estat seguint tota aquesta negociació. Com estàs, Sole? Bon dia.
5: Hola, què tal, Marina? Bon dia.
0: Comencem pel Miquel, que el tenim a la conselleria ara mateix, a la conselleria d'Educació, per veure com estan els ànims. La Iolanda Segura, de fet, ens atenia des d'allà dins mateix, des de dins de la conselleria. Esperen que d'un moment a l'altre arribi la consellera i s'han de veure amb ella, eh?
4: Sí, exacte. De moment, però, l'ambient és de calma, només amb treballadors i mitjans de comunicació que van arribant aquí a les portes del departament, i això, evidentment, contrasta amb les manifestacions que va haver-hi ahir aquí fins a entrada a la matinada. L'activitat és a dins de l'edifici on han fet nit la quinzena de membres de sindicats a l'espera d'aquesta reunió i de l'arribada de la consellera, que dèiem que ha de ser a les 10 del matí. També estan convocats aquí a la conselleria els professors del Baix Llobregat i del Penedès, que avui fan vaga i tot apunta que acabaran aquí a la conselleria com a eina de pressió.
0: Miquel, gràcies. Qualsevol cosa ens demanes pas.
4: Fins ara.
0: Sole, la reunió és a les 10 del matí. Nosaltres abans, d'aquí a escassos minuts, parlarem amb la consellera, que ens diuen que ja està arribant a això, a la conselleria, i que, vaja, s'ha de seure, s'ha d'endreçar una mica i ja estarà en disposició d'atendre'ns. Intentem endreçar què passa amb la proposta, perquè, clar, la Iolanda Segura ens deia aquí l'escull, al final ens han vingut a dir, és la proposta salarial, no? L'augment de sou. Fa unes setmanes parlàvem amb ella, ens deia, a partir de 300 euros en podem parlar. Ara el que s'ho s'ofereix, ella diu, no són 400 euros, però la conselleria diu, sí, nosaltres estem oferint 400 euros de més, que en principi és on havien dit que podrien entendre's i arribar a un acord. Ens ho pots explicar una mica millor?
5: Sí, mira, és una qüestió, Marina, de relat. D'acord? A les nòmines de l'any 2029, els docents tindran gairebé 400 euros més que ara i que els ingressaran. En concret, seran 392 euros més pels professors de primària, 398 als professors de secundària. Això és un fet, d'acord? El que em fa dels vaguistes és com s'ha calculat aquest increment. Si recordeu, el pacte que el govern va signar el mes de març amb Comissions Obreres i UGT parlaven, llavors es va pactar un increment de 200 euros al mes, sí, que s'havia d'acabar de concretar l'any 2030. Què s'ha fet ara? Doncs el govern ha acceptat accelerar aquest pagament i ha recalculat els imports que havia pactat amb Comissions Obreres i amb UGT. I aquests imports passen de ser 200 euros a ser gairebé 273. En què no s'ha mogut el govern? El govern, amb els vaguistes, havia pactat un altre complement extra que s'han inventat de nou per satisfer les exigències i les reclamacions, i aquest complement, que està fixat en 120 euros també a cobrar en 4 anys, aquest és el que no es mou. Per tant, les quantitats que tindran a les nòmines els professors suposen un ingrés net de 400 euros, i aquests diners surten tots als pressupostos de la Generalitat. El problema és a qui s'atribueix el mèrit d'aquesta pujada, perquè no només el pacte original, aquest extra original es va pactar amb Comissions Obreres i amb UGT, sinó que l'actualització d'aquests imports es fa d'acord amb un pacte que també van fer Comissions Obreres i UGT a nivell de l'Estat. I aquest és el veritable problema, és a dir, el relat. També el govern, per què ho fa d'aquesta manera i no ho fa de l'altra? Doncs perquè, ahir us ho explicàvem, el govern està intentant mantenir l'equilibri, no deixar de banda els dos sindicats que li van fer costat en el primer moment, el mes de març, millorar objectivament les condicions dels professors, però que tothom pugui mantenir el relat de que una part del mèrit és seu. Ja, i aquí ja, ja. És on radica realment el problema. En la resta d'aspectes de la negociació, el govern també va fer un salt endavant, ha acceptat moltes de les reivindicacions, algunes també de caire econòmic, la recuperació dels estadis, la convocatòria de càtedres. Això afecta els professors de secundària i aspirar a aconseguir una plaça de catedràtic també vol dir guanyar més diners. Però, insistim, la qüestió ara mateix és el relat. Qui s'emporta el mèrit d'haver aconseguit aquesta pujada.
0: Però aquí hi ha una dificultat afegida, que on es troba, no? Quin és el punt possible d'acostament quan tots dos estan dient una cosa i la contrària? És a dir, Iolanda Segura ens deia, si la Generalitat ens posa aquests 400 euros de més, comprem. Però la Generalitat, i ara tu ens estàs explicant, aquests 400 euros hi són. Per tant...
5: Sí, sí. Els diners hi són i surten dels pressupostos de la Generalitat. Aquí es tracta de qui és el mèrit d'haver pactat aquests increments.
0: Sí, sí, però de qui és el mèrit, però en el fons la xifra és la xifra.
5: Sí, sí, la xifra és incontestable. És a dir, per molt que ells diguin no, és que l'increment real que ens ofereixen només és de 300 euros. No és veritat. Al final, a la nòmina, la gent cobrarà aquests gairebé 400 euros més. La situació és molt complicada perquè el govern ahir ja advertia que aquesta seria la seva oferta definitiva i el govern insistia que ells han fet un esforç molt important. Si mirem les xifres, s'està doblant el que s'havia pactat el mes de març, un acord que en el seu moment i que durant mesos el govern ha defensat que era boníssim, que suposava una inversió extraordinària de recursos en el sistema educatiu. Per tant, els periodistes que seguim habitualment els temes d'educació ara mateix veiem difícil on pot estar la solució perquè les postures, per una banda i per l'altra, estan molt enrocades.
0: Clar, perquè el a govern... més a més amb la... Perdona, digues.
5: No, que dic que el govern insisteix que ja no se li pot acusar de que no s'ha mogut, asseguren que s'han mogut molt, però els sindicats que mantenen les protestes consideren que no és suficient.
0: Ja.
5: I aquí és complicat trobar un punt d'encaix.
0: I deia que, a més, el que sí que ens deia la Iolanda Segura és la part dels reforços d'efectius, aquests 7.000 nous professors que ella deia, són 5.000 i pico. Bueno, clar, és que 1.800 ja els han posat, ja estan fetes aquestes contractacions. Per tant, en el conjunt són 7.000 contractes nous. En això sí que hi estem bé i que hi ha un acord en això, vaja. Per tant, insistim, l'escull són els salaris. Ara mateix, l'únic escull són els salaris.
5: Exacte. els ofereixen 400 euros i no els semblen suficient, volen més diners. És legítim, però és la realitat. És a dir, s'estan oferint, el govern està posant ara mateix damunt de la taula 400 euros més que se cobrarien a l'any 2029.
0: Doncs, Soledad Domínguez, queda't, perquè puc saludar ara mateix la consellera d'Educació, l'Esther Niubó. Consellera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Bon dia i gràcies per atendre'ns, perquè sabem que estan sent unes jornades complicades. Vostè ha arribat ja a la conselleria.
6: Sí, tant. Estem a la conselleria i, bueno, de fet, ahir també sortíem tard i, de fet, les converses no acaben quan un surt de la conselleria. Continuem la feina a casa.
0: Què li sembla que s'hagin tancat aquí al departament, als sindicats?
6: Miri, aquí, en fi, s'ha de respectar una mica els posicionaments de tothom, però aquí jo crec que l'important és el que s'està fent des de fa setmanes. Aquí s'està negociant, estem tenint converses importants. La mesa sectorial és allà on s'han de prendre, doncs, aquestes decisions, on hi ha espais de treball. Ahir mateix, doncs, hi havia fins i tot grups de treball, hi havia comissions específiques sobre escola inclusiva, altres més en l'àmbit retributiu. I, per tant, en fi, jo crec que avui continuarem. Avui a les 10, doncs, ens hem tornat a emplaçar. I jo el que voldria és emplaçar els sindicats a reconsiderar aquesta posició. Jo crec que la proposta que ha fet el govern, que hi va fer, doncs, extensiva, és una proposta que és una proposta ambiciosa, és una proposta valenta, una proposta que al final ha demostrat, doncs, l'esforç que fem per tornar a situar l'educació, no?, entre les prioritats. Estem plantejant una proposta que suposa incrementar 400 euros al mes el sou dels docents d'aquí 4 anys i, a més, quan escoltem les, no, moltes reivindicacions o de les manifestacions, també situar, doncs, més de 6.000 professionals nous de suport a l'escola inclusiva en els propers 4 anys. Mm-hmm. Hi ha un altre element afegit, que és aquesta, la compensació per la pèrdua que es va fer dels estadis durant els anys de retallades, que suposa, doncs, gairebé 300 milions d'euros, que també són una compensació i, per tant, jo crec que hi ha una voluntat política clara, mm-hmm, de reforçar aquest reconeixement de la professió docent, que és una tasca, doncs, complexa, que és una tasca que hem de posar en valor com a societat, i ens sembla, doncs, que aquest és un marc positiu que el conjunt de sindicats han de poder valorar, perquè, insisteixo, doncs, aquest increment de 400 euros al mes, doncs, la portaveu nacional, doncs, de l'USTEC el situava fa setmanes com un element, diguem, bueno, que seria el necessari per aixecar les mobilitzacions. Es deia en aquest moment, doncs, nosaltres posem aquesta proposta sobre la taula i, a més, jo penso que, a més, més important que això, són aquestes 6.300 dotacions per donar suport a l'escola inclusiva, per tant, professionals, especialistes en educació especial, logopedes, educadors socials, i em sembla, sí, que és una proposta, insisteixo, molt important i valenta i que és positiva i que ha de ser una oportunitat per començar, doncs, a donar aquest punt d'inflexió al sistema educatiu. Mm-hmm.
0: Consellera, nosaltres fa un moment parlàvem amb la portaveu d'USTEC, entenc que el que ens ha dit a nosaltres li devien dir a vostès també ahir en les negociacions, però vaja, ella el que ve a dir és, en tota la part de les noves contractacions dels reforços ja ens hem entès, ara l'Escull ens venia a dir, com a resum, és salarial, exclusivament salarial, i ella el que argumentava és que aquests números que fan vostès o els que els hi han passat en la proposta són tramposos. Deia que són tramposos perquè no acaba de veure clar que els 400 euros surtin de la butxaca dels pressupostos de la Generalitat. Li trasllado com ho argumentava ella i en parlem.
3: I a més, amb uns números tramposos, perquè us ho hem de dir, uns números absolutament tramposos que han anat venent, doncs, unes xifres enganyoses, i això per nosaltres també és ofensiu i no pensem acceptar.
0: Ells diuen que les xifres són enganyoses, que en realitat el que estan plantejant vostès són només 320 euros en total, que són els 200 euros d'augment que ja havien pactat amb Comissions Obreres i la UGT, i a part hi afegeixen uns 120 euros més, que en realitat són uns 320, que la resta venen de les arques de l'Estat. Ara ho hem estat explicant amb la Soledad Domínguez, ben bé, que no estan així com ho expliquen, però vaja, aquí tenim vostès dient una cosa, els altres dient la contrària. Sembla difícil que hi pugui haver un acostament en això.
6: Sí, però realment és que els fets i la realitat és la que és. És a dir, aquí és veritat que la suma d'aquests 400 euros mensuals addicionals és la suma de dos complements, del complement específic, que ja havien fet un increment del 30%, això ve de l'acord del mes de març amb UGT i Comissions, que és veritat que en aquest complement específic, quan incorporem l'increment estatal, és a dir, aquesta pujada salarial, que tindríem, no tindríem l'obligació de pujar a la part del complement autonòmic, però hi ha voluntat política per fer-ho, per tant, aquí ja ens situem sobre els 300 euros, i aquí sumem el nou complement, i per tant, al final, el que tenim és aquest increment de 400 euros mensuals i, per tant, aquí l'important és la xifra total i en aquest increment, diguem, en aquesta aplicació de l'increment estatal, és una aplicació que va a càrrec del govern de la Generalitat, que podríem perfectament no aplicar en el nostre tram autonòmic, però que hi ha voluntat de fer-ho. I, per tant, tant l'esforç pressupostari com el resultat final, no, de percepció per part d'un docent són 400 euros. Jo crec que això, en fi, podem posar tots els números sobre la taula i la realitat és aquesta. I l'esforç pressupostari, doncs, el fa el govern de la Generalitat.
0: Clar, però per tant, si ells no s'ho mengen, sembla difícil d'això, de poder arribar a un acord. No sé si té la sensació...
6: Però aleshores estem parlant d'una altra cosa. És a dir, el que estem dient i el marc que estem posant sobre la taula és aquest increment de 400 euros. Si això, no, perquè la suma de components no acabi d'agradar, no encaixa, en el fons jo crec que estarem parlant doncs, de, no sé, què posant sobre la taula, 500, 600, és a dir, no sé de què estem parlant. Nosaltres la proposta és clara, podem explicar perfectament, no, aquest import d'on prové, i prové clarament de complement específic sumat a l'increment estatal més el nou complement lineal que hem situat, i aquest és el resultat.

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: A l'hora de negociar, no és la primera proposta, portem setmanes plantejant, intercanviant documents i mantenim aquesta voluntat d'acords, a dir, tant de bo, ens veurem d'aquí una estona amb els sindicats i a partir d'aquí nosaltres voldríem ser clars, veure l'oportunitat que tenim davant nostra. Jo penso que és important doncs, poder, jo quan escolto doncs, a molts docents, i de fet la setmana passada que estàvem en una escola de Vila-rodona vam poder tenir una reunió doncs, amb l'assemblea docent d'aquest centre, la gent parla, evidentment, tothom requereix aquest reconeixement retributiu, però tothom ho situa no en el primer terme, però en tot cas aquest govern ha demostrat que hi ha aquesta voluntat de retornar aquest esforç que s'ha fet en els últims anys, però a més hi ha elements, com us deia abans, doncs, aquest reforçament d'aquest sistema educatiu que hem de fer inclusiu, que tothom demana doncs, altres professionals de suport al costat doncs, dels tutors, dels mestres, però també que puguin fer aquest millor acompanyament a l'alumnat, ens sembla que ens hem de situar aquí i penso que siguem clars, nosaltres posem sobre la taula aquesta quantitat. Podem explicar perfectament d'on ve cada partida i, per tant, si aquesta xifra no sembla la correcta, doncs jo crec que, en fi, hauran de també doncs, explicar doncs, a la seva militància doncs, perquè rebutgen una proposta que la pròpia portaveu nacional del seu sindicat doncs, ha proposat.
2: Però no hi haurà canvis. Aquesta és l'última proposta.
1: Miri, el marc negociador és clar. A partir d'aquí podem parlar de serrells, és a dir, sempre, com que hi ha plena voluntat doncs, d'arribar a acords i negociadora, sempre hi ha serrells que es poden ajustar.
2: Però vostè va dir al Parlament abans de veure's amb ells clarament. que no hi havia més marge, que aquesta era l'última proposta. Això no ha acabat d'agradar.
1: Aquesta és la proposta del govern i és la proposta definitiva. Si aquesta proposta estiguéssim parlant d'una cosa petita, ajustable, que té a veure amb un serrell en relació a la proposta, alguna cosa que no es veiés clara, jo crec que la voluntat és de parlar-ne. Però ara mateix ens sembla que no estem parlant d'un serrell i, per tant, aquí haurem d'esperar la reunió de les 10 per poder-ho situar.
2: Sé que ha de marxar, que té pressa, però la Sole li vol traslladar una última pregunta.
3: Consellera, bon dia. Aquest serrell podria ser potser una actualització dels complements a aquelles persones que assumeixen tasques? En algun moment de la negociació, vostè ho recordava, s'ha apuntat un complement, per exemple, pel professorat que treballa als centres de màxima complexitat o pels que exerceixen la tutoria. Aquesta idea es podria afegir a l'acord que ja està, a la proposta d'acord que ja està sobre la taula?
1: Miri, jo insisteixo que portem setmanes, dies molt intensos, doncs, parlant de moltes coses sobre la taula. Aquesta qüestió que vostè planteja, doncs, de fet, la vam proposar al propi departament perquè ens semblava que doncs, era una qüestió de reconeixement també de la carrera docent. Van ser les organitzacions sindicals que la van declinar i d'aquí van passar un nou complement lineal, que és aquest que ara està sobre la taula. Jo crec que a partir d'aquí, doncs, el que és difícil és anar i venir constantment. Jo crec que els punts s'han de situar. Penso que tothom ha tingut oportunitat de situar i en tot cas jo voldria doncs, acabar escoltant-los aquest matí i veure doncs, realment si parlem d'algun serrell o estem parlant doncs, de posicionaments realment diferents o de noves propostes que no estan o no han estat en aquests dies sobre la taula.
2: Consellera, moltíssimes gràcies. Sole, gràcies a tu també. Qualsevol novetat, doncs ja sabeu on som.
3: Estarem molt pendents.
2: Que vagi bé. Adéu. Gràcies. I en el capítol de les protestes encara de diferents col·lectius laborals, no només són els mestres, també són els metges, mantenen el seu pols amb la Conselleria de Salut. Hi ha 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats que deixaran de fer activitat addicional i voluntària a partir del juny en el marc de la campanya Ni un minut més. Després d'11 jornades de vaga, des de la tardor el sindicat ha impulsat aquesta protesta per forçar el Departament de Salut a negociar millores.
4: No sé por qué te quiero.
5: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza. Y lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. Aquí todo el mundo sabe lo que es Feijóo y Abascal.
6: Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
7: Quien cree que se puede meter en un búnker y más aún meter a todo un partido y peor aún intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión.

0: 5 minuts per dos quarts de nou del matí. L'altra gran notícia del dia, a més dels professors, és la sol·licitud de compareixença de Pedro Sánchez en el marc de degoteig de casos judicials que l'assetgen. Ha demanat intervenir al Congrés davant d'això, de tot el que castiga i afecta el PSOE. Guillem.
1: Sí, el president del govern espanyol proposa intervenir-hi després del pròxim Consell Europeu del dia 18 de juny, amb la qual cosa Zapatero, quan comparegui Sánchez, Zapatero ja haurà declarat com a imputat a l'Audiència Nacional, sempre que aquesta intervenció no es torni a endarrerir.
0: Perquè la realitat és que els socis cada vegada pressionen més.
2: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días.
0: Això deia Yolanda Díaz. És veritat que pressionen, que diuen que alguns, fins i tot el PNB, que s'haurien de convocar eleccions, però no aniran a una moció de censura, si més no de moment, amb el Partit Popular. Des de la Moncloa denuncien que estan sent víctimes d'una conspiració i ha posat veu al ministre Óscar Puente.
3: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: I des de Catalunya, Salvador Illa també suggereix que res és casualitat. Ja sabeu que això l'apunta també, apunta al PSC per la campanya, aquesta investigació, per la campanya que va fer a la presidència del govern, per la qual és president ara mateix, Laura Pons.
4: El president de la Generalitat deixa entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre casualitat i coincidència.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
4: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Recordem, tenim la del germà de Pedro Sánchez, la de David Sánchez, la de la dona del president, Begoña Gómez, el cas de les mascaretes amb el triangle Coldo, Ábalos i Aldama, la causa de Plus Ultra, que afecta l'expresident Rodríguez Zapatero, o la de Leire Díez, causa on l'Audiència Nacional ha aprofitat per demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament.
0: Justament ahir arrencava el judici el germà de Pedro Sánchez per la seva contractació, perquè creuen que el van endollar, la Diputació de Badajoz.
1: La fiscalia que en demana l'absolució veu prescrit un dels dos delictes que se li imputen. El seu advocat, l'advocat de David Sánchez, denuncia que hi ha una clara motivació política darrere del cas. El germà del president espanyol s'enfronta a una pena de fins a 3 anys de presó i no és l'única persona encausada.
0: Que sí, que les corrupteles del PSOE, o presumptes, sobretot presumptes corrupteles del PSOE, estan damunt la taula, però després hi ha les del Partit Popular. Han començat a declarar els acusats per la Kitchen i Jorge Fernández Díaz diu que no sabia res de l'operació parapolicial contra Luis Bárcenas.
6: Yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Y lo comenté, bueno, recuerdo perfectamente.
1: L'aleshores titular d'Interior, sota la presidència de Mariano Rajoy, se'n va assabentar, assegura per la premsa. Fernández Díaz està acusat d'haver urdit el pla per espiar l'extresorer i sostreure-li informació sobre la caixa B del PP amb la qual pogués comprometre, informació amb la qual pogués comprometre el partit.
0: Clar, la cosa aquí és que Fernández Díaz l'ha contradit al seu número 2, qui era el seu número 2 a Interior en aquell moment.
1: Sí, Francisco Martínez. Abans de declarar Fernández Díaz ho havia fet ell, qui va ser el seu número 2, i segons Francisco Martínez, el ministre el va arribar a trucar dient-li que tenia un col·laborador a dins de la família Bárcenas, el xòfer Sergio Ríos.
0: I si ens quedem als tribunals... El fill del fundador de Mango ha presentat un recurs on demana retirar totes les mesures contra ell en la causa per la mort del seu pare i denuncia que està patint una condemna social. Entre altres proves, la defensa revela per primera vegada la trucada que va fer el fill a emergències després que el pare caigués d'altabaix de Montserrat. Andrea Villoria.
7: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat 1-1 els 7 indicis contra ell. Hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on, entre llàgrimes, demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
0: I més novetats sobre la visita del Papa a Barcelona. per aquell dia es desplegarà un macrodispositiu poques vegades vist a casa nostra.
8: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya.
0: Això serà el 9 i 10 de juny. Més de 6.000 agents, vaja, 6.000 agents, tenint en compte que el cos de Mossos actual són aproximadament 19.000 Mossos, vol dir que un de cada quatre estarà protegint el Papa, Laura.
9: Sí, hi haurà 5.600 Mossos de totes les especialitats treballant, a més de 500 agents de la Guàrdia Urbana i membres de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Casa Reial i també Guàrdia Vaticana.
0: El moment més crític serà el dia 10, a la tarda, quan el Papa Lleó circularà amb el Papa Mòbil durant un quilòmetre pel centre de Barcelona per saludar els fidels.
9: Recorrerà tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família. Tot aquest perímetre quedarà tallat durant 24 hores. Els veïns podran passar, però haurem d'ensenyar documentació. També es blindarà la circulació, tant de vehicles com de vianants, a les 9 illes del voltant de la Sagrada Família, durant tot el dia 10. És la zona batejada com a centre de màxima seguretat on els Mossos creuen que el Sant Pare estarà més exposat. Per això també la parada de metro Sagrada Família estarà tancada.
0: I coincidint amb la visita del Papa, hi ha convocada una vaga dels treballadors de l'Ajuntament. Faran manifestacions justament el 9 i el 10 de juny, coincidint amb això, amb el Pontífex aquí a casa nostra. Què demanen? Doncs una millora del conveni que afecta 17.000 persones, de les quals 3.000 són els col·lectius laborals que estan en vaga. De quins estem parlant?
9: Mireu, els sindicats que criden a mantenir la vaga són la Intersindical i la CGT. Volen redoblar aquesta pressió en el que ja és el quart mes de vaga dels serveis socials, oficines d'atenció ciutadana, feminismes, escoles bressol i biblioteques.
0: Per tant, no són pocs aquests sectors, alguns sensibles com les escoles bressol o les biblioteques, les oficines d'atenció ciutadana també. I hem de parlar de la calor. Ho dèiem amb el carbó fa una estona, aquesta onada, que una de les coses que està fent és alterar la maduració de la fruita a Lleida, i això s'assuma un problema afegit, perquè com que no es passen els 35 graus, no s'activa el protocol perquè els temporers puguin treballar de matinada i evitar d'aquesta manera el sol.
9: És que no hi ha protocols extraordinaris i aquests treballadors de la fruita doncs, estan exposats a altes temperatures. A més, a Lleida, ciutat, demanen que es prenguin mesures immediates com posar tendals a la ciutat perquè la calor fa difícil la vida normal. I com deies, pel que fa a la fruita, la calor està avançant la collita de préssec i nectarina i s'espera que tinguin més gust aquesta tal campanya.
0: I obrim una finestra al món. Amb la guerra comercial d'Europa contra la Xina, avui els socis europeus es reuneixen per estudiar com blindar-se d'aquesta competència xinesa, Gemma.
10: Un dia després que Brussel·les hagi multat el gegant xinès Temu amb 200 milions d'euros per no vigilar la venda de productes il·legals, Europa es tanca per prendre mesures contra l'amenaça comercial de la Xina. El gegant asiàtic s'imposa a tots els sectors i Europa està preparant, vol decidir noves quotes i aranzels per posar-hi mesura. La sanció a Temu, per cert, és més alta encara que la imposada a la xarxa X d'Elon Musk, a qui van castigar amb 120 milions d'euros.
0: I sobre la guerra a l'Iran i el bloqueig d'Hormuz...
10: Doncs, Marina, francament, no hi ha novetats. Això deia el vicepresident J.D. Vance aquesta nit, que les negociacions continuen, però l'Iran va desmentir ahir un preacord anunciat. En fi, que Teheran diu que no s'ha acordat ni tan sols la pròrroga de 60 dies a la treva.
0: Als Estats Units, on podríem veure aviat un nou bitllet amb el retrat de Donald Trump, vol fer un bitllet de $250, en fi. I si saltem a França, allà han abolit el Codi Negre, una llei colonial sobre l'esclavatge. Encara era vigent.
10: Sí, ja ha sigut per unanimitat, però una miqueta tard. És la llei que regulava l'esclavatge dins de les colònies franceses i que mai s'havia abolit formalment, inclús després de l'abolició global d'aquest abús sistematitzat fa gairebé 200 anys. I això passa setmanes després de l'ira destapada al Congrés francès ara fa unes setmanes, després que França no votés a favor a la ONU de considerar l'esclavatge el pitjor crim de la humanitat. Doncs allà un diputat antillès negre va demanar explicacions i sabeu qui li va respondre? El ministre de Comerç.
0: Tornem en dos minuts amb els esports, amb la cultura i sobretot amb l'anàlisi de què està passant amb Zapatero i amb els professors.
11: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya Barcelona.
12: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys. Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
13: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El 27 d'abril obria el nou Teatre Raval amb dues sales construïdes després d'una reforma integral de l'espai. La sala Tadeusz Kantor té una capacitat per 193 persones i la sala polivalent Espai Damià Huguet té 50 localitats. El Teatre Raval és un projecte de Pep Tosar i Evelyn Arevalo. Existeix des de fa gairebé 100 anys i està ubicat al carrer Sant Antoni Abat. Va ser construït el 1930, en plena República, i des d'aleshores ha acollit diferents projectes artístics vinculats a les arts escèniques. La sala Tadeusz Kantor va obrir la programació amb un espectacle dirigit per Pep Tosar i escrit juntament amb Evelyn Arevalo, basat en la vida i obra de Federico García Lorca i que es podrà gaudir fins al dia 26 de juliol.
14: Que galanes les esperen, bajo que mirto reposan. Que manos roban perfumes a sus dos flores redondas. Nadie va con ellas.
13: Lorca, per partida doble als escenaris, amb aquest espectacle i amb Una noche sin luna de Juan Diego Botto. I després arribarà la pel·lícula dirigida per Javier Ambrosi i Javier Calvo, La bola negra. D'altra banda, a l'espai de Damià Huguet es pot veure Set maneres de ser Hamlet, de Josep Pere Peiró, fins al 3 de juliol.
15: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
11: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: 8:36, temps pels esports. Arnau Montserrat, Gordon, el nou fitxatge del Barça, ja és a Barcelona.
16: I fins i tot a sopatge en un famós restaurant de la ciutat. Abans va passar revisió mèdica i signarà per 5 temporades. L'altra prioritat, Julián Álvarez. Segons ha traslladat el Barça, el davanter ja hauria dit al seu actual club, a l'Atlètic de Madrid, que vol sortir i només vol anar al club blaugrana, que està disposat a pagar uns 100 milions d'euros per rematar. El Barça també accelera per Bernardo Silva. Segons ha pogut saber la SER, ara mateix el Barça és el club que més proper està en aconseguir els seus serveis.
0: Mitchell deixa de ser entrenador al Girona.
16: Ho va comunicar oficialment ahir al club. D'altra banda, la propietat del Girona ha ratificat la figura del director esportiu, Quique Cárcel. Final d'una era, això ho llegíem a La Vanguardia.
0: En clau mundial, que el Mundial comença just coincidint amb la visita del Papa, sí. Per aquella setmana es passa de tot, doncs ja sabem que Messi sí que hi serà, a la llista d'Argentina.
16: Ho dius per alguna relació amb Déu, Messi o... 38 anys i disputarà el seu sisè mundial. Es queda fora el madridista Mastantuono.
0: Xavi Pascual, l'extècnic del Barça de bàsquet, ha explicat per què marxa. Diu que és per patiment.
16: Serà extècnic, encara que ha d'acabar la temporada. Sentiment culer i la intensitat amb la que viu les derrotes.
17: Perquè pateixo molt. Estic patint cada dia.
16: Pascual va assegurar que no hi ha cap guerra amb el club i demana unitat per intentar guanyar la Lliga.
0: Sorpresa majúscula, Roland Garros, han eliminat Sinner i la Caloi ha jugat una mala passada.
16: Sí, la situació va ser surrealista perquè guanyava 2-16-0 i el tercer el dominava 5-1, per tant estava a punt de tancar el partit. Aleshores, la Caloi a París li va provocar marejos i enrampades i va acabar perdent contra Cerúndolo.
0: I Marc Márquez es provarà els primers llibres de Mugello.
16: A 3:15 s'inicia la sessió i després haurà de passar una nova prova mèdica per rebre l'okay per córrer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana.
0: I en cultura... No sé què passa amb Girona, que tothom vol anar a rodar allà, escolta'm.
18: És veritat, fixa't.
0: Us ho avancem a Ser Catalunya. Lara Croft i Tomb Raider arriben allà, a Girona. Avui arrenca el rodatge d'una nova sèrie de Prime Video amb l'actriu Sophie Turner com a protagonista i amb la col·laboració d'entitats de la ciutat. Ens ho explica des de Ràdio Girona, com no, la Marta Altimir.
19: El secretisme ha estat absolut fins fa poques hores, però a Ràdio Girona hem sabut que el muntatge d'aquests últims dies i les restriccions de mobilitat al barri vell són pel rodatge d'una superproducció de Prime Video. Durant el mes de juny hi haurà per Girona actors com Jason Isaac o Sidney Weber, i a més, segons ens han explicat fons del rodatge, la sèrie comptarà amb dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que organitzen batucades i correfocs. La pròxima parada es preveu que sigui Almeria.
0: I als cinemes avui arriba la nova de la Zendaya, el Robert Pattinson. Es diu The Drama. Ready
18: and turn. És una de les pel·lícules més esperades. En parlarem a quarts de 10 extensament amb el redactor en cap de Fotogrames, en Roger Salvans, però també s'estrena Corredora, ve de passar pel Festival de Màlaga, també Mallorca Confidencial, La Silla o la pel·lícula sud-coreana Què et diu aquesta natura. A la plataforma Disney Plus, la nova del Carles Porta.
20: Han pasado 40 años.
21: Ahora quiero saber...
0: Què vol dir, la nova del Carles Porta?
18: Abandonados. Mireu, arriba a Disney Plus, és el cas del 1984, quan tres nens de 2, 4 i 6 anys van aparèixer abandonats a l'estació de França. Parlaven francès, deien que venien de París, però no sabien dir ni el nom dels pares ni per què eren allà. Mai ningú els va reclamar. 40 anys després han volgut saber els seus orígens i això és el que ha fet Carles Porta.
0: I ha estat el col·laborat dels últims dies que han rarit una mica l'ambient en aquesta casa a la SER. Ja tenim el desenllaç, ja sabem qui substituirà, qui agafa el relleu de l'Àngels Barceló al capdavant de l'Oi Por Oi. Quan acabi la temporada, és a dir, a partir de la temporada vinent, serà l'Aimar Bretos.
22: Hace 18 años entré por primera vez por la puerta de la SER
2: con una mezcla de ilusión.
9: El periodista que ara està presentant Hora 25 presentarà a partir del proper 31 d'agost el programa líder de la Ràdio Espanya. 40 anys després és un orgull enorme per mi recollir aquest testimoni, el que deia Bretos ahir precisament al seu editorial.
0: Mig minut i obrim l'anàlisi.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 9 del matí. Tinc a la taula, em fa molta il·lusió saludar-la aquí, la Neus Tomàs, del Diari Ponesa. Què tal? Bon dia.
23: Molt bé, bon dia.
0: I també tenim en línia el Carlos Cue. Carlos Cue, què tal? Corresponsal polític del País. Com estàs?
24: Hola, bon dia.
0: Ara de seguida us demano per tot el terratrèmol de la legislatura espanyola, però abans sabeu que hi ha una vaga educativa, una revolta educativa en marxa amb els sindicats tancats a la conselleria. Nosaltres acabem de parlar d'una banda amb la portaveu d'USTEC, de l'altra amb la consellera, amb l'Esther Niubó. Escoltem què han dit totes dues i et demano una valoració, Neus.
25: No és acceptable i, per tant, per això vam dir, doncs, oita, quan vosaltres tingueu ganes de negociar realment en base a la proposta que ja per fi tenim sobre la taula, doncs llavors doncs, podem parlar aquest llenguatge que semblava que havíem començat a parlar.
26: Podem explicar perfectament d'on ve cada partida i, per tant, si aquesta xifra no sembla la correcta, doncs jo crec que, en fi, hauran de també doncs, explicar doncs, a la seva militància doncs, perquè rebutgen una proposta que la pròpia portaveu nacional del seu sindicat doncs, ha proposat.
0: I puc saludar el Miquel Giol. Miquel, què tal?
27: Hola, bon dia.
0: Que segueixes allà a la Conselleria d'Educació perquè allà és on s'han de reunir una part i l'altra per veure si hi ha desllorigador possible. Ara mateix, segons el que hem escoltat, sembla difícil, però vaja, ells continuen tancats allà. La consellera, de fet, ha arribat a casa seva, a la Conselleria d'Educació, i tenia allà ja dormint els sindicats.
27: Sí, exacte. Aquí hi ha una quinzena de sindicalistes que han passat la nit a l'interior, però han de ser molts més els que s'acostaran aquí al llarg del matí. La reunió està convocada a les 10. A les 10 aquí fora també hi ha convocada una concentració per part dels professors i professores del Baix Llobregat i del Penedès que avui fan vaga i que, a més d'anar a Montserrat on faran una trobada, també estan convocats aquí davant de la conselleria. De fet, el que està passant aquí ara mateix és que estan arribant diversos furgons policials que estan muntant un cordó de seguretat, casualment amb les mateixes valles que ahir els professors van tallar la via Augusta com a protesta a la nit perquè no avançaven aquestes reunions, aquestes convocatòries que fan amb la consellera. I ara mateix aquesta és la situació. No veiem professors aquí a l'entorn de moment, però sí que encara ens anem trobant per dintre de la conselleria els diferents sindicalistes que dèiem. Han fet nit aquí dins.
0: Miquel, gràcies. Seguim parlant.
27: Fins ara.
0: Neus, has pogut escoltar a banda i banda una mica les converses que teníem. La Soledad Domínguez, la nostra companya que porta tots els temes d'educació, també ens hi ha posat una mica la lletra petita per entendre quins són els punts de desencontre. Vaja, al final uns diuen, volem que siguin 400 euros i la conselleria diu, és que els 400 euros de més de sou ja els teniu.
23: Jo deia que, és veritat, he escoltat els dos, a les dues, a les tres, a la consellera, a la portaveu d'USTEC i a la Sole, i la que més m'ha interessat és la Sole, ho dic perquè al final doncs, el govern explica com ho veu, el sindicat també, i una mica el paper dels companys d'educació és traduir-nos a la resta exactament què està passant, no? Més enllà del que defensi cada part. I m'ha semblat interessant perquè el dubte que jo tenia, escoltant tant a la consellera com a la portaveu d'USTEC, és si realment hi havia els 400 euros o no, que és el cap del carrer que ara hi ha, no? Perquè la resta de propostes sembla que sí que ja estan consensuades, i escoltant a la Sole, jo entès que sí que hi són els 400 euros. Llavors, pel que sembla el sindicat, el que qüestiona és d'on venen aquests 400 euros, no? Que una part sigui del tram autonòmic que correspon a diners que venen del Ministeri. Bé, al final, a la nòmina dels professors aquests diners hi seran, i si no hi són, incomplirà la Generalitat, no incomplirà ningú més, no? Llavors em sembla un matís tan tècnic, i és perquè si no et creus que no arribaran els del Ministeri, per què et creus que arribaran els de la Generalitat? Perquè al final entenc que quan la Conselleria promet aquests diners del tram autonòmic és perquè ja ho ha parlat amb qui ho hagi de parlar.
0: Més que tenint en compte que són del mateix color polític.
23: Per això et dic que ja entenc, i difícilment, encara que canvi un govern aquí o allà, dubto que hi hagi cap govern que vulgui treure diners a qualsevol professor a la nòmina, no? Per tant, ja et dic, m'ha semblat molt interessant la Sole perquè m'ha aclarit el dubte que jo tenia, i eren si aquests diners, que és el que al final està qüestionant l'acord, i eren o no.
0: Veient això, poden acabar perdent el relat els professors? Ho dic perquè més o menys havien anat tenint el suport, si més no, de les famílies, no? Crec que aquí no hi ha hagut una bretxa en tota aquesta protesta, però és veritat que d'una banda, el fet d'allargar-ho tant en el temps pot acabar-ho fent esgotador, i de l'altra, el fet de dir, escolta, és que ja teniu els 400 euros, és que Iolanda Segura, t'ho has sortit dient, amb 400 euros ja podríem acostar posicions.
23: És a dir, jo crec que totes les reivindicacions que feien els professors estan més que legitimades, i a més no és una qüestió que sigui bona pels professors només, és bona pels alumnes i per tant per la societat en conjunt, no? I em sembla que ha permès posar davant del mirall de la societat, dels que tenim fills i dels que no, la importància de l'educació, que va molt més enllà de les famílies, no? És cert que l'acumulació de protestes, d'aturades, de amb qui deixo els nens, jo no tinc més remei que portar-lo, alguna mala cara perquè l'has deixat, doncs no ajuden, no? Però crec que les famílies han sigut molt comprensives. Ara, si això s'allarga, i sobretot si s'allarga tenint en compte que la xifra aquesta una mica màgica dels 400 euros era la que havia dit el sindicat, el govern diu que sí que hi és, i malgrat això no hi ha l'acord, doncs potser sí que aquesta onada de comprensió lògica que hi havia vers els moviments dels professors, doncs se'ls hi pugui girar en contra, sí.
0: La Sole m'insisteix, diu, el Ministeri, en el fons, no ha d'acabar transferint res, ve a ser com la llei de la dependència,
23: sí,
0: no? En aquest sentit, que els diners són tots del pressupost de la Generalitat. En fi, aquesta és la situació ara mateix, la situació que s'ha de desllorigar avui, o ja sembla que no hi hagi opció de que hi continuïn les negociacions.
23: A veure,
0: la setmana que ve és la tongada forta, la tongada final, la traca final d'aquesta revolta educativa.
23: Sí, el curs està acabant, hi ha gent amb els de batxillerat encara estan amb exàmens, els de primer, jo crec que els hi juga a favor el fet de que el curs estigui acabant, i els juga en contra que no poden traslladar aquest conflicte al nou curs.
0: Ja. I clar, per si no en teníem prou ingredients al caldo aquesta setmana, vaja, l'operació de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz, i tenim Carlos Cué, torno a saludar, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tenim Pedro Sánchez dient, escolta, ja aniré al Congrés a donar explicacions. Ell calcula que serà després del Consell Europeu, per tant, això vol dir aproximadament a partir del 18 de juny, és a dir, que en principi ja hauria comparegut Zapatero davant de la justícia.
1: Sí, i es fa per això, evidentment, l'excusa és el Consell Europeu, però es fa per tenir tot més clar el panorama amb la declaració de Zapatero, que és molt, molt important pel PSOE perquè és una crisi molt de fons, lo de Zapatero. No? És un esquema similar, si penses, al de l'any passat. Vull dir, quan va sortir el cas Ferran, que eren més o menys les mateixes dades, es va fer una comparació, després de molta pressió, s'han de donar explicacions, era molt similar a avui. Els socis estaven molt nerviós, i hi ha finançament il·legal, nosaltres estem fora, demanem explicacions, s'ha de fer alguna cosa, el govern ha de fer alguna cosa, i després va haver una compareixença a mitjans del juliol en la que es van anunciar una sèrie de, bueno, de mesures anticorrupció que, bueno, ara estan una mica bloquejades, encara es van fer, però estan bloquejades al Parlament perquè Junts no vol votar, perquè, bueno, la situació política que tenim, no? Però la veritat és que sembla el que va passar l'any passat, el que passa és que jo crec que ara el mateix el govern està peor que l'any passat.
0: Ni que sigui per acumulació.
23: I jo crec que els socis estan molt més neguitosos. És a dir, no prou neguitosos com per sumar-se a una moció de censura, això segur que no, però però la paraula vergonya que van anar repetint ahir des de Yolanda Díaz a Gabriel Rufián, no? I el que et diuen també en privat, no? O fins i tot aquest to que ha anat pujant al PNB, insisteixo, no per donar suport a una moció de censura, però sí per dir-li a Sánchez ja està, crec que és una certa diferència respecte a el que va passar, que jo coincideixo amb el Carlos, coincido contigo que la sensació aquesta d'arribar a l'estiu ofegats, no? Un clàssic d'altra banda de les companys de tribunals, doncs ara és molt més...
0: De tribunals i de política, últimament, bueno, perquè ja les eleccions de 2023 també les vam tenir a l'estiu.
23: Sí, però clar, com que l'agost és inhàbil als tribunals, doncs sempre passa que el juny i juliol els propis jutges es volen treure feina de sobre, no? I fixa-t'hi que els companys de tribunal són els únics que sempre poden fer vacances a l'agost perquè són els únics que saben que no ho tenen.
0: Vosaltres
1: tenen uns juliols molt
23: sí,
1: molt
23: per això
1: complicat.
23: Dic, sí, tenen uns junys i juliol terribles.
0: Vosaltres compreu aquesta idea que ja està dient amb la boca ben grossa des de la Moncloa, des de l'entorn de Pedro Sánchez, ho deia l'Òscar Puente, per exemple, ahir mateix, que tot això és una conspiració en contra del govern per derrocar-lo. Ara ja ho diuen obertament. Coincidiu en això?
1: No, a veure, no és una qüestió de comprar, i el que està escoltant el programa hi haurà gent que pensa que sí. Clar. I gent que pensa que no és una qüestió d'opinions, però sí que és veritat que és important que el govern esté en aquest punt, no? Perquè demostra una debilitat evident, quan arribes a aquest punt és que estàs molt, en una situació molt difícil, però és veritat que com que hi ha coses que, per exemple, el juez Peinado, no? Això és molt evident, tothom ho veu. Fins i tot el de la història del germà del Sánchez, jo crec que tothom pot veure que si no fos el germà de Sánchez no estaria jutjat, yeah. No? Que ja, en fi, que no és un escàndal absolut que un músic trobi ocupació de músic en una cosa que és més o menys raonable que tinguessi aquest treball, no? Però hi ha altres coses, per exemple, el de Zapatero, que la història de Zapatero, que vendre això com lawfare, de fet, ho han deixat de fer, no? Perquè és un auto molt argumentat i hi ha coses estranyes. Vull dir, hi ha moltes coses, hi ha molta coincidència, i això és veritat, el que deia Puente, la sessió de control de dimecres va ser molt estranya. Yeah. Vull dir, 20 minuts abans de començar la sessió de control, a un medi de comunicació es diu està la UCO, va la UCO, no estava encara, no hi era encara, està anant la UCO
0: a Ferraz
1: per finançament il·legal, que tothom al Congrés sap que és la línia vermella de tothom i per tant la legislatura s'ha acabat, i després no era això.
0: Ja.
1: Era una altra cosa molt greu també, però no era això. Vull dir, la sensació, jo estava ahir al Congrés, la sensació de dimecres quan comença la sessió de control era, bon, s'ha acabat.
0: Sí.
1: I passen coses, és veritat que passen coses que no estan bé, i passen coses que no, o sigui, que són exagerades. D'ahir a parlar de conspiració, doncs quan un govern parla de conspiració, normalment és que està en un moment de debilitat màxima.
23: Jo crec que sí que hi ha... La distinció dels casos que ha fet el Carlos és la que faria jo. És a dir, hi ha casos on és més que qüestionable tant les instruccions judicials com el cas en si, no? Però hi ha altres que no. Per tant, les formes és una cosa, al fons una altra. Jo sí diferencio clarament els casos de Zapatero, que ja veurem en què acaba. I encara que no hi hagi... que serà llarg, com tots els casos, no, d'aquests, i més quan està l'Audiència Nacional pel mig, però encara que l'expresident Zapatero pugui demostrar que tot ha estat legal, que no hi ha, que tots els contractes han sigut correctes, que totes les factures estaven bé, que les de l'empresa de les seves filles també, encara que passi tot això, el paper que tenia a ulls de molta part de l'esquerra, d'integritat, de ser un polític una mica diferent d'altres, jo crec que això ho ha perdut. Això una. I dos, i en el cas de Leire, per resumir-ho, doncs, clar, el dubte que hi ha és, s'havia dit que aquesta senyora era una senyora que anava per lliure i que no tenia res a veure amb el PSOE, el que estava fent, i si es demostra que no és així, encara que es vulgui acotar a Santos Cerdán la responsabilitat, doncs tens la gerent del partit imputada.
0: Ja, ja.
23: Per tant, no és tan fàcil ja limitar-ho només a les tropelies de Santos Cerdán, no? Pedro Sánchez compareix, no tenia altre remei, però compareix perquè els seus socis li exigien la compareixença.
0: Deixeu-me saludar el Gerardo Pisarello, secretari de la Mesa del Congrés, diputat dels Comuns. Què tal? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: La legislatura està esgotada?
3: Home, jo crec que pot quedar legislatura si les coses es fan com s'han de fer. Si d'entrada estic convençut que el Partit Socialista ha trigat massa en donar explicacions, està trigant massa, i sobretot, en tot cas, en adoptar mesures que puguin contrarrestar el que s'està dient, no? Vam escoltar el ministre Òscar Puente dir una cosa que és molt greu, no? Va dir que hi havia determinats sectors del poder judicial i del poder mediàtic que estaven intentant enderrocar el govern per mitjans no democràtics. Això és possible? Jo no ho descarto. Ho hem vist en altres ocasions. Però si això és així, el president Sánchez ha d'anar al Congrés a explicar què és exactament el que està passant i quines mesures pensen adoptar perquè això, efectivament, no pugui passar.
0: El que passa és que ara ens ho deia el Carlos Cue. Això, ara fa un any, l'estiu passat, o abans de l'estiu passat, més o menys érem en el mateix plano amb el cas Santos Cerdán, i en aquell moment també va comparèixer al Congrés, també va anunciar tota una sèrie de mesures que continuen encallades, perquè al final no tot depèn només de la voluntat del govern de Pedro Sánchez, sinó que hi hagi una majoria suficient per tirar-ho endavant i per impulsar-ho. Vull dir que al final estem en un cul de sac des de fa molt de temps.
3: Bueno, però no estem parlant de qualsevol cosa, eh? Aquí s'ha dit, hi ha determinats sectors del poder judicial i del poder mediàtic que estan intentant enderrocar un govern per vies no democràtiques. Això és greu, és molt greu. Igual que són molt greus les acusacions que s'estan fent contra Zapatero, per exemple, no? I aquí també calen explicacions. El president de govern ha d'explicar si el Partit Socialista diguem-ne, té dirigents que han participat en tràfic d'influències o fins i tot si han tingut pràctiques de lobbisme que potser no són il·lícites des del punt de vista penal, però que èticament són reprovables. Uh-huh. Per això s'ha d'explicar, un i dos, s'ha d'actuar d'immediat. És a dir, si tu li planteges això a la ciutadania, no? Li planteges això a la ciutadania, immediatament has d'anunciar mesures de regeneració democràtica. Què faràs amb aquest poder judicial? Què faràs davant del que poden fer determinats mitjans de comunicació que han estat filtrant notícies durant aquests dies, com explicava el Carlos Cue ara, mentre es jutjava un cas tan greu com és el cas Kitchen del Partit Popular, no? I jo crec sincerament que l'única manera en què hi hagi una majoria parlamentària que pugui continuar confiant en aquest govern i sobretot una ciutadania que pugui confiar en aquest govern és que s'adoptin mesures urgents. Mesures de regeneració democràtica, les mesures socials que s'accelerin, l'agenda plurinacional que s'acceleri. És l'única manera que no, és a dir, que impedeixi que qui surti beneficiat de tot el que està passant són els partits de la gran vergonya de la corrupció, que és el Partit Popular, que té la Kitchen, que té la Gürtel, molts casos provats terribles de corrupció, com li va dir la portaveu del Partit Nacionalista Basc al Senat, no? Que li va dir vostès com a alternativa. Amb els 200 casos que tenen es podrien paparar el Saló de Plens. I de l'altre costat està Vox, no? Provadament finançat pels bancs d'Orban a Hongria, amb un senyor com Santiago Abascal denunciat pels propis membres del seu partit per casos de corrupció. Això serà l'alternativa? Si no volem que això passi, el Partit Socialista ha de donar explicacions i ha d'actuar d'immediat.
23: No, volia fer un matís.
3: I es pot fer, sí que es pot fer, perquè jo li estic parlant des d'un espai polític com és el meu. Nosaltres vam patir 20 querelles. 20 querelles que van acabar totes arxivades en casos de Lofer evidents, evidents. I van quedar efectivament arxivades. Per tant, és possible adoptar mesures que impedeixin que hi hagi corrupció i que la gent, sobretot la gent que ho està passant malament, que no pot pagar lloguer, que no arriba a final de mes, els mestres, el professorat, confina amb la política. Això és possible, però el Partit Socialista ha d'actuar de manera immediata ha d'aclarir el que està passant i ha d'oferir mesures.
23: No, hola Gerardo, soc l'Anna Estomàs. Un matís només, i jo estic d'acord amb algunes de les coses que diu, la regeneració, totes aquestes mesures que han quedat pendents i no s'han fet. Un matís amb el tema de el paper dels mitjans. És veritat que l'ecosistema mediàtic, i sobretot amb epicentre a Madrid, doncs és majoritàriament favorable a que hi hagi un canvi de govern, amb línies editorials més o menys contundents i amb formes de defensar-ho més o menys matusseres. Jo no, mai he sigut corporativista, jo crec que hi ha periodistes i mitjans que ho fan molt bé, periodistes i mitjans que ho fan molt malament, a dreta i a esquerra. Mm. Ara, les filtracions de sumaris o d'operacions policials hi han estat sempre. És a dir, et poso un exemple que no afecta ni a Sònia ni a PP. Quan aquí s'entrava a la seu de Convergència, al carrer Còrsega, estava ple de periodistes, ho sé perquè jo era una d'elles, que estàvem allà esperant que entressin els agents de policia a la seu, que van entrar més d'una vegada, no? I els sumaris, les diligències judicials, que és veritat que no haurien de poder-se filtrar, és cert. Quan els advocats es queixen, tenen raó. També és veritat que a vegades són els propis advocats els que ho fan, es filtren d'un color i de l'altre. Ho dic perquè els oients també entenguin com funciona això.
0: Senyor Pissarello, ens queden 5 minuts abans d'haver d'anar a la publicitat, però li voldria traslladar dues preguntes més. Una, s'han arribat a plantejar o es plantegen, segons com vagi tot, abandonar el govern de Pedro Sánchez?
3: Bueno, ja han dit quina és la nostra, diguem-ne, línia vermella. Això ho han dit pràcticament tots els partits que donen suport al govern, que és el finançament il·legal, irregular per part del Partit Socialista. I mentrestant, ja dic, la nostra obligació és doble. Primer, evitar el que molta ciutadania no vol, que això caigui en mans del PP i de Vox, que són els partits que més corrupció, diguem-ne, tenen, i que tot el que estan proposant com a mesures polítiques del seu govern condueix directament a la corrupció, que s'allibera als grans poders econòmics de qualsevol tipus de control i reproduir, en el cas del Partit Popular, el que ja van fer al passat i el que està quedant demostrat en casos com a Kitchen. Això s'ha d'evitar. Però per nosaltres el que té sentit perquè aquesta legislatura pugui tirar endavant és que s'accelerin les reformes socials, les reformes de regeneració democràtica que la ciutadania està esperant. Nosaltres volem que continuï la legislatura perquè es prorroguin els contractes de lloguer, perquè s'acabi amb els lloguers de temporada que estan permetent que l'especulació, diguem-ne, faci destrosses a moltíssimes famílies deixant-les al carrer, que es millorin les condicions en la sanitat pública, la mateixa regeneració democràtica de la justícia, que ara es va avançar una miqueta i vam tenir pràcticament una mena de vaga generalitzada de sectors corporatius i reaccionaris del poder judicial. Nosaltres, si la legislatura ha de tenir continuïtat, ha de ser perquè s'accelerin els canvis socials que està demanant la ciutadania.
0: Ja
3: dic, no ho demanem només nosaltres, ho demanen totes les forces que estan acompanyant, diguem-ne, el govern en aquesta legislatura.
0: Totes, menys Junts, que és qui també va ajudar a la investidura. Però, en fi, anava a dir que, ara que em parlava d'habitatge, ho estem explicant a Ser Catalunya i li demano una valoració en un minutet, si pot ser, en el moment de màxima emergència d'habitatge a Barcelona, resulta que han caigut en picat la xifra de pisos que es destinen a les famílies més vulnerables. Hi ha més de 750 famílies vulnerables esperant un pis urgentment, però l'any passat la mesa d'emergències només va rebre 120 pisos per adjudicar, i això és perquè l'Ajuntament hi està posant menys teca.
3: Bueno, lamentable. Crec que el govern municipal de Jaume Collboni, malauradament, és la pitjor, diguem-ne, versió del que el Partit Socialista hauria de fer i no fa. És la pitjor versió, crec jo, la municipal. No només perquè s'ha reduït en més d'un 60% els habitatges destinats a emergència habitacional en un moment que aquesta emergència habitacional existeix, sinó perquè també, en general, s'ha reduït a la meitat la inversió en habitatge protegit. És a dir, el que hauria de fer el govern municipal, que ho podria fer, nosaltres vam estar al govern i sabem el que és tenir voluntat per impulsar una política d'habitatge més valenta, doncs no s'està fent i és vergonyós en les condicions en les que estem des del punt de vista social.
0: Gerardo Pissarello, dels Comuns, secretari de la Mesa del Congrés, moltíssimes gràcies.
3: Al contrari, a vosaltres. Molt bon dia.
0: Que vagi bé. Adéu. I Neus Tomàs, Carlos Cué, no sé si voleu fer una última valoració breu, un mig minutet.
4: Bé, que... Sí, jo crec que és interessant el que deia Pissarello, que estaria bé si és veritat el que pensa el govern de que, com va dir ahir el Puente, hi ha formes no democràtiques d'intentar derrocar el govern. És veritat que és un govern democràtic amb la força democràtica d'una legislatura. Doncs estaria molt bé que Sánchez al Congrés digués què farà amb aquesta intentona no democràtica de derrocar-ho, no? Jo crec que aquest debat és interessant perquè Sánchez està molt debilitat, és evident, però encara és president del govern.
0: 10 segons, Neus, perdona.
23: Jo crec que govern i socis, si estan disposats a mantenir la legislatura, el temps que sigui, han de poder governar. Si no poden governar, que és el que està passant ara, no sé si té massa sentit.
0: Neus Tomàs, Carlos Cué, moltíssimes gràcies als dos. Que vagi bé. Gràcies. Nosaltres a la tornada conversem amb el president de Foment, amb Josep Sánchez Llibre.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
6: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
7: Cap Roig Festival presenta Rica Slay, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
8: A Puerta de Alcalá.
7: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
12: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
13: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
12: Més que la d'en Mario Casas?
13: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
12: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
14: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena Ser i Ser Catalunya.
28: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
12: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
6: Vinga, que ja s'ha assegut aquí a l'estudi el president de Foment, el Josep Sánchez Llibre, arrenca el seu tercer mandat al capdavant d'això, de la patronal de Foment del Treball. Senyor Sánchez Llibre, què tal? Bon dia. A veure, si espera, que ara resulta que no li hem obert el micròfon. Li podem obrir el micròfon?
7: Sí.
6: Va, vinga, va. Bon dia, senyor Sánchez Llibre.
7: Molt bon dia i moltes gràcies per l'invitació.
6: Estrena corbata?
7: Avui sí. Mira, en homenatge a tu, a la Cristina, dic, vinga, va, avui...
6: Marina.
7: A la Marina,
6: això,
7: sí. Sé que t'agraden les corbates, dic, va, a veure si la cautivo una miqueta.
6: Escolti, Déu-n'hi-do quina setmana, que també li dic, la setmana passada la vam acabar igual, dient Déu-n'hi-do quina setmana, doncs ara una mica més de llenya al foc encara.
7: És veritat. Realment, doncs, a vegades ens preguntem, o no ens hauria d'estranyar, per què sorgeixen els populismes a Espanya, no? I a Europa, ara estem parlant de Catalunya i d'Espanya, no? I la veritat és que crec que els ciutadans no ens mereixem aquest tipus de notícies dolentes que afecten a la corrupció, que afecten a la política, i des d'aquest punt de vista, jo aquí vull ressaltar que malgrat totes aquestes, tot aquest ecosistema de males notícies, de manca de confiança, de manca de solvència, des d'un punt de vista de les inversions que puguin venir a l'estat espanyol, no? A Espanya concretament, malgrat que tot això, que aquestes males notícies desenterboleixen aquest clima de confiança que necessitem els empresaris, és veritat que l'economia va bé, que els empresaris va bé, si no entrem en detall, no, des d'un punt de vista macro, i que els empresaris, els teixits, el teixit empresarial català i espanyol és suficientment resilient per poder suportar totes aquestes males notícies, tots aquests aspectes de corrupció que enterboleixen la bona marxa de l'economia i la bona imatge del que necessitaríem, doncs, d'un país en el que nosaltres sempre plantegem de que hem de tindre governs business friendly per desenvolupar la nostra tasca, per generar inversions i per generar confiança i generar llocs de treball i que els empresaris puguem col·laborar també amb la cohesió social a través de la generació de riquesa i que d'aquesta riquesa es pugui repartir equitativament.
6: Fixi's que sobre això que em diu, justament en la compareixença que feia Pedro Sánchez aquesta setmana, en la roda de premsa que va fer al Vaticà, on va haver donar explicacions sobre l'estaborniment de la legislatura, ell argumentava que vol seguir i que vol aguantar la legislatura fins al 2027 perquè precisament venent la seva imatge d'estabilitat, no? La imatge d'estabilitat d'Espanya, que al final porta amb el mateix govern durant 8 anys, un govern que any sí, any també ha de descartar avançar eleccions perquè li surten coses i que un govern també que no ha aprovat cap pressupost en tota la legislatura i que pot arribar a acabar la legislatura sense haver-ne aprovat cap. Ell ven que, com que les xifres macroeconòmiques van bé, com que estem al voltant d'un 10% d'atur, que això li dona ales i arguments per continuar. Vostè hi coincideix en això? Creu que la legislatura espanyola pot continuar?
7: Bueno, això ho han de decidir els polítics. I els polítics han de pensar més amb les noves generacions i amb la ciutadania en general, que no pas amb les properes eleccions, no? Però si l'economia resisteix i és resilient és gràcies al teixit empresarial espanyol, que és, jo diria que és molt fort, que ha fet totes aquelles transformacions que es havien de fer, i gràcies a que els empresaris aixequem la persiana cada dia, invertim i generem negoci, l'economia va bé. Jo no diria que l'economia va bé gràcies a el que està fent el govern de l'Estat. És veritat que dintre dels aspectes positius del govern d'Espanya hi ha una sèrie de persones, una sèrie de ministres, com és el senyor Carlos Cuerpo, que està doncs intentant aplicar una política business friendly que afavoreix la confiança empresarial, però en general tot aquest aspecte, totes aquestes males notícies, tot aquest ecosistema de producció en el que estem immersos en aquests últims 15 dies no afavoreixen la marxa de l'economia, no afavoreixen la confiança empresarial, i tot i amb això, bueno, els empresaris anem en una direcció. Aquí a Espanya probablement està passant, està succeint el que va passar a Itàlia fa uns quants anys, no? Que l'economia anava en una direcció i la política anava en una altra direcció. I no ens hauria d'estranyar que tot aquest clima de corrupció, d'endarreriment, de males notícies, de crispació política, de polarització, finalment apareixen els partits d'extrema dreta i d'extrema esquerra. Per tant, no ens hauria d'estranyar que anem en aquesta direcció. Però, repeteixo, els empresaris el que volem és confiança, estabilitat, no la tenim, perquè no hi ha estabilitat política, no hi ha pressupostos. És impensable que en una economia com l'espanyola, que ha fet totes aquelles, una economia moderna, per dir-ho d'alguna manera, es pugui governar sense pressupostos. Imagini's vostè que les empreses que avui estan als mercats bursàtils no donessin els resultats cada 2 o 3 mesos. Bueno, aquestes empreses haurien de tancar, perquè no tindrien la confiança dels inversors. Bueno, aquest estat espanyol, o sigui, aquest govern espanyol fa 3 anys que no presenta pressupostos. Jo penso sincerament que els partits s'haurien de posar d'acord, els partits majoritaris, amb els partits majoritaris, jo diria, a nivell espanyol i també a nivell de les diferents comunitats autònomes, per intentar, doncs, consensuar que si els pressupostos són prorrogats, que els pressupostos no es poden prorrogar any rere any i que haurien de posar un límit amb la pròrroga d'aquests pressupostos. Probablement es podrien posar d'acord que si els pressupostos es prorroguen una vegada durant un any i no són capaços de posar-se d'acord, s'haurien de convocar eleccions. Però, home, això és una qüestió que compet únic i exclusivament als partits polítics.
6: Compet només als partits polítics, però, òbviament, vostè pot opinar i ho està fent. Entenc pel que diu que ja no és que cregui que s'hagin de convocar eleccions ara, és que creu que s'haurien d'haver convocat fa molt de temps.
7: Bueno, a l'època que jo estava al Parlament, que vaig estar 23 anys al Congrés de Diputats, quan no hi havia pressupostos, els governs convocaven eleccions anticipades, no? Ara és veritat que després de la crisi del Covid i després de diferents crisis de les guerres, motivades per les guerres i per Lehman Brothers, van haver una sèrie de modificacions constitucionals, concretament l'article 134.3, amb la que es plantejava la possibilitat de que els pressupostos es podrien prorrogar enrere d'any sense que es poguessin presentar. Però, bueno, jo penso que en una situació com l'actual, els partits polítics haurien de fer un examen de consciència i plantejar o donar... O sigui, és impossible governar sense pressupostos, perquè els pressupostos et limiten les inversions, les dades macroeconòmiques, les inversions en infraestructures, tota una sèrie de qüestions que són essencials, no?
6: Per tant, Pedro Sánchez ha de convocar eleccions, sí o no?
7: No, això, jo, des de Foment, jo no tinc capacitat, ni tinc voluntat, ni tinc autoritat per demanar que el senyor Pedro Sánchez convoqui eleccions. Jo només els demano una reflexió serena, sentit comú, seny, que diem els catalans, i al mateix temps que ens donin confiança als agents socials, tant els empresaris com els sindicats, perquè puguem prendre totes aquelles decisions per anar en la bona direcció de l'economia. Però aquesta és una decisió que compet únic i exclusivament als governants.
6: Per tant, tampoc em dirà si consideraria òptim que el Partit Popular impulsés una moció de censura.
7: No ens hi posem. Els empresaris no entrem. Nosaltres...
6: No els han contactat des del Partit Popular perquè intentin fer la seva maniobra, el seu desplegament de plomes per convèncer Junts, perquè s'hi posi bé?
7: La veritat és que no.
6: I si els venen a buscar, si el PP els diu, escolta, ajudeu-nos a convèncer Junts.
7: És que nosaltres només parlem, dialoguem amb els partits polítics per intentar, doncs, influir en totes aquelles modificacions o tots aquells plantejaments que van en la direcció d'impulsar l'economia productiva. Ara, en temes polítics no ens hi hem posat, no ens hi posarem, i penso que aquesta no és la nostra tasca. Nosaltres el que volem és confiança, estabilitat, que hi hagi pressupostos, i de la mateixa manera que els empresaris ens juguem cada dia el nostre patrimoni per intentar doncs generar riquesa i generar ocupació, que els polítics facin la seva feina, que no l'estan fent en aquests moments.
6: Si parlem només de Catalunya, la seva relació amb el govern de Salvador Illa ha tingut de tot en aquests dos anys que fa que dura, des de que el PSC ha tornat a assumir les regnes del país. Vostè ha renegat i molt dels pactes del president amb els comuns i amb Esquerra, no li agraden, però ara fa uns dies el vam escoltar aplaudint que s'aprovin els pressupostos, uns pressupostos que s'han pactat amb els comuns i amb Esquerra Republicana i que preveuen, per exemple, posar límits a la compra especulativa, sí, entre moltes altres coses.
7: No, és veritat. Jo, des de Foment, hem criticat determinades polítiques i determinats pactes entre el president, el govern de la Generalitat i els comuns. Amb Esquerra encara no hi hem entrat, però amb els comuns sí que hi hem entrat i ho hem denunciat públicament, que aquests pactes anaven en la direcció de la socialització de la propietat privada. Però, dit això, Foment, almenys des que jo estic al capdavant de Foment, que fa 8 anys aproximadament, sempre hem dit, governi qui governi, governi junts amb Esquerra, governi el senyor Aragonès o governi el senyor Illa, que malgrat que no ens puguin agradar els pressupostos en determinades qüestions fiscals, sempre hem dit que era bo que el govern de la Generalitat tingués pressupostos i sempre ho hem manifestat, jo crec que hem sigut els primers que ho hem dit sempre, malgrat que després en determinades polítiques les critiquem perquè pensem que van en la direcció contrària del que necessita la societat.
6: I què li agrada i què no d'aquests pressupostos?
7: Bueno, és que encara no els hem analitzat en profunditat. Veurem. Nosaltres sempre hem dit, volem que hi hagin pressupostos i ens agradaria que aquests pressupostos no incrementessin la pressió fiscal dels catalans. Ens agradaria, com vostès saben perfectament, Foment sempre hem denunciat que els catalans patim un ofec fiscal important per un increment de pressió fiscal que no es correspon i que està molt per sobre de la pressió fiscal que pateixen altres ciutadans de l'estat espanyol, però nosaltres hem plantejat, i així ens vam comprometre amb el president de la Generalitat, el senyor Illa, de que ja sabem que no els pot baixar els pressupostos perquè és difícil d'avui per demà baixar els impostos, però almenys que no els apugin. I veurem i analitzarem quins són els aspectes fiscals quan hi hagi el debat de pressupostos, i si veiem que s'incrementa la pressió fiscal, lògicament ho denunciarem. I mirarem, jo penso que és important que des de la patronal, des del que representem els empresaris, obrir uns espais de diàleg amb el govern de la Generalitat i amb el govern de l'Estat. Però ara estem parlant del govern de la Generalitat.
6: Sí.
7: I amb aquests espais de diàleg han de servir perquè nosaltres hi plantegem totes les nostres propostes, que sempre creiem que van orientats amb l'increment de la productivitat i per generar més llocs de treball. O sigui, també van encaminats. Nosaltres el que volem és que hi hagi inversió, que generi riquesa, que reparteixi aquesta riquesa equitativament i que finalment eliminem les desigualtats que hi ha econòmiques a Catalunya i reforcem la cohesió social. Perquè sense els empresaris això és impossible. Sense els empresaris és impossible que disminueixin les desigualtats socials, i sense els empresaris és impossible reforçar la cohesió social. Els empresaris som un pilar fonamental de la societat del benestar. I és per aquest motiu que nosaltres volem obrir. No volem estar confrontats contínuament amb el govern de la Generalitat. No hi volem estar-hi perquè finalment hi sortim perdent tots. Hi surt perdent el govern, hi surt perdent els empresaris, hi surt perdent la societat. I nosaltres volem el benestar de la societat. Per tant, bueno, intentarem doncs construir aquest espai de diàleg i intentar

0: no m'agrada, jo crec que és bo que hi hagi discrepància, perquè, esclar, és que els empresaris anem en una direcció i els partits polítics van en una altra direcció i defensen els interessos de tota la ciutadania. Però quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, nosaltres hem discrepat. És veritat que amb el tema del finançament, jo des de Foment vàrem plantejar que era insuficient. Al final, el document que vam aprovar totes les formacions polítiques, vam arribar a aquesta conclusió. Si vostè llegeix, veurà que dèiem que era infinançat, que és insuficient. És veritat que també dèiem a continuació que si aquest finançament representava al voltant de 5.000 milions d'euros que vingués a Catalunya, que els havíem d'agafar, faltaria més. Però això no vol dir que no siguem capaços de buscar sinergies per intentar, doncs, buscar aquests espais de diàleg que van en benefici del govern, dels empresaris i de la ciutadania.
1: És rellevant això que diu vostè, de dir, no, ens sembla insuficient, però com a mínim agafem aquests 5.000 euros de més, perquè segur que és una mica millor del que tenim, per tant, fins que si no es pot tenir una cosa millor, com a mínim aquests 5.000 ens els quedem. Això no és el que diu Junts.
0: Bueno, és que jo no sé el que diu Junts. Jo dic el que...
1: No dic perquè hagi de ser, però, sí. Però és veritat que sap que vostè, d'alguna manera, se'l considera el gran lobista cap a Junts, no? Una mica la brúixola de què pot acabar fent Junts, que vostè l'han vingut a buscar en determinats moments també per intentar estovar-los en segons quines posicions, que els interpel·len directament a vostès. Igual la cosa si s'ha de convocar eleccions, no, però una qüestió com el finançament sí que és molt sensible i que vostès hi tenen veu. Ho dic per això, la comparativa amb el que sí. diu Junts o amb el que no, dic perquè no sé si vostè considera que com a mínim aquí sí que hi haurien de ser, que es pot intentar treballar sí. per millorar la proposta, sí, però com a mínim aquests 5.000, escolta, la butxaca.
0: No, és que aquí hi ha un aspecte central. En tots aquells aspectes que van amb la direcció de que les inversions en infraestructures a Catalunya siguin les que siguin. Hi ha un dèficit de 50.000 milions, que això està lligat amb el finançament. Amb els temes de finançament, jo crec que aquí, perquè tots els partits anéssim en la mateixa direcció, els partits catalans, hi hauria d'haver-hi un acord unànim, o molt majoritari, del Parlament de Catalunya, que poséssim un sostre elevat amb tot el que representa, el que hauria de ser un bon finançament per Catalunya i el que haurien de ser unes... acabar d'una vegada per totes amb aquest maltractament amb el tema d'inversions per part d'Espanya a Catalunya. I això ha de passar únic i exclusivament per un gran acord al Parlament de Catalunya que no s'ha produït. I nosaltres el que diem des de Foment, a veure si som capaços de la mateixa manera que els empresaris fem la nostra feina, conjuntament els sindicats, a través del diàleg social, els polítics també haurien de donar exemple de que en determinades qüestions capdals pel nostre país hi hauria d'haver-hi un acord de màxims al Parlament de Catalunya, que no s'ha produït, lamentablement, fins a hores d'ara.
1: Recordo que fa un temps enrere vostè va dir allò de tant de bo tornés a haver-hi una, o pogués haver-hi una sociovergència. Encara assumíem aquesta sociovergència, amb aquesta juntovergència?
0: Però jo ho vaig dir-ho, això?
1: Sí.
0: No, jo no... Jo el que m'agrada, el que he dit, probablement en alguna ocasió, que quan el Parlament de Catalunya o el Govern de Catalunya planteja un acord amb els comuns, amb el tema de la vivenda pública i amb el tema de la propietat privada, que crec que anem en una direcció totalment equivocada, escolti'm, vostès ara tenen aquest plantejament amb els comuns, però hi ha altres alternatives al Parlament de Catalunya. Dic, escolti'm, en determinades qüestions econòmiques el govern hauria de tindre la transversalitat suficient o l'eficiència suficient per determinats pactes poder pactar avui amb uns i demà amb uns altres. Però jo no he dit mai des de Foment que seria interessant la sociovergència. El que dic és que els partits business friendly que defensa els interessos empresarials, pues, és el PSC en determinades qüestions. La campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya va dir amb els seus programes que intentaria tirar endavant l'aeroport. Penso que això ja ho han dit i nosaltres ho hem aplaudit. Ara fa falta que es facin els projectes i es comencin a construir tota la tercera pista de l'aeroport, no? Però ho vam aplaudir. Quan hi ha aspectes negatius que fan referència a la fiscalitat, també els denunciem i diem, escolti'm, si vostès no es poden entendre amb els comuns, hi ha altres majories alternatives al Parlament de Catalunya que valdria la pena explorar-les, però bueno, nosaltres només podem arribar fins aquí.
1: Vostè es considera de dretes?
0: No, jo sóc... Jo em considero un empresari...
1: Ja, també, i la idea aquesta, no? Els empresaris són tots de dretes.
0: No, jo crec que és una mesura... Hi ha empresaris de socialdemòcrates, hi ha empresaris socialcristians, hi ha empresaris de centre, hi ha empresaris de dreta. Després, cada empresari a l'hora de votar pues, vota a qui creu oportú. Ideològicament, jo penso que nosaltres n'hi ha... Els empresaris el que volem és generar confiança i tenir governs business friendly. I en determinades qüestions, el govern de la Generalitat

0: En aquests moments a Catalunya, en la política fiscal, no és business friendly. Per això repeteixo que s'han de buscar aquests espais de diàleg i que els empresaris estem disposats a intentar, doncs, acostar posicions en determinades qüestions que són rellevants perquè nosaltres puguem invertir i generar aquesta riquesa. I, al final, i finalment, jo penso que els empresaris som un element, uns pilars fonamentals de la democràcia, som uns pilars fonamentals de la societat del benestar, perquè sense nosaltres no hi hauria generació de riquesa, no hi hauria ocupació, bueno, que se'ns tinguin en compte.
1: Miri, des de la Moncloa acaba de fer un tuit, l'estan passant a Pedro Sánchez, dient el salari mitjà a Espanya va créixer un 23% entre 2018 i 2024, per sobre de la inflació. Els salaris baixos ho van fer un 42%, duplicant la pujada de la inflació. Això ho acaba de dir ara Pedro Sánchez.
0: Bueno, és veritat que el salari mínim interprofessional s'ha incrementat moltíssim durant el govern socialista. A Catalunya és veritat que, afortunadament...
1: Del salari mitjà, parla. El salari mitjà va créixer un 23% sí, entre 2018 i 2024, i els salaris baixos, en canvi, van créixer un 42%, per tant, el doble del que ha pujat la inflació.
0: És veritat. Bueno, el senyor Sánchez m'imagino que també ara vol treure notícies o incorporar a la societat notícies positives durant el seu mandat, que ha fet qüestions molt positives, jo no negaré mai això. Mm. Però també és veritat que avui els salaris amb la inflació, amb les característiques tècniques de l'habitatge, amb l'entorn socioeconòmic que visquem a Catalunya, pues, s'haurien d'incrementar. Però els salaris, sempre hem dit als empresaris que s'han d'incrementar en funció de la productivitat. I per això és tan important la negociació col·lectiva que s'ha posat en marxa, bueno, que està posada en marxa des de la recent democràcia, després de la dictadura, i que hem jugat un paper fonamental les empreses i els sindicats per anar adequant els salaris, a la productivitat, a la inflació i al nivell de vida. Mm. Però em diu vostè em pregunta i els salaris han de pujar? Evidentment que han de pujar els salaris, però respecte a aquest increment de salaris, l'empresa els ha de poder pagar. I l'empresa, si no té un increment de productivitat que li permet pagar aquest increment de salaris, no podrà fer-ho.
1: Clar, tant... però les empreses, segueixen guanyant quartos, segueixen tenint beneficis. No, és... Perquè anem explicant... Vull dir que aquesta idea de si hi ha marge per poder pujar els salaris, al final els comptes de resultats diuen que sí, que hi ha
0: quartos. I per això s'estan negociant els convenis col·lectius i s'han incorporat increments de salaris, jo diria, que corresponen a la realitat socioeconòmica en la que estem visquent. I la veritat és que a Catalunya els últims convenis que s'han plantejat i que s'han acordat pels increments salarials, jo crec que hem estat a l'altura de les circumstàncies. Ens hem posat d'acord sindicats i empresaris. Ara em diu vostè, els salaris s'han d'incrementar més? Evidentment, els salaris s'han d'incrementar més. S'haurien d'incrementar més, però això està lligat a que les empreses que poden pagar-ho ho puguin fer-ho, no? Per tant, jo crec que aquest plantejament està perfectament determinat en la negociació col·lectiva. I aquí també s'ha de dir i s'ha de plantejar, jo sempre ho dic fermament, que els sindicats han jugat un paper fonamental perquè l'activitat econòmica avui sigui la que és en aquests moments, perquè no hi ha hagut conflictivitat. Què passa quan no hi ha conflictivitat? Bueno, que signen convenis i tothom treballa seguint amb els seus objectius, no?
1: Vaja, que haurien de prendre punts per la revolta educativa, no? Perquè aquí està passant tot el contrari. Bueno, estem parlant tot el matí.
0: Bueno, aquesta és una qüestió que afecta, pues, a la negociació que pugui fer la Generalitat amb els professors.
1: Algun consell pel govern de la Generalitat? Ho dic perquè vostè ha tingut negociacions dures amb els sindicats.
0: Bueno, jo crec que la negociació col·lectiva, primer de tot, és molt important sentar-se a dialogar, que ja ho fan, és molt important escoltar les reivindicacions, i la veritat és que, finalment, si s'ha de fer un esforç, jo diria, per intentar, doncs, poder parar, doncs, aquests conflictes, sempre són interessants. Els empresaris això ho han fet.
1: És a dir, que s'hauria de rascar més la butxaca, la Generalitat, vostè creu, amb aquest augment de sols.
0: És que no tinc elements per poder opinar. Jo dic que a través de la negociació col·lectiva i a través del diàleg es resolen els problemes i s'han de sentar o ens hem de sentar quantes vegades sigui necessari per evitar els conflictes. Però és veritat que els sindicats, de la mateixa manera que jo plantejo i destaco el paper de les empreses, tot això ha estat fonamental també, el paper i l'actitud dels sindicats, perquè no hi ha hagut conflictivitat social. Jo quan parlo amb els inversors estrangers, que afortunadament venen a Catalunya i venen a Espanya, sempre em posen sobre la taula, escolta'm, en Espanya no hi ha conflictivitat social. I això és un element rellevant i important. I això no solament és mèrit dels empresaris, és mèrit dels sindicats. Per tant, aquí jo crec que el diàleg social ha donat uns resultats fonamentals i rellevants a l'economia espanyola i a l'economia catalana, perquè això ha permès inversió, generar ocupació, generar riquesa i la seva redistribució.
1: És veritat que aquesta revolta ara es concentra en el sector públic, en mestres, en sanitaris, etc. Abans que parlàvem de salaris, sap que fa uns dies un grup d'economistes van publicar un informe que deia que tal com estem l'economia catalana no sostenible perquè està massa apuntalada sobre sous baixos, tan baixos, deien ells, que no surten els números per sufragar els serveis públics a través dels impostos, i ells ho situaven més o menys amb els que deixen de ser sostenibles a partir dels 29.000 euros, que un contracte de menys de 29.000 euros bruts anuals, si n'hi ha molts, si se n'acumulen molts de 29.000 cap a baix, el sistema no és sostenible.
0: Bueno, en primer lloc, jo no entraré a plantejar o a posicionar-me sobre aquest estudi que han fet aquests economistes, que tots són de gran prestigi i de gran capacitat intel·lectual. El meu respecte per aquest estudi. El que jo plantejo és que nosaltres... Per cert, en aquest estudi hi ha una coincidència, jo diria, rellevant, important, del que planteja Foment a el que plantegen aquests economistes. En el sentit de que tots dos arribem a la conclusió de que Catalunya... li manca productivitat. Bueno, li manca productivitat a Catalunya, li manca de productivitat a Espanya, li manca productivitat a Europa, i tenim un gap molt important entre la productivitat espanyola, europea i la dels Estats Units, que aquest és el gap que nosaltres hauríem d'intentar, doncs, resoldre aquesta situació. En quant a les solucions, jo no entro en les solucions que donen els economistes del Fènix, no? Sinó que em plantejo a les solucions o als estudis que hem fet des de Foment del Treball. I nosaltres diem que per incrementar la productivitat a Catalunya, que és cert que hi ha manca de productivitat respecte a la mitjana europea, s'han d'intentar plantejar una sèrie de reformes estructurals que ens costa molt arribar-hi. Primer de tot, hem d'incrementar el tamany de les empreses, la dimensió de les empreses, per tenir més productivitat cal que les petites i mitjanes empreses i les microempreses es converteixin en petites i mitjanes companyies. I aquest és un element que no és fàcil. Hi ha d'haver-hi menys burocràcia, més eficiència per part de les administracions, i aquí també tenim un dèficit important. Hem de tenir un finançament molt més a prop de les petites i mitjanes empreses, hem de tenir uns plantejaments de formació, jo diria, molt importants, i sobretot el que hem de fer és reindustrialitzar el nostre sector econòmic català. I aquí jo crec que hi ha moltes possibilitats de que aquests sectors que avui poden estar en crisi o s'han de transformar, els orientem amb una reestructuració per incrementar la productivitat, per una reindustrialització en determinats sectors de valor afegit. Ara, i amb això estem.
1: Ara que em parla de la indústria, sap que el sector industrial català no passava el seu millor moment, que tenim uns quants zeros damunt la taula, que hi ha protestes, que hi ha mobilitzacions, li preocupa?
0: Molt. Molt. Em preocupa molt perquè d'eros no n'haurien d'existir, perquè el més normal seria que les empreses poguessin, doncs, continuar les seves activitats sense tenir de prescindir de treballadors, però és veritat de que aquests eros que hi han plantejats no volen dir que les empreses tanquin, són empreses que estan subjectes a transformacions tecnològiques i que, lògicament, per evitar el seu tancament han plantejat aquests eros. Jo espero i desitjo que aquests eros no pugin exponencialment, i estic convençut també de que totes aquestes persones que estan incloses en aquests zeros, trobaran treball fàcilment dintre la reindustrialització que està experimentant el nostre país.
1: La IA és un problema, una amenaça o una oportunitat?
0: Bueno, jo crec que són les dues coses. És una gran oportunitat, però al mateix temps jo crec que la IA també té uns límits que no poden permetre que determinades activitats empresarials estiguin sotmeses únicament i exclusivament amb el 100% de les decisions a través de la IA. Jo crec que sempre el factor humà serà definitiu i essencial per determinar que determinades qüestions no es podran fer a través de la IA, sinó que hi haurà d'haver-hi la persona humana que sigui la que prengui les últimes decisions, i estem immersos en un gran plantejament i una gran transformació del que suposarà la intel·ligència artificial, que la intel·ligència artificial en determinades qüestions no deixa de ser un aspecte per incrementar la innovació i incrementar la productivitat, però tot això té un límit, no? Jo crec que aquí les empreses estan fent grans esforços per aplicar la intel·ligència artificial per incrementar la productivitat, però al mateix temps també hem d'analitzar, jo diria, molt profundament fins on arribarà els límits de la intel·ligència artificial. I amb això estem.
1: Vostè la fa servir en el seu dia a dia, la intel·ligència artificial?
0: Algunes vegades. Jo encara sóc una mica analògic, no? Ja tinc una determinada edat, però intento en determinades qüestions fer-la servir.
1: Vostè ha posat molt la banya, i sobretot de cara a aquest seu proper mandat, en l'absentisme. Diu que és un gran problema que tenim aquí a casa nostra. De debò, una gran empresa li va de que 1, 2, 3 treballadors no vagin a la feina pel que sigui, això d'una banda, i no sé si creu que això també va lligat al salari, no? Que quan sous més alts el que podríem fer és que la gent estigués més motivada a l'hora d'anar a treballar. No,
0: jo crec que avui el problema més important que tenim els empresaris a curt termini és l'absentisme.
1: El més, eh?
0: El més important, avui si parla vostè en qualsevol empresari, un autònom, una petita i mitjana empresa, una petita empresa, i ja no parlo de les grans corporacions, que aquests tenen més recursos per poder resoldre aquesta situació.
1: Per això li dic, en un autònom, en una petita empresa ho entenc, però en una gran empresa.
0: En una gran empresa. O sigui, avui hi ha grans companyies que cotitzen a borsa que tenen un 25% d'absentisme. I no diré noms, però això existeix. Aleshores, què és el que està passant? Que Espanya, en aquests moments, per les circumstàncies que siguin, és el líder, és el país líder de la Unió Europea que té més absentisme a la Unió Europea.
1: I a què ho atribueix?
0: Bueno, aquí, per això nosaltres hem elaborat volem elaborar un llibre blanc, que farem les conclusions a la primera quinzena del mes de setembre, i aquí crec que hi ha d'haver una reflexió profunda entre els empresaris, els sindicats i les administracions. Avui no es pot permetre de que una persona pot tindre, es pot fracturar un peu, un braç, pot estar malalt, necessita una intervenció quirúrgica, bueno, res a dir, aquests esfratismes, això són temes que ja estan contemplats des de fa molts anys, que un treballador, si no està en condicions d'anar a treballar, no pot anar a treballar.
1: No, clar.
0: Però aquí s'hi ha afegit unes dades que són, jo diria, molt rellevants. Les dades que tenim de l'absentisme a Espanya, en primer lloc, l'absentisme a Espanya ens costa als espanyols, a les empreses i als ciutadans, perquè l'Estat és una part, forma part del finançament per part dels ciutadans, l'absentisme a Espanya en aquests moments, l'any 2025, ens va costar 35.000 milions d'euros. 35.000 milions d'euros. D'aquests 35.000 milions d'euros...
1: Tot el pressupost de la Generalitat són 49.000.
0: Exactament. La meitat la paguem els empresaris i l'altra meitat la paga a l'INSS. O sigui, l'altra meitat la paga l'Estat. Aleshores, el que hem d'intentar és forçar o plantejar solucions que vagin en la direcció d'eliminar les llistes d'espera, que quan està lesionat, doncs, si vas a través de la Seguretat Social, tens llistes d'esperes d'1 mes, 1 mes i mig o 2 mesos.
1: Des de la Generalitat van intentar fer allò d'incentivar les altes en els centres d'atenció primària i se'ls van menjar amb patates i han renunciat, iniciativa.
0: Bueno, doncs nosaltres hem de buscar solucions, que les mútues tinguin més capacitat de decisió, però tot això ho hem de pactar-ho amb els sindicats i ho hem de pactar amb les administracions, però avui el que no es pot permetre és difícil d'explicar. El 7% dels treballadors, dels que agafa la baixa, representen el 54% de les baixes que hi ha a nivell general. O sigui, el 7% dels treballadors que agafen normalment la baixa representen el 50% de les baixes a tot l'Estat espanyol. Vol dir que hi ha moltes baixes que són reiterades de moltíssimes persones, d'algunes persones, que probablement s'apoyen la picaressa per estar de baixa 2 o 3 dies.
1: Però probablement també hi ha una qüestió més de sensibilitat ara cap als problemes de salut mental que abans...
0: També és veritat. No, per això li dic que aquesta no és una qüestió que la podem resoldre immediatament. Hem de fer una reflexió, empresaris, sindicats, universitats, administracions públiques...
1: Em parlava abans de l'auge dels populismes, sobretot veient la crispació que hi ha ara mateix a la política a casa nostra, en els casos de corrupció, etc. Com veu vostè el fenomen d'Aliança Catalana?
0: Bueno, pues el fenomen d'Aliança Catalana, jo estic observant el que diuen les enquestes, no? Que en teoria, si hi haguessin eleccions avui al Parlament de Catalunya, pujaria moltíssim.
1: I li preocupa?
0: Bueno, és que els empresaris... No ens preocupa que pugi Aliança Catalana, que pugi Vox o que pugi els partits tradicionals. Nosaltres el que volem és estabilitat.
1: I creu que Aliança Catalana és un focus d'estabilitat o d'inestabilitat?
0: No ho sé, no ho sé. Jo el que dic és, amb tot aquest panorama que tenim polític, amb totes aquestes notícies que han sortit aquests últims 15 dies, no ens hauria d'estranyar que s'incrementessin els populismes. A Europa, l'extrema dreta i l'extrema esquerra pues, són fenòmens que ja s'han instal·lat, no?
1: I veient el que diuen les enquestes i que vostè diu que les segueix, s'ha interessat per conèixer el personatge de Sílvia Orriols? I ha tingut relació?
0: No hi hem tingut relació. Algunes territorials, organitzacions empresarials que estan confederades a Foment ja han tingut relació i nosaltres, bueno, pues, quan arribi el moment també tindrem relació. Nosaltres tenim relació absolutament amb tothom. Quan nosaltres fem un estudi sobre el dèficit d'inversions, sobre el finançament, sobre les polítiques que nosaltres pensem que s'haurien d'incorporar a l'economia productiva, enviem la documentació a totes les formacions polítiques del Parlament de Catalunya, des de la CUP fins a Vox. Per tant, nosaltres intentem que els partits polítics sàpiguen quins són els plantejaments empresarials.
1: Per tancar com començàvem, li demano una valoració en tant que president de Foment del Treball, una mica de, en relació a la corrupció, perquè al final tot el que anem veient, tots aquests casos dels quals anem informant, sempre tenen una empresa corruptora, no? És a dir, s'està dient la corrupció zero no existeix, això ho havia dit Pedro Sánchez, perquè sempre hi ha elements corruptors, hi ha persones corruptibles i elements corruptors, i sempre acaba sent una empresa, allò, ho hem vist en un munt de casos. Vostès, des de Foment, quina idea en tenen d'això, quina reflexió hi fan?
0: Bueno, és que nosaltres entenem que la corrupció no hauria d'existir, i que darrere de les empreses són les persones, perquè les empreses sense les persones no funcionen. I tant de bo no hi haguessin casos de corrupció a Espanya, tant de bo no hi fossin. És veritat que, lamentablement, al llarg de la democràcia hi ha hagut molts casos de corrupció a Espanya, però també a tota Europa, no? I a Nord-Amèrica. Jo crec que en les democràcies, jo diria, consolidades, la corrupció és un adversari, un enemic que s'ha de tindre en compte. Tant de bo n'hi fossin, però bueno, si hi ha corrupció o hi ha males notícies, primer de tot s'ha de respectar la justícia. I, en segon lloc, jo penso que s'ha de demanar seny, responsabilitat, i que els polítics i els governants prenguin totes aquelles decisions perquè això desapareixi. Això és el que demanem als empresaris.
1: Senyor Sánchez Llibre, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, a l'Aquí Catalunya, aquest matí. Torni quan vulgui.
0: Gràcies, i repeteixo, gràcies per l'invitació.
1: I molt bonica la corbata.
0: Gràcies.
1: De petxines, porta una corbata, clar, és que els oients potser no ho saben. Una corbata vermella amb petxines.
0: Bueno, això amb el teu honor, eh?
1: De mar, marina, no?
0: Mar, marina, això.
1: Que vagi bé, gràcies. Vinga, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. I puc marxar a aquesta hora en directe cap a la seu de la Conselleria d'Educació. Allà hi tenim el Pol Valero. Pol, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Perquè d'un moment a l'altre han de comparèixer els sindicats i una mica més tard, a partir de les 10, és quan en principi hi ha d'haver reunió amb la Conselleria.
2: Sí, fa pinta, però, que s'endarrerirà tot una miqueta perquè els sindicats encara no han comparegut. De fet, s'estan preparant per atendre els mitjans de comunicació. Fins ara estaven reunits preparant aquesta nova trobada amb la consellera. Esperen que el govern estigui obert a modificar la seva oferta. Sembla que la contractació de nous mestres està encarrilada, 7.000 professors nous fins al 2029. El problema ara són els diners. La darrera oferta és de 400 euros bruts més al mes en 4 anys. La consellera Niubó ha avisat que era la darrera oferta. És el que ha provocat que 17 persones passessin la nit aquí tancades al departament, però el que diuen els sindicats és que estan fent trampes amb aquest càlcul perquè hi han inclòs un augment que ve proposat per l'Estat. Els sindicats diuen que igualment seria obligatori pagar-lo independentment de la negociació. El govern diu que no i que en qualsevol cas són diners que surten dels pressupostos de la Generalitat. Ara mateix també aquí fora al departament estan començant a arribar alguns mestres i professors amb samarretes grogues. Els docents que fan vaga avui, el Baix Llobregat i el Penedès, estan convocats a venir a fer una manifestació aquí.
1: Pol, gràcies. Qualsevol cosa ens demanes pas. Nosaltres hem parlat amb les dues parts, amb la Iolanda Segura, amb la consellera d'Educació. Podeu recuperar les entrevistes a través de l'app de la SER. Que vagi bé. Nosaltres a la tornada anem al cinema.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Vinga, que toca secció de cinema. Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
5: Molt bé, què tal, Marina? Bon dia.
1: Fa uns dies el món del cinema vivia la seva Champions particular.
5: Sí, el dissabte passat es donaven a conèixer els guardons del 79è Festival de Cannes i doncs encara que doncs, és la Champions del cinema. Tenim moltes Champions, però la Champions europea és el Festival de Cannes i aquesta edició anàvem amb molts candidats, teníem moltes opcions, i al final doncs, el que va passar és que la tercera pel·lícula de la que vam parlar la setmana passada a la Píndola, La Bola Negra, va ser la que va rascar.
1: La dels Javis. Ara seguim, i ara anem amb les estrenes de la setmana, però abans, ho estem explicant a Ser Catalunya, la Lara Croft i Tomb Raider aterren a Girona. Què està passant amb Girona? Tothom vol rodar a Girona avui?
5: És l'efecte Juego de Tronos.
1: Oi?
5: Sí, sí, sí.
1: Avui arrenca el rodatge d'una nova sèrie de Prime Video amb l'actriu Sophie Turner com a protagonista i amb la col·laboració d'entitats de la ciutat. Tu dius, és l'efecte Juego de Tronos. Ho dic perquè fa 4 dies el que teníem allà era en càstings per la nova pel·li de Rapunzel, la versió amb persones humanes, no de dibuixos.
5: Sí. No, Girona és un... Tot Catalunya, tot l'Estat, sobretot a partir de l'efecte Juego de Tronos, s'ha convertit en un plató per sèries i produccions internacionals, sempre hi havia sigut. Hi ha regions com ara, per exemple, les Illes Canàries, que amb una sèrie d'incentius fiscals s'han convertit en plató, un plató més de Hollywood, però aquí tenim la Sophie Turner, que és la tercera Lara Croft, amb una versió menys sexualitzada que, sobretot, la primera, la de l'Angelina Jolie, que també en parlàvem fa unes setmanes, i que, a més, té a darrere la Phoebe Waller-Bridge, que és la guionista de Fleabag i protagonista de Fleabag,
1: sí.
5: Que, a més, doncs, mira, és curiós perquè té un nexe. Va participar en el guió de James Bond, de l'últim James Bond, per donar-li una versió menys masculina i menys masclista al personatge, i va estar al costat de Harrison Ford a la darrera entrega d'Indiana Jones, i James Bond i Harrison i Indiana Jones són els referents de Lara Croft, o sigui que ho tindrem.
1: I sí, anem amb les estrenes de la setmana.
5: El drama.
1: El drama és la nova pel·lícula protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson, que arriba avui als cinemes.
6: ¿Estáis nerviosillos? ¿Os asusta la cámara? Vamos a practicar para que estéis a gusto el día de la boda. ¿Sí? Genial, venga. A calentar un poco, arriba.
5: Doncs sí, és la primera de les tres pel·lícules de Pattinson i Zendaya, que tindrem aquest any, perquè aquesta arriba ara, El Drama, és una pel·lícula, una comèdia, bé, no sé si ara parlarem si és comèdia o no, de A24, que després tenen l'Odissea, la pel·lícula del Christopher Nolan, en la que no comparteixen escena, però participen els dos, i després, a finals d'any, tindran la tercera part de Dune, és a dir, que són gairebé íntims, són una parella cinematogràfica més. El Drama és una pel·lícula que no deixarà indiferent a la majoria de gent. És una pel·lícula d'un director noruec, es diu Christopher Borgli, que, si us sona, fa un parell d'anys va arribar amb una pel·lícula amb Nicolas Cage, que es diu Dream Scenario, que de cop apareixien els somnis de tot el món, el personatge del Nicolas Cage. I és una pel·lícula doncs, que ens porta a una reflexió sobre les relacions tòxiques i sobre el que suposa avui en dia construir una parella i tots els condicionants que potser avui sí que es tenen en compte i que anys enrere es tenien, però menys. Llavors, és, a més, el fet que hi hagi la Zendaya de protagonista, que és la gran estrella de la generació Z, també li dona aquest puntet de representació d'una generació. És realment una pel·lícula que es plantegen les antítesis de les comèdies romàntiques. És una doom rom, que en diuen ara.
1: Què és una doom rom?
5: És una comèdia en
1: doom
5: el que...
1: Doom rom.
5: Doom, de maleït,
1: val?
5: De condemnat, rom, romàntic. És a dir, són pel·lícules on les històries d'amor poden viure moments feliços, però saps que acabaran malament. acabaran malament, i això ve d'una sèrie de tradició, bueno, una manera de viure les relacions que s'ha equiparat, sobretot a internet i als foros de la Deep Web, que jo busco informació, amb la manera en com l'aparició d'aquestes aplicacions i les noves tecnologies han modificat les relacions personals i els noviatges. Però això ve d'enrere, ve d'enrere. I llavors us porto un recull, per exemple, si us voleu passar un cap de setmana molt malament davant de la pantalla veient pel·lícules amb gent que s'estima però que no pot estar junta, doncs aquí en tenim una. Una, per exemple, La La Land.
1: La La Land? Però ens n'havies preparat una altra abans. 500 dies juntos.
5: Perdó, m'he equivocat. 500 dies juntos.
1: Doncs no, va, ens ha quedat malament. Això no passa quedat, res. Amb què vols anar? Amb 500 dies juntos o amb La La Land?
5: Amb 500 dies juntos.
1: Vinga, va, digues.
5: 500 dies juntos, que si recordeu, sabeu la cançó de l'Every Breath You Take de Police?
1: Sí.
5: Que sembla una... A mi se'm va vendre com una cançó superromàntica, doncs... I al final resulta que no, que és una cançó sobre un acosador, un stalker, que va darrere de la persona a la que no vol de... Seguirà veient tots les respirades que fa. Doncs 500 dies juntos era una comèdia romàntica fins que vam veure, anys després, que no ho era. Que era una fantasia, que era un projecte d'amor construït dintre de la ment del xicot.
1: Ara sí, La La Land.
5: Vale. A La La Land trobem una altra variant, que és les relacions d'amor que estan condemnades perquè els personatges anteposen a la seva relació la seva vida professional. Això és una cosa que en les pel·lícules de Damien Chazelle queden com bastant clares.
1: Sí,
5: sí, veieu Whiplash, o veieu sobretot El primer hombre, que és l'altra pel·lícula del Ryan Gosling. Ryan Gosling és un especialista en aquest gènere. Doncs els personatges han d'escollir entre ser feliços o tenir èxit.
1: Uf.
5: Val? Això, en una entrevista li vaig plantejar i ell va riure i va dir espero que en el meu cas sigui possible ser feliç a nivell personal i tenir èxit a nivell professional, perquè si no tinc un problema.
1: Hauria de poder ser, clar.
5: Però en aquest cas no, en aquest cas tenim la... És una de les pel·lícules, és que fins i tot, tal com va ser rebuda, tal com van ser els premis, aquell coitus interruptus que va ser a la cerimònia dels Oscars, que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, i després es van donar compte que no, que era per una altra pel·lícula, doncs...
1: Quin és, moment, eh?
5: És bàsicament el que viuen els personatges, que sembla que sigui que tenen un amor que està destinat a guanyar, però al final resulta que no, que cada una, ella decideix ser actriu i ella, en canvi, doncs es queda sent pianista en el seu club de jazz.
1: Alguna més?
5: Moltes més. El que passa és que tinc un problema, i és que el que ara diem doom comedy, abans eren drames. I si volem un drama per plorar, però molt, Ryan Gosling, una altra vegada, Blue Valentine.
7: ¿Sabes bailar, claqué?
8: ¿Sabes tú?
7: No. Mira, mientras yo toco, tú bailas.
1: I també ballen aquí.
5: Ballen tots. No, però aquí en aquest cas és la Michelle Williams, que balla claqué mentre el Ryan Gosling... És una... O sigui, saps aquelles pel·lícules en què veus com l'amor creix? Aquesta
1: sí. És
5: completament el contrari. És una pel·lícula on veus que l'amor s'erosiona, que es destrueix. Una parella que...
1: Vaja, la història de cada dia.
5: Doncs sí, la història de cada dia. És una pel·lícula en la que els dos personatges fan el que poden, veus que s'estimen, però és impossible que continuïn plegats per una sèrie de condicionants socials, econòmics, també pel que hem viscut, i és una doom rom de manual, tot i que per mi això abans eren els melodrames de tota la vida, perquè és així el que feien. Per exemple, Anora no deixa de ser la versió de la Pretty Woman, que és una versió del Conte de la Ventafocs, al revés.
9: Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia.
10: ¿Quieres que sea tu mujercita?
1: Però hi ha altres pel·lícules que els especialistes etiqueten com a doomcom.
5: Sí.
1: I no sabem, no tenim clar si ho acaben de ser o no.
5: Per exemple, Antes del amanecer, la pel·lícula de Richard Linklater,
1: Ethan Hawke
5: i la Julie Delpy, diuen que ho és.
11: Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero siento que entre nosotros hay algo como química, ¿no?
5: No ho és. Per mi no ho és. És un melodrama.
1: És preciosa.
5: És una pel·lícula que explica com una parella s'enamora, es pot enamorar i viure un amor que recordaran per sempre durant una nit, i després a la segona i la tercera part doncs veiem que aquest amor creix i continua, però no, per mi no és una doom-rom, és un melodrama. I tot això que diuen de les pel·lícules amb parelles que tenen problemes i que no saben, doncs és que fa 50 anys El Graduado ja ho feia, i de fet enllaça molt bé amb el drama, perquè en el drama És un casament, és una boda, i per mi El graduado té una de les escenes de boda més dramàtiques de la història del cinema. En Dustin Hoffman, aquí el tenim cridant a Elaine, la seva estimada, que està a punt de casar-se. De fet, s'acaba de casar mentre tota la família... Està clar, l'Elaine tenia un problema, i és que el personatge del Dustin Hoffman s'havia enrotllat amb la seva mare. Llavors, aquí tenen un mal rotllo que el drama, la pel·lícula del Robert Pattinson i la Zendaya, també hi és. No s'enrotlla ningú amb la mare de ningú, però hi ha un mal rotllo latent en tota la pel·lícula que fa que t'ho vagis passant cada vegada més malament i més malament i més malament. Llavors... Rànquing de pel·lícules amb casaments.
1: Uf, és que clar, per passar-ho malament en un casament.
5: What the hell? Kill Bill, Kill Bill.
1: What the hell?
5: Kill Bill. Aquí tenim el casament de la pobra, la nòvia, la Beatrix, el personatge de la Uma Thurman, quan arriben tot l'esquadron de víbores assassines a carregar-se la Black Mamba, i és el motor de tota del díptic, que encara es pot veure... segons quins cinemes, tota la versió sencera del Quentin Tarantino, de les dues pel·lícules.
1: Aquí, a Catalunya?
5: Aquí també, sí. Fins ara es podia haver vist El fenomen. Això es va estrenar fa un parell o tres de setmanes a diversos cinemes,
1: sí.
5: I ara encara es pot veure. És una experiència, són 4 hores i mitja, 5 hores, de veure-ho tot seguit, i és espectacular. Però clar, és un casament que entra dintre dels anals de la història del cinema. No n'hi ha cap, però hi ha un casament que encara és pitjor.
1: Què dius?
5: Sí.
8: Un brindis por el novio y la novia.
12: Hemos llegado
13: por Justin Michael.
8: Hoy estás radiante.
5: És Melancolia, val? La pel·lícula de Lars von Trier, que va causar la seva caiguda desgràcia al Festival de Cannes, amb la Kirsten Dunst de protagonista. Direm que, si recordeu, no és un spoiler, a Melancolia hi ha un planeta que col·lisiona directament amb la Terra i acaba amb tota la vida del planeta. Doncs bé, això no és el pitjor de la pel·lícula, el pitjor de la pel·lícula és el casament de la Kirsten Dunst amb el personatge de l'Alexander Skarsgård, en el que hi passa de tot, arriben tard, ella l'enganya enmig de la cerimònia, els seus pares es discuteixen i es dediquen un brindis absolutament demencial.
1: I hi ha alguna de Rec, també, no? que té una escena d'un casament.
5: Sí,
1: Rec 3,
5: Rec 3, sí, amb la Letizia Dolera fent de nòvia, amb la serra mecànica, carregant-se zombis, vestida de blanc i tota atacada de sang. Sí, és fantàstica, sí. També, sí. Però aquesta és molt divertida, és molt, molt fantàstica. És que també hi ha moltes escenes divertides i boniques que es poden reconciliar amb les escenes del casament. Jo en tinc una, per exemple, que és de pell de gallina, i si no l'heu vista, doncs poseu-vos-la, perquè és qüestió de tiempo. Aquí sentim molt soroll.
1: Només per aquesta cançó ja val la pena.
5: Exacte, sí. Hi ha molt soroll, hi ha molta desgràcia, perquè és un casament amb pluja, no amb pluja, amb un vendaval, què dic un vendaval? Un huracà, val? On tots els convidats acaben mullats, absolutament perduts, el banquet és una ruïna, però és una pel·lícula deliciosa, val? Que amb la que et casaries. És una pel·lícula, si t'has de casar amb una pel·lícula, casa't amb una qüestió de tiempo.
1: Va, anem amb la recomanació de la setmana.
5: Recomanem una... Hi ha 15 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana, a més hi ha reestrenes, però recomanem una estrena espanyola, val, que es diu Corredora.
14: Cada dia Frodo està més cerca de Mordor.
1: No és aquesta, perquè parlem del Frodo.
5: Però també corre, Frodo també corre, perquè és l'altra reestrena que comentava. En Frodo, bueno, és aquesta operació de nostàlgia dels millennials, doncs s'estrena El retorno del rei, val, que és la...
1: S'estrena, reestrena.
5: A reestrena, perquè celebren els 25 anys. No, és la mateixa. El que passa és que s'han complert aquest any 25 anys de l'estrena de Comunitat de Anillo, i han fet cada 3 setmanes seguits s'han estrenat les 3 pel·lícules. No passa res, perquè l'any que ve trobarem un altre aniversari i es tornaran a reestrenar.
1: I els friquis contents.
5: I els friquis contents.
1: Que aquí m'incloc, que jo sempre, soc del club dels Senyors Anells.
5: Qualsevol oportunitat de veure, de viatjar a la Tierra Mitjana en pantalla gran s'ha d'aprofitar.
1: Va, que tenim un minut per parlar de la Corredora, la que tu deies.
15: Ara història.
16: Sí, sí.
5: No és cap tret, no és cap casament, és el tret de sortida d'una cursa, perquè Corredora és l'òpera prima de Laura García Alonso i és un drama que protagonitzen Alba Sáez, que està espectacular, apunteu-la, nominada al Goya Revelació.
1: Val,
5: i és parlar sobre els temes de salut mental en l'esport d'alta competició.
1: Ah, mira, que és important, perquè està cada vegada estem veient com més esportistes peten i ho expliquen, perquè potser abans petaven i s'ho callaven, i ara sí que es diu. I ara fins i tot arriba això als cinemes. Roger Salvans, gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies, adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí i aquesta hora el que fem és actualitzar les notícies, sobretot pendents d'aquesta reunió que han de tenir els sindicats amb la Conselleria d'Educació per veure si s'acaba aquesta revolta. No fa bona pinta. Gisela Rodríguez, què tal?
2: No, la cosa està bastant enrocada després que la trobada d'ahir acabés sense acord, que els mestres passessin la nit a la Conselleria. Parla aquí Catalunya i ha passat tant la portaveu de l'USTEC com Esther Niubó i totes dues en posicions diferents.
3: Aleshores estem parlant d'una altra cosa, és a dir, el que estem dient i el marc que estem posant sobre la taula és aquest increment de 400 euros. Si això, no, perquè la suma de components no acabi d'agradar, no encaixa, per al fons jo crec que estarem parlant doncs, de, no sé, què posen sobre la taula, 500, 600, és a dir, no sé de què estem parlant.
4: Uns números absolutament tramposos que han anat venent doncs, unes xifres enganyoses i això per nosaltres també és ofensiu i no pensem acceptar.
2: Doncs, de fet, a les portes del Departament d'Educació, ara mateix hi ha el Pol Valero. Pol, quin és l'ambient?
5: Bon dia. Sí, a aquesta hora estava previst que comencés la reunió entre sindicats i govern. La vuitena s'està endarrerint perquè ara mateix estan acabant les compareixences dels sindicats, dels portaveus que han passat la nit aquí. 17 persones han dormit a la conselleria. En les converses d'ahir sí que van encarrilar el punt de contractació de més docents en els propers anys, però ara mateix on hi ha la discòrdia és en l'augment salarial. La Generalitat ofereix 400 euros bruts més al mes arribar-hi en 4 anys, però el que diuen els professors és que aquí el govern hi està incloent un complement estatal que és independent d'aquestes negociacions. El que expliquen ara mateix és que dubten que la consellera vingui avui aquí amb voluntat negociadora i fan una crida a tots els professors que avui estan en vaga a venir aquí a la conselleria a manifestar-se a les portes.
2: En clau espanyola, Gerardo Pisarello condiciona la continuïtat de la legislatura, les explicacions del PSOE i actuacions socials immediates, Guillem Favo.
6: El secretari primer de la mesa del Congrés reclama mesures de regeneració democràtica i socials per evitar que PP i Vox surtin beneficiats de la crisi política.
7: Jo crec que pot quedar legislatura si les coses es fan com s'han de fer. Si d'entrada estic convençut que el Partit Socialista ha trigat massa en donar explicacions, està trigant massa, i sobretot, en tot cas, en adoptar mesures que puguin contrarrestar el que s'està dient, no?
6: Segons Pisarello, la resposta del govern ha de passar per una doble via, regeneració democràtica i acceleració de les polítiques socials.
2: I qui no ha volgut entrar en la legislatura, en si cal o no convocar eleccions, és el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una entrevista també a l'Aquí. Ha destacat que els casos de corrupció enterboleixen l'economia i fomenten l'auge dels populismes.
6: A Sánchez Llibre li preocupa més la qüestió dels pressupostos, sobretot que n'hi hagi de comptes. Creu que s'hauria de posar límits a les pròrrogues i que si s'han fan massa, s'hauria d'anar a eleccions.
8: És impensable que en una economia com l'espanyola, que ha fet totes aquelles, una economia moderna, per dir-ho d'alguna manera, es pugui governar sense pressupostos. O sigui, aquest govern espanyol fa 3 anys que no presenta pressupostos. Jo penso sincerament que els partits s'haurien de posar d'acord que els pressupostos no es poden prorrogar any rere any i que haurien de posar un límit amb la pròrroga d'aquests pressupostos. Probablement es podrien posar d'acord que si els pressupostos es prorroguen una vegada durant un any i no són capaços de posar-se d'acord, s'haurien de convocar eleccions, però...
6: Sobre els pressupostos a Catalunya, espera que no signifiquin un augment de la fiscalitat, segons Sánchez Llibre. El més important és que els comptes hi siguin. Altra cosa és que agradin o no els empresaris.
2: I pel que fa a Barcelona, la llista de candidats a l'alcaldia de la ciutat per Junts s'engreixa una mica més. L'última que s'hi afegeix és la diputada Glòria Freixa.
6: La secretària primera de la mesa del Parlament ha fet el pas i ha anunciat aquest matí que vol presentar-se a les primàries de Junts per encapçalar la llista. Freixa considera imprescindible obrir una nova etapa política que deixi enrere les polítiques heretades de l'etapa de Colau. La seva candidatura, doncs, s'afegeix a la de Jordi Martí Galbís i Pilar Calvo.
2: I l'Hospital de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia han aconseguit evitar l'extirpació de l'ull en la gran majoria de persones amb un càncer ocular molt agressiu. Fins ara, molt sovint, comportava la pèrdua total de la visió de l'ull afectat, Susana Ruiz.
9: La tècnica combina cirurgia avançada i un tractament que consisteix en col·locar càpsules radioactives directament dins o molt a prop del tumor. Amb aquest procediment s'aconsegueix controlar el càncer i alhora salvar l'ull funcional, com explica el doctor Josep Maria Caminal, cap d'oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge.
10: El que intentem és preservar aquestes estructures vitals per conservar la visió dels pacients i conservar-los i naturalment també el seu globus ocular.
9: Només una de les 33 persones tractades fins ara va requerir finalment l'extirpació de l'ull, segons informa el centre.
2: I una informació de servei, atenció si heu de circular amb la línia R2, l'R2 Sud o l'R2 Nord perquè funcionen amb 20 minuts de retard arran d'actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels divendres. Miqui Núñez, Lorena Vázquez, què tal? Com esteu?
2: Molt bé, bon dia.
1: Sabíeu que d'aquí a uns minuts se sabrà també amb nosaltres la Candela Penya, que avui ve al programa. Però vaja, anem tirant milles. Miqui, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
3: Mira, a mi m'ha fet pensar una cosa aquesta setmana que realment és molt filosòfica, és molt profunda i crec que és un bon tema per parlar avui aquí, és que ha tornat la calor. No sé si ho sabíeu.
1: No ho havia notat ningú.
3: No, oi? Ningú ho havia notat. Jo, de fet, ho havia notat per altres coses, perquè quan torna la calor, tornen moltíssimes altres coses. I una cosa en concret que ens agrada molt són els mosquits, una altra cosa que ens agrada moltíssim és suar per llocs que no sabíem que es podia suar, però sobretot tornen un espècimen que jo els dic als amics de piscina. No tots, o sigui, no tornen tots els amics de piscina, però és aquesta gent que durant l'hivern no saps ni si estan vius, val? Que no et pregunten mai ni com estàs, no en diuen de quedar, no et feliciten ni Sant Esteve, ni Cap d'Any, ni l'aniversari, ni res, però tu penges una story de casa teva, a la terrasseta o alguna cosa així, i de sobte t'arriba una notificació i diu, aquest un missatge que pot ser: "Ei, què tal? Com estàs? Com a tot? A veure si ens veiem un dia, no? Quedem per dinar i tal." Un dinar? Estàs segur que vols un dinar o vols un sopar? O et presentaràs a casa meva amb les espardenyes i un banyador posat així amb unes ulleres de sol, la Pamela, i et dirà: "Hola, què tal?
1: És com aquella anunció de quan saco los donetes, no? Me salen amigos por todas partes."
3: O quan estaves a classe i traies els xiclets i que llavors tothom et saltava a sobre, me'n dones un. És que és molt fort, perquè, o sigui, tu com a persona no has canviat, ets la mateixa persona, però ara a l'estiu arriben els 28-30 graus, tens piscina, per sort, i de cop ets superinteressant. Tothom vol saber què fas, tothom vol saber si tens lliure aquell dia, si tal, que si això, que si l'altre, i clar, jo no sé si és una mica, doncs, amistat, o és una mica com... Jo li volia dir, tinc un amic meu que li diu meteorologia emocional.
1: Ah, mira.
3: Saps que és com una mica, sí, és com els amics que obren com les terrasses, saps, de juny a setembre. Són uns amics que només són temporals i que et parlen durant la temporada d'estiu. I jo sé que hi ha molta gent ara mateix que pensa: "Oh, que estrany, oh, no, de què està dient el Miqui?" Per què ets tu llavors l'amic de piscina? Si tu creus que això
2: home, que està passant... Jo la veritat és que et veig més atractiu ara, t'he de dir. Mira que no som amics, però ara mateix estic per enviar-te una sol·licitud d'amistat a totes les teves xarxes socials.
1: Clar, Miqui, és que ja estàs trigant a convidar-nos a casa teva. No sé.
3: Òbviament...
1: És que tampoc tens piscina tu per disfrutar-la tu sol, no?
3: Clar, que no. Jo sé com funciona tot això, perquè realment l'amic de piscina era jo fins fa X temps. O sigui, realment jo era l'amic de... Ah, hòstia, és veritat que el Martí tenia piscina a casa seva.
2: M'interessa molt el tema piscina, però m'interessa encara més el tema vaixell. Perquè, clar, jo no tinc vaixell, ni en tindré mai, perquè seré sempre pobra, però a més orgullosa de ser pobra.
3: I tant.
2: I el tema piscina, com vaig al gimnàs, puc anar a la piscina més o menys quan vulgui, i al final, durant l'any, no hi vaig mai, perquè tampoc m'agrada fer esport. És un altre problema que tinc.
1: No és el mateix anar a la piscina que et convidi un col·lega a casa seva que tingui piscina.
2: Per mi és exactament igual, perquè tampoc li trobo, no sé, massa emoció al tema. Però tenir una mica amb vaixell, a mi això sí que em posa calenta. Em posa molt calenta. Hi ha poques coses que em posen calenta ara amb la menopausa, però aquesta em posa supercalenta.
1: Escolta, que s'ha assegut aquí a l'estudi i la vull saludar ja, la Candela Penya. Candela Penya, què tal? Bon dia.
4: Estoy flipando. O sea, es como si me hubiera caído. Pero ¿de dónde vienes con el cabello mojado y todo, no?
2: Surto de la dutxa, Candela. Jo els divendres m'aixeco tard, o si m'ho puc permetre, perquè durant tota la setmana faig de titiritera audiovisual. Llavors els divendres m'aixeco a les 9 del matí i dic: "Ai, calla, que tinc ràdio."
4: Però vius a prop per arribar amb aquest cabell?
2: No, però amb l'autobús des de casa meva a Sants fins al centre és un moment, eh?
4: Te podías haber venido con nosotros, que
2: pues
4: venimos
2: mira,
4: de Sants.
2: Ah, sí?
4: Pues Lorena, no estamos comunicadas.
2: No,
4: Marina,
2: és verdad, hay que comunicarse.
4: Bon dia.
1: Bon dia, Candela, gràcies per ser aquí amb nosaltres. A veure, que hi ha gent que ens costa, que se'ns assequi el cabell, també t'ho dic. Jo soc de les que em rento el cabell i si no m'hi passo el secador puc trigar una hora i mitja.
2: Però tu no et passes?
4: No, jo vengo ara de la dutxa també.
2: Mira,
4: sí, jo estic encara també.
1: Clar,
4: sí.
1: mira, la part de sota encara la tens mullada,
4: tu. Sí. Clar. Bueno, somos gente limpia.
2: Perquè la Candela jo crec que és de les meves, que quan anem a la tele ja ens posaran, no, allà maquillatge i ens pentinen i això, però a casa...
4: Què va, Lorena?
2: Tampoco.
4: Para nada. Yo, o sea, nunca me he secado el cabello y yo a las teles voy pintada por mí como
2: me
4: ves ahora. ¿En
2: serio? Madre de Dios.
4: No me gusta a mí mucho tal, ¿eh?
1: Ah, estàs pues... divina. T'ho juro, eh? De fet, vaja, teníem gent per aquí que entrava en balines, deia, és que és una diva. No. Es que no ves veure-la, sí o no?
4: No me digáis tontadas, por favor. ¿Quién era este chico que hablaba?
1: Miqui Núñez.
5: ¿Qué tal? Bon
1: Candela
5: dia,
1: Peña.
5: Candela, ¿cómo estás?
4: Miqui, ¿quién es Miqui?
1: Hola, ¿quién es Miqui Núñez?
5: No, hola, ¿qué tal?
1: És un dels tios més famosos aquí a Catalunya.
4: És un què?
1: És un dels tios més famosos aquí a Catalunya. És un
2: aquí
1: cantant...
2: a Catalunya és una icona com tu, eh? O sigui, estaríeu a la part.
4: Miqui?
2: Sí, perquè ens ha representat a Eurovisió.
1: Busquem alguna cançó del Miqui. Clar, posem,
4: Miqui,
1: sí.
4: perdona mi incultura, no. Por favor, Miqui. Te lo...
5: Que va.
4: A partir de ahora me voy a aprender, Miqui, totes les teves lletres.
5: Així m'agrada, guanyant adeptes. M'encanta.
1: Aquí el que fem a partir de les 10 en el programa sempre és una cosa que li diem el racó de pensar i on cadascú comparteix què li ha fet pensar els últims dies, no? Cadascun dels col·laboradors i el Miqui...
4: I he llegado yo a este momento.
1: Sí, has aterrat aquí, però ens venia de gust que hi fossis també, perquè puguis compartir, si vols, els pensaments que has tingut.
4: Me ha hecho pensar muchas cosas esta semana, pero en concreto que estamos en la SER, o sea, me ha destrozado que mis mañanas a partir de ahora ya no serán acompañadas de Ángels y estoy destrozada. Muy destrozada.
2: Mira, s'ha hecho hasta el silencio y
4: sí,
2: todo,
4: ya
2: ¿eh?
4: Veo, ya veo.
1: Sí, sí, perquè estàvem posant una cançó al Miqui Núñez, però la
4: acabo
1: recuperarem.
4: De leer que la Aymar és la que se va encargar.
2: Aymar Bretó, sí.
1: Aymar Bretó, sí. Mm.
4: Sí, però, o sea, me duele profundamente.
2: Trobarem a faltar que a l'Àngels Barceló, per suposat, una veu femenina líder dels matins a les ràdios, ens quedem amb l'Aymar Bretó, que també ens agrada, ens
4: però
2: agrada
4: no
2: molt.
4: Solo, no solo una voz femenina, una voz crítica y una voz molesta y una voz que era absolutamente necessària. Mm-hmm. Todo, ella i tots els seus col·laboradors.
2: Absolutament, la trobarem moltíssima a faltar,
1: sí,
2: però escolta...
1: Al final de temporada hi ha aquest relleu i de cara a la temporada que ve encara
2: hi ha,
1: noves.
2: Exacte, sempre hi ha molts canvis al final de temporada, però potser encara hi ha més sorpreses, eh? Jo no crec que perdem de vista l'Àngels Barceló, encara que desgraciadament ja no estigui en aquesta casa.
4: O sea, más sorpresas, Lorena.
2: Sí.
4: Pero esto es por tu tema de trabajo, este,
2: siempre,
4: del tema este que lo sabes todo antes que nadie.
2: No, que va, siempre hay sorpresas de todo tipo, no solo en el mundo del corazón. Hay una de sorpresas últimamente. El mundo del corazón es el más aburrido, está mucho más divertido, interesante el tema político.
1: Sí, se ha buscado, no me esperaba yo que la cosa acabés ara en cap aquí, però
2: no,
1: vaja.
2: No, que va.
4: No, pero a ver, tengo una capacidad de pensamiento que también pienso, en que me tenía que haber tapado la cana antes. O sea, hay muchas cosas para pensar, y sobre todo para que la gente piense que el día 5 tienen que ver mi película La Desconocida.
1: Sí, sí, ara en parlarem.
4: Es lo único que tiene que pensar la gente.
1: La teva nova película.
2: Nada más.
1: Que déu-n'hi-do, jo la vaig veure ahir i estàs tota l'estona en tensió constant, eh?
4: I t'ha agradat parlant jo en català?
1: Sí, clar.
4: M'ha fet tantíssima il·lusió.
1: Però, en canvi, aquí no t'acabes d'animar.
4: No me acabo d'animar, porque ¿sabes qué pasa? Que estoy mucho más segura con lingüista, porque no quiero darle ninguna patada al diccionari, saps? Y entonces, porque, claro, no tinc tota la fluidesa que m'agradaria, perquè porto molt de temps a Madrid. I llavors, em costa.
2: Perquè et va el cap més ràpid que la llengua, no? Perquè el teu cap va a una velocitat...
4: Pero me va tan rápido que ni en castellano no te lo abarco, o sea, imagínate en catalán.
2: Ese es el problema.
1: A tu et passa que et preocupa convertir-te en un personatge públic més famós per les frases que se t'escapen perquè dius que et va més ràpid al cap que la boca que al cap?
4: Marina,
1: que
4: no. Yo no pienso en nada más que en salir adelante, en mi hijo, en pasar, que me encanta que en catalán es menopausa.
2: Menopausa.
4: Pues yo no pienso en estas tontadas, yo soy actriz, es lo único que quiero seguir siendo y ya está. Estos son anécdotas de la vida que en este momento de estoy ahí en un programa que es muy pintón y voy dos veces al mes, pero cunde mucho, ¿no? Porque voy dos veces al mes, pero yo insisto en dejar claro todo el rato que yo no soy colaboradora de televisión en absoluto.
1: Sí, sí, que tu no ets humorista, que tu ets actriu i que
4: claro,
1: tens una carrera com a actriu.
4: Exacte.
1: Res, que teníem pendent que coneguessis com canta el Miqui Núñez, perquè deies com és, teníem la cançó, l'hem tret perquè...
2: Escoltem-lo, escoltem el nostre Miqui en piscina.

0: Aquesta és una de les cançons més icòniques del Miki. Després n'ha fet
1: I canta
0: més.
1: En català, en Miki.
0: Clar.
1: Ai, le quiero ya muchísimo.
2: Gràcies.
3: Aquest senyor, a més, dona les campanades a TV3 amb la Laura Escanes.
1: Ah, és este chico.
3: És aquest noi, sí.
1: No, no, perdóname.
3: Ella necessitava una mica d'ubicació.
1: No, porque no claro, necessito un quadre i todo, Miki.
0: Clar, expliquem-ho no, tot. És que el Miki ens entra a distància des de casa, nosaltres tenim imatge, però a vegades no ens costa de veure-les a través de la televisió.
1: No és de sobrada, és d'incultura, Miki, pero me voy a poner muchísimo las pilas. No, no, sí que pasa, gordo.
2: No, el que passa és que em veus així amb samarreta de xandall i jo normalment quan surto a la tele surto amb traje i surto com més arreglat i tal, i és per això.
3: Està boníssim igual, t'ho dic jo.
1: No le doy más valor a la gente porque lleve mejor ropa. Me viene bien esta camiseta.
2: No, però per excusar que no m'ubicaves, ja està. És el que jo em quedo, saps? Jo me quedo con eso, ja està.
1: I qué mona tu casa, y qué mono todo. ¿Esto es tu casa?
2: Sí, este es el estudio de casa meva, sí.
1: Pues qué valiente, estem, sí. Qué valiente también en ofrecerlo, ¿no? Qué majo.
0: I justament ens parlava ell de la gent que per interès se t'acaba apropant, ara ens feia el símil de quan arriba l'estiu, la gent que té piscina i de cop te salen los amigos por todas partes.
1: Bueno, es comprensible, ¿no?
2: Hombre, por supuesto, yo he sigut un d'aquests.
1: De los, que te ha, de los que te has aprofitat o de los que tiene pileta?
2: Ah, també, ara sóc dels que en té, però abans era dels que s'aprofitava. Llavors ara entenc perfectament que arriben els mosquits i arriben els amics també. No passa res.
1: Miki, te ha ido bien que tienes piscina y todo, Gordi, aparte de ese estudio.
2: Mira, jo volia passar-ho una mica per alt, però sí, gràcies. Ai, estic content.
1: Me alegro, porque fíjate, yo la edad que tengo, que soy mucho más mayor que tú, y la única ilusión de mi vida era tener piscina. Y no va a suceder.
0: ¿Por qué no? No tan antes.
2: Bueno,
1: no va a suceder. No, que luego me regañan las personas estas, las coaches y tal. No ha sucedido todavía.
0: No ha sucedido.
2: Ara. Ha de passar.
3: Temps al temps, no?
1: Sí.
3: Temps al temps.
0: Miki Núñez, va, que et deixem marxar perquè puguis anar a fer una capbussadeta i d'aquí a final de temporada convida'ns o com
2: Home,
0: sigui.
2: Home, sí, ja farem una... Ja m'escriureu per fer un dinar un dia.
0: T'escriurem que tot no va ser fàcil que ens convidessis a casa teva. Va, una abraçada,
2: bé,
0: Miki. Gràcies.
2: Una abraçada, que vagi bé.
0: I nosaltres ens quedem amb la Lorena, que ens porta les revistes del cor, això serà després, però abans tenim aquí la Candela Penya, no la tenim per fer de comentarista de la vida, sinó perquè està d'estrena.
4: Candela Penya és actriu.
5: Hola, dile a Charo que bajamos.
4: De Gavà. Va néixer el 14 de juliol del 73.
5: Tienes tele, tío, qué guay.
4: La primera pel·lícula que va fer era Días contados, l'any 94, on feia de Vanessa, un paper amb el qual va guanyar un Ondas i el premi Ojo Crítico de Radio Nacional d'Espanya. Ara, d'Ondas, ja en té tres.
6: Entonces quiero que todas las niñas que estén fuera del canon...
4: I des de llavors no ha parat de fer cinema. L'heu vist a Boca a Boca, La Celestina, Todo sobre mi madre.
6: ¿Nunca has pensado en operarte del todo?
4: Te doy mis ojos, Sin rodeos, Princeses.
6: Se podrà tenir nostàlgia de algo que aún no te ha pasado.
4: I també en català, per exemple, a Després de la pluja.
6: Que maco! Mai havia pujat aquí.
4: I us sonarà per les sèries Hierro, Maricón Perdido, El Caso Asunta, o també com a col·laboradora de La Revuelta, del Broncano.
6: Te superamos! Y le digo, Álvaro, ¿qué pasa lo que haya dicho la señora? No, pero ¿qué te supera? ¿Qué te supera? Y digo, yo qué sé, Álvaro, vamos a...
4: El que potser no sabíeu d'ella és que és filla única, que amb 20 anys se'n van a viure a Madrid, que és metòdica, cinèfila, i que seva és la frase «Es un sueño y una belleza poder hacer balancín en una panza».
6: Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial, como una ceremonia. Me voy a casar conmigo, Laura.
4: El 2019 va rodar la seva última pel·lícula, La boda de Rosa, d'Icíar Bollaín, i 6 anys després ara torna a la gran pantalla amb La desconocida.
6: Nombre, lo sabes.
4: Interpreta una detectiu que passa per un dol i que torna a la feina amb un cas molt misteriós. Han trobat una jove ferida que no recorda res, ni qui és ni què ha passat, dins d'un contenidor del port de Barcelona. Amb Pol López i Ana Rujas com a coprotagonistes, avui ens en parla a l'Aquí Catalunya.
6: El contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
0: La desconocida, com deies, arriba als cinemes divendres 5 de juny, queda just una setmana. Nervis?
1: Quedan 8 días, porque estoy haciendo como la cuenta atrás, ¿sabes? 10, 9, 8. Hoy quedan 8. No, nervios, no. Estoy como, bueno, que en estos 6 años ha cambiado todo mucho. O sea, me fui como volviendo de la pandemia, abriendo la persiana del cine a los estrenos con La boda de Rosa, y regreso ya directamente, siendo una señora infértil, y directamente a una plataforma, ¿no? O sea, ya la cosa es... El tiempo cambia, o sea, las cosas cambian rápido y nos tenemos que ir adaptando a ellas. Entonces, esto que el otro día le dije a una amiga periodista, que estoy ahora, que no sé muy bien si soy perro, gato, auricular o vaso, ¿no? O sea, soy ahora una cajonera de Ikea muy grande, que hay mucho cajón, y cada uno que abres pues te puedes encontrar ahí.
0: Clar, l'últim que vas fer va ser ara fa 6 anys. En tot aquest temps, tu dius, ha canviat tot molt, la indústria i tu, les dues
1: sí,
0: coses.
1: Sí, claro. Sí, claro.
0: A millor o pitjor?
1: A diferent, és que no hi ha coses ni millors ni peores, no? A diferent, a evolució, a todo, a maneres de contar diferents, però bueno, hi ha coses també absolutament positives. En estos 6 anys s'han incorporat moltíssimes dones a la ficció, moltíssimes dones que dirigen, però també estava mi fantasia de quan entren més dones jo treballaré més, i no ha sido así, però bueno, me alegro por ellas también, ¿sabes lo que te digo?
0: Aquí interpretes a una detectiu, a l'Anna Ripoll.
1: Me encanta que digáis una detectiu.
0: És policia, una policia que fa tasques d'investigació. Sí. Seria més acurat, sí, perquè treballa al cos de Mossos d'Esquadra.
1: És que em fa il·lusió lo de Mosso, també.
0: De Mosso d'Esquadra. Refereixo que no és la Mosso d'Esquadra típica amb uniforme, sinó que fa tasques d'investigació.
1: Exacte,
0: sí. Una gent que torna a la feina, que no està massa fina, que ve d'un trauma...

0: el mundo sienta cátedra y todo el mundo sabe de todo. Yo no sé de nada, ni quiero nada, ni quiero nada. Que nadie fije, o sea, yo mi opinión es individualesca, pero no soy individualista.
1: Sí,
0: o sea,
1: pero hablas entiendo, de cosas que hablas de cosas que muchísima gente en tu posición, por ejemplo, no habla. Mira, hablábamos antes, por ejemplo, de la menopausia. ¿Cuánto nos ha costado a las mujeres, por ejemplo, decir la palabra sin sentir vergüenza? Y la candela es una cosa que fa y que a més milita, y jo crec que ella s'ha convertit sense voler-ho moltes vegades, no?, en algú que diu coses amb pes, malgrat que hi hagi un humor darrere.
2: Sobretot perquè ets un personatge públic i, vull dir, ets un personatge famós.
0: O sea, es que
2: no?
0: me habláis de cosas que es como si estuvierais hablando de otra persona.
1: Ya.
0: O sea, porque es que yo, es que para nada todo esto que vosotros comentáis.
2: ¿Qué vol dir para nada? ¿Per qué?
0: O sea, yo soy una señora, a ver, entendedme, entre comillas, una señora en su casa, su hijo, sus mierdas, y yo voy dos tardes que me recogen a las 5 de la tarde en un coche, mientras chiquillo está viniendo en tren ligero, yo me voy a la revuelta, cojo mi merienda, hago aquello, cojo mi merienda, una cajita que me ponen, y yo me vuelvo a mi casa. O sea, yo no soy consciente ni de lo que allí pasa, ni de lo que luego tal. La gente, no, lees tus comentarios, digo, ¿tú te crees que yo tengo tiempo mientras yo empano el pollo, saco aquello, esta tarde tengo que lavar la chaquetita del chanda para tal cual? O sea, mi vida no es lo que la gente piensa, ni esta cosa como trepidante, o que estoy allí con una copa cóctel en un velero. O sea, no.
1: Per això ens agrades, precisament perquè no ets així. Claro. Perquè si no, no tindries cap mena de gràcia. No?
2: També la gent projecta la vida del famós, ¿no? Tothom s'imagina.
0: Yo no soy famós, yo soy una actriu que se busca la vida y que aparte mi vida es ocuparme en buscar películas y trabajo, porque aparte yo este año también mi entorno, mi equipo ha cambiado y voy un poco más agobiada incluso. Entonces me dedico mucho tiempo de mi vida a buscarme, a inventar cosas y a tal.
2: Escolta'm, dèiem que la personatge, la Anna Ripoll, la personatge que interpretes, sí, a La Desconocida, és una tia que ha hagut de tornar, que ha necessitat tornar a la feina per oblidar-se una mica del seu dia a dia. A tu t'ha passat això? És a dir, el yunquisme aquest de la feina, de dir, necessito treballar...
0: No, porque yo nunca he trabajado con una continuidad tal. Entonces, para mí, cuando... Y también, a mí estar en un rodaje es el sitio donde yo siento que no molesto. Entonces, es un sitio fácil para mí, cómodo. Para mí, vacaciones es estar en una película. Es quitarme un poco de sácate el salmón para parar el bocadillo, ¿sabes? Yeah. Entonces, quitarte de eso... A mi m'interessa.
2: Tu has dit que als 50 imaginaves una vida més tranquil·la, menys exigent. Ha estat així? Entenc que no. No sé si... com ha estat aquest procés d'arribar als 50? I tu lligo amb la feina a la indústria, també, no? Perquè la Nora Navas, l'Emma Vilarassau, totes elles han parlat de com difícil acaba sent, quan s'arriba a una determinada edat, seguir fent d'actriu i que et segueixin trucant.
0: Yo no he dicho que sea más tranquilo. Yo lo que he dicho es que cuando yo era pequeña fantaseaba con qué sería ser una mujer de 50 y en qué estaría yo. Y donde estoy dista mucho. Yo lo que pensaba es que tendría una carrera como más... La carrera más tranquila o más...
2: No passa res, són els pitos de la ràdio. Sempre passen a les hores en punt.
0: Quina hora és?
2: 11:45.
0: Dos cuartos de once del matí. Perfecta. Pues eso, imaginaba como más continuidad en el trabajo, no esta cosa de tú acabas un trabajo y otra vez empezar de nuevo.
2: Haver de picar pedra, que això, i sí, dèiem, no? Quan us deia la cosa aquesta que la gent idealitza, no? Amb un famós, i famós entén-me com... Hi ha moltes gradacions de famós, no? Està Pedro Sánchez, està Candela Peña, està Lorena Vázquez, no? No, però vull dir-te que tu...
0: Madre mía, que trieja nos has hecho.
2: Em refereixo, que tu la gent Lorena també
1: coneix. Imagínate los tres en un karaoke.
0: Nos lo pasaríamos teta, gorda.
2: Puc venir?
1: I tant.
2: Val.
1: I tant.
2: Que jo soc molt de karaoke.
1: Home, ja ho sé, Marina, ja.
2: Ho dic perquè... que la gent també et pot veure tu a la tele i projectada. Aquesta tia segur que viu muntada en el dòlar, sí, i segur que cobra una pasta, i tu ets una autònoma que segons quins mesos no et convé treballar perquè no et surt a compte, no? No, em refereixo
1: sí,
2: que això
1: absolutament
2: passa també, no?
1: Però a nivell personal, Candela, també t'imaginaves la teva vida d'una altra manera completament diferent, o estàs,
0: sí,
1: on volies estar?
0: No, personalment, sí, tampoc. O sea, no, jo nunca había fantaseado con cosas que me han sucedido. Entre otras cosas, el tema de la maternidad. Nunca hubiera imaginado, o sea, no estaba en mi deseo. Y fíjate, sea, no, la vida te trae como sorpresas, ¿no? Y la vida van sucediendo cosas y te tienes que ir adaptando. No, estoy en un momento de open mind y de mente abierta a lo que venga, porque también la vida te depara cosas. Ahora me están sucediendo cosas que yo nunca imaginé. Por ejemplo, el tema de las portadas de las revistas con este físico. Yo no quería revistas femeninas, pero también esto es que el otro día un amigo mío periodista le dije, es que yo nunca me he manifestado políticamente, y me dijo, Candela, es que la manera de posicionarse en el mundo ya es política, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando me decían, ¿quieres hacer un...? Yo no soy perfil de chica de revista, pero ¿quieres hacer un tal? Y yo le decía, si me dais la portada, sí, se reían de mí y me colgaban, ¿no? Y fíjate, han llegado los 50 y ahora, la semana pasada hice 3 portadas de revistas, pero de revistas femeninas de estas que tú dices, ¿en serio? Una digital, que también tengo que decir que el siguiente paso es en papel, ¿eh? Porque ahora también te pretenden, bueno, sí, te damos la digital. No, no, denme la de papel. Quiero verme en el kiosco. Porque también creo que la prensa tenéis cierta responsabilidad, y sobre todo las prensas mujeres. Las revistas de mujeres las suelen dirigir mujeres, y esas mujeres tienen que ser conscientes de que esas revistas no solo las compra el Macpherson, las compra una señora de Segovia con un físico normal y unas hechuras normales, ¿no? Y que también por talento, vosotras periodistas, tenéis que dar espacio a mujeres no solo con belleza, sino también con talento. Y si de los cuerpos no se opina, tampoco se opina del de Demi Moore en Cannes. Entonces, que no te pregunte la prensa qué opinas del cuerpo de no sé quién.
2: Ya.
1: Nos queda mucho por aprender, en tono el mea culpa, porque me siento interpelada. Y es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo, muchísimos periodistas, para reinventarnos y para aprendre. Y cada día es una feina nova, perquè jo, per exemple, me'n recordo, porto al meu sector, me recordo de treballar programes de televisió i que hi hagués, per exemple, una secció per riure de la gent. Tu recordes, per exemple, la revista Quora, els famosos Arg?
2: El que me dices, no?
1: Saps? O el que me dices. Sí, sí, I és veritat que fa 20 anys hi havia programes de televisió que reien del físic de les persones, sobretot de les dones.
2: Hi havia menys filtres,
1: clar, i ens ha costat moltíssim, jo mateixa també com a dona, acceptar-nos i dir, no, és que tots som, o sigui, hi ha bellesa en tots els cossos.
2: Fa 20 anys Julio Iglesias també podia fer les coses que li donés la gana.
1: I sobretot és que no s'opina dels cossos aliens, i és una cosa que encara a dia d'avui ens costa moltíssim.
0: Se celebra mucho la delgadez, porque yo, por ejemplo, para el caso Asunta, me pinché Ozempic para Rosario Porto, y luego la gente, qué maravilla, cómo te has quedado, tal. O sea, la gente te celebra mucho la delgadez.
1: I
0: nunca te celebran otras cosas. Coses que són més importants.
1: Però també quan ets més jove, sempre quan et diuen, a mi em pregunten moltes vegades quants anys tinc, jo dic tinc 50, i em diuen, sembles molt més jove, que guai, no? I això també, al final, ens fa sentir malament,
0: ¿no? La indústria cosmètica, sí, todo esto, el rejuvenecimiento, el antiedad, que dices, no, o sea, tenemos que educarnos a que vamos a crecer y queremos crecer bien, pero no el anti-tal, porque es que para atrás no podemos ir, sí, hay que avanzar.
2: Però sempre arriba un moment en què... ara em poso a mi d'exemple, jo no em tapava les canes fins que va haver-hi un dia que de veure'm aquí a la càmera d'aquí deia, hòstia, és que no m'aguanto més amb aquestes canes, i me les vaig voler tapar. És a dir, que una cosa és la militància o el que tu vulguis fer, i l'altra cosa és el que
0: porque
2: tu mateixa et permetis, no?
0: Somos seres contradictorios, o sea, yo ahora, claro, me gustaría pesar 10 kilos menos,
1: però
0: ya no por mí, porque me siente bien el bañador y no tengas aquí un mollete de Antequera,
1: però seguim aprenent, i seguim aprenent com a persones, com a dones, com a periodistes, com a actrius. Vull dir, jo crec que això és una carrera de fons, i cada dia hem de fer un pas més, i crec que l'estem fent. Almenys crec que en el món del periodisme les dones estem fent aquest camí també per aprendre cada dia,
2: intentant.
0: No? Pues que lo hagan también las de las revistas, especialmente como de belleza femenina, porque esas es que es un nicho muy de eso, de la belleza femenina, que la amplíen.
1: Bueno, és que els cànons de bellesa són els cànons que sempre han existit.
2: Que la Candela ha de marxar, m'agradaria fer-li una última pregunta. Hem recuperat a l'inici un fragment del teu discurs als Ondes de 2019 per Fúria. El dedicaves a totes les nenes que potser no han estat ni segones ni terceres opcions de càstings. Què els hi diries ara?
0: Lo mismo. Lo mismo, que lo que está para ti, que yo creo que hay que tener más determinación. No, mira, les quiero decir una cosa, que el otro día hice esta reflexión. Cuando he llegado a los 50, me he dado cuenta que las tías perdemos mucho tiempo en narrarnos, en contarnos, en justificarnos, en explicarnos. No, es que yo soy la primera chica que no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. No, chicas, ellos no pierden tiempo. Hay que hacer, hacer, hacer y dejar de tal. Y valorar mucho a las que nos preceden. a las mujeres que nos han abierto puertas para que hoy nosotras estemos aquí.
2: David Bert, és com es deia, te'n recordes?
0: David Bert.
2: David Bert,
0: sí,
2: que ho hem buscat. Ens ho ha buscat la Laura Estrada.
0: Gràcies, Laura, gràcies. És que ha sido una maravilla de jefe, David.
2: Candela Peña, ha estat una meravella que vinguis avui al programa, compta amb tu, torna quan vulguis, això és casa teva.
0: Ai, moltes gràcies, cariños. Moltes gràcies. No veo en la pecera porque estoy aquí toda reflejada, pero...
2: Sí, els focus, gracias, els focus. Que vagi bé, Candela Peña, adiós. Moltíssimes gràcies. Lorena, ens quedem amb tu i una miqueta...
1: Als seus peus, Candela.
2: Revisetes del cor. Ara tornem.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur. Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Suena el rum, rum de mi mundo marrón.
3: Aquí, Catalunya.
11: Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación.
3: Amb Marina Fernández.
11: Primera fila solo para mí.
12: A mí me suena el rum, rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo.
2: Lorena, què tal? Com estàs?
1: Feliç, feliç. Quins bons moments es passen sempre amb la Candela Peña.
2: Hem parlat de la ruptura de Piqué i Shakira manta vegades, però avui hi ha un gir de guió que hem de comentar.
1: Mare meva, que... i tant, eh? No parlarem de reconciliació, no patiu, els que esteu ara mateix enganxats a la ràdio, eh?
2: Però... Espera un moment. Edgarita, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
2: Que està aquí babejant ja per poder comentar la jugada, també.
13: Sisplau.
1: Resulta, us sorprendrà, eh? Shakira ha donat una entrevista a un diari britànic, The Times, The Times, i ha dit que estava agraïda, profundament agraïda, al pare dels seus fills per haver fet, per haver-li fet dos nens i per haver-la convertit en mare. O sigui, és la primera... Sorry, baby. Ai, mare.
13: Ai, quin ensurt.
1: Mare, m'acabo de cagar. És que li ha posat música per ambientar el tema, perquè, clar, ara mateix tothom està en estat de xoc. Sí, ha dit una cosa positiva, i és que li agraeix el regal d'haver-la convertit en mare, i crec que és la primera cosa positiva que diu Shakira de Piqué, jo crec que recordar, en els darrers, que...
13: Des del 1983,
2: o
1: així. Dos anys, no? Mínim, perquè, clar, fins i tot hem vist el beef, no?, a l'escenari, el beef, la baralla pública. Hem parlat amb Shakira, diferents periodistes, diverses vegades al llarg dels darrers mesos, i continua enfadadíssim en Gerard Piqué, perquè per molt que hagin arribat a un acord pel bé dels seus fills i per un tema de conveni, també per la separació, per signar la separació, i que els dos fills que tenen, el Milan i el Sasha, visquin tranquil·lament, ja sabem que ella no està gaire contenta en com s'està comportant ell com a pare, eh?
2: I què creus, a què atribueixes aquest canvi de to?
1: És simplement un tema de màrqueting pur i dur. Sincerament, em dona la sensació que és veritat que les úniques crítiques que ha rebut Shakira últimament és precisament per no haver perdonat públicament a Gerard Piqué. Perquè és que és veritat que ella podria pensar exactament el mateix i sentir-se dolguda, però el que la gent no li perdona és que hagi estat sincera. Ella no només va fer una cançó, jo crec que és una de les cançons més importants de la història de la música, de la història de la música, parlant de la seva separació amb Gerard Piqué.
2: Aquesta que escoltàvem de Vitorra.
1: Exacte, sinó que és veritat que cada vegada que ha tingut ocasió a diferents entrevistes i cada vegada que algú li preguntava sempre ha deixat pel terra la seva relació, fins i tot parlant no només de decepció profunda sinó també de penediment, no? Quan et penedeixes d'haver mantingut una relació sentimental amb una de les persones més importants de la teva vida, perquè van estar 10 anys, no?, de relació, alguna cosa ha passat, perquè al llarg del temps tampoc s'esborri, no? aquest dolor, no? aquest patiment.
2: I creus que ella havia entès que, ja, que això ja no s'aguantava?
1: Jo crec que ella necessitava, si es pot fer servir la paraula blanquejar en aquest sentit, crec que necessitava com blanquejar la seva imatge i deixar de banda ja d'una vegada per totes el que va ser, el que va significar la infidelitat de Gerard Piqué i la seva separació.
2: Que del que heu parlat també bastant les mamarazzis és de Pep Guardiola i la seva relació, en principi havia trencat amb qui era la seva dona.
1: Sí.
2: Hi ha reconciliació? No n'hi ha?
1: Mira, en principi no. Va haver una separació de facto a finals de l'any 2025 entre Cristina Serra i Pep Guardiola, un matrimoni dels més consolidats, no, del món, no només futbolístic, sinó del món dels famosos, no, del nostre univers rosa. I és veritat que quan es va anunciar aquesta separació, els protagonistes mai van voler parlar ni confirmar ni tan sols aquesta separació, que la tenien ben confirmada. Ells van començar a fer vida per separat. La Cristina Serra va començar a viure a Barcelona i va seguir a Manchester, però aquest cap de setmana, durant el comiat públic del Pep Guardiola, del seu equip, del City, a Manchester, ella va voler viatjar per acompanyar-lo i per estar també amb els seus fills.
2: També és veritat que tu pots anar-hi, tot i estar separada, perquè pots tenir una bona relació, és a dir, tot el contrari del que estàvem parlant de Shakira i Piqué.
1: Però saps què passa? No estem acostumats a que...
2: Però normalitzem.
1: Exacte, no estem acostumats a que quan una parella separa hi hagi bon rotllo, i menys encara quan són personatges coneguts.
2: Ja, ja.
1: I és veritat que estem més acostumats al contrari, quan una parella està ben avinguda i hi ha una relació cordial, ens sobta. S'ha parlat de reconciliació perquè ella simplement l'havia acompanyat, hem de dir que ho ha fet pel bé de la seva família, que ells encara són família, i jo avui explico en un article al Periódico que no només s'han vist aquí, que s'han vist per exemple a la Costa Brava, que han tingut una cita, i que tot semblaria molt romàntic si no fos perquè l'entorn del Pep Guardiola vol deixar molt clar que simplement és una relació familiar, una relació cordial, i que cadascú fa vida per separat. Clar. Tot ben repartit, si hi ha algú que estigui patint perquè no hi hagi uns divorcis signats i tal, ells no ho necessiten, i està tot bastant clar.
2: Que és veritat que amb el món del futbol passa, no? I amb el Pep Guardiola això, la voluntat de mantenir la seva vida íntima, l'anonimat, que també és respectable d'alguna manera.
1: Absolutament,
2: però quan s'eleven a personatge públic...
1: Sí, i ho respectem absolutament, però com també és veritat que els periodistes podem escollir el que és notícia i el que
2: ja,
1: no,
2: en,
1: no aquest, en aquest cas nosaltres vam convertir la separació en una notícia, i t'he de dir que no només nosaltres, perquè jo crec que és de les notícies que hem donat les mamarachis que més voltes al món ha donat. De fet, crec que els diaris esportius són els més interessats en aquest tema, perquè fliparies amb la quantitat de periodistes esportius que m'escriuen per veure si tinc més detalls sobre aquest tema, i dels titulars més sucosos al final de la premsa esportiva normalment sempre estan dedicats a la vida privada dels futbolistes.
13: Home, que és que tot el que tingui a veure amb el nom Guardiola aquí, sobretot aquí a Barcelona, té interès públic, i a més Guardiola també ha estat relacionat amb la premsa del cor, la seva filla, sobretot allà a Anglaterra, que si tenia una relació amb algun futbolista, tal, també va ser protagonista per això.
2: I vaja, també l'ha volgut blindar, clar. Escolta'm, hi ha Naduat o què?
14: Cuéntame. Uf, cuéntame.
2: Cuenta.
1: Doncs mira, Ana Duato, vull explicar-te que... L'Anna Duato ara mateix és una de les persones més enfadades a l'estat espanyol.
14: Del món.
1: Jo crec que si ens trobem a Anna Duato la veurem... No,
2: més que Abascal, que està sempre enfadat.
1: Absolutament. Ara mateix és la senyora més enfadada del món. Ahir coneixíem que l'agència tributària havia decidit tornar-la a través de l'Audiència Nacional, tornar-la a castigar. S'haurà de repetir...
2: És a dir, ha revertit l'absolució, la van absoldre per frau fiscal. Això ho va fer l'Audiència Nacional.
1: Exacte.
2: I ara diuen no.
1: Han anul·lat la sentència i s'haurà de repetir el judici. Ja estava absolta, i jo crec que el que ha decidit l'Audiència Nacional per tenir contenta l'agència tributària és: vigileu, perquè el cas de l'Anna Duato pots sentar una jurisprudència, i a veure ara si tothom voldrà fer amb l'IRPF el que li dona la gana. És a dir, intentar estalviar-te impostos dient que eres una empresa en comptes d'una persona física. Saps què passa? Que s'haurà de repetir el judici, però ella ahir a la tarda, et dic que està molt enfadada perquè ho ha explicat a les seves xarxes socials, deixava anar un comunicat on deia, m'ha encantat la frase, l'agència tributària no podia dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia a las personas públicas desde tiempos de Lola Flores, us en recordeu, no? De
2: sí,
1: si cada espanyol diera una peseta, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes. Duia vaig guanyar acompanyar fa un any, tornaré a intentar demostrar, a defensar-me, dient que era absolutament innocent en aquell moment i que ho sóc encara.
2: Lorena, tens pressa?
1: Cap pressa.
2: Et quedes a la secció del nostre conseller,
1: sí,
2: Ita?
1: Em quedaré aquí mirant-lo amb orgull.
2: Vinga, la secció del conseller Ita.
14: Vinga, va.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: A veure, el primer que has de fer és explicar una mica a la gent que no et pugui veure de què vas vestit avui.
1: Doncs he vingut de gala perquè jo sóc una persona que em prenc les coses molt seriosament i avui hi havia una consigna que era que tothom havia de venir en xandall a la ràdio, que hi ha algú que no ho ha fet, que no...
0: No, clar, és que saps què passa? Que jo avui entrevistava el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que tinc reunions, que tinc coses, jo, vaja, ah, no, una CDB a su público.
1: I no ha anat mai ell amb xandall?
0: No sé, sí.
1: El seu germà segur, perquè l'he vist jo, però...
0: El Sánchez Llibre, clar, el germà de Sánchez Llibre.
1: Clar, Daniel Sánchez Llibre, sí, l'he vist més d'una vegada. Però sí, sí, no, jo vinc amb xandall perquè em van obligar gairebé i és per l'aniversari del casament de la Cristina García amb no sé qui, que es va casar.
0: Amb un tal Edgar, no?
1: Amb un tal Edgar, i em va dir amb xandall, i jo porto un de debò. O sigui, porto un xandall de mític,
0: de tàctil
1: per dintre. Saps un, que
0: la Candela Peña, quan marxava i estava amb la publicitat, ha dit, ¿cómo me gusta este xandall, Yonki, Gordi?
1: Sí, m'ha encantat.
0: A ver,
1: sí.
0: ¿Quién es la suertuda que se casó con el chico del xandall?
1: Jo crec que és el millor que m'han dit en els últims 10 anys, eh?
0: M'encanta. Ja estic encantat, que no
1: m'he pogut
0: gravar.
1: No, això ho ficaré jo al LinkedIn. Però el que anava a dir és que jo porto un xandall de veritat dels que, saps quan te'ls poses, intentes treure el peu pel forat i dius, ai, he perdut el peu.
0: Aquests són els bons, eh?
1: Aquests són els bons, que tenen com una funda per dintre, que recorda una mica els documentals de la 2 quan va naixent una girafa que no acaba de sortir, que surt primer al cap, o sigui, això seria el meu peu. Però jo no estic aquí per parlar de xandalls, jo vinc a portar consells d'internet, com sempre, perquè sempre existirà una persona, encara que només sigui una, que digui, m'han anat bé els consells que ha donat l'Edgar, encara que sigui una persona.
2: Jo estic prenent apunts, eh?
1: Sí?
2: Estic, doncs... no he parat des que has començat a parlar.
0: Doncs avui què portes? Consells
1: doncs mira, avui, com que no sé si vas veure que el Martínez Almeida va dir que tothom havia de teletreballar perquè venien les joventuts del papa, o sigui, llavors que tothom estigués... Clar, perquè prou feina tenen amb el tema de fer un eslògan Juan Pablo II te quiere todo el mundo o Benedicto X V Palito, que ara suposo que diran me tienes en una nube León X Palito V, perquè no sé ja quina rima faran, però... No porto consells d'això, porto consells de teletreballar.
3: Tienes que crearte una predisposición
1: sí.
3: De que vas a trabajar en un puesto de trabajo.
1: Sí, sí, clar, ja comencem a flipar-nos. La primera llave forta i és que hi ha molta gent que curra molt a casa, ¿vale? Però també estan els que s'aprofiten com a, i jo com els calo de ràpid, els fans de teletreballar, els teletraballers, que jo els hi dic, perquè els reconeixeràs perquè diuen jo la veritat és que rendeixo més a casa, que no em despisto, que jo penso aquesta gent viu en un solar? Perquè jo, clar, entre Netflix i baixar al bar, jo em despisto més que a la feina.
0: Ja,
1: o sigui,
0: a casa, i la nevera, i la clar, és que obrint la nevera.
1: Clar, és que, i també, per exemple, també els reconeixeràs perquè diuen millor fer la reunió a mig matí perquè estem més actius. Què? Ens aixequem tard, eh? A mig matí. Només falta dir millor evitar les reunions a mitja hora de la tarda que entre la telenovela turca i la migdiada no hi ha qui rendeixi.
3: Así que si tienes pensado trabajar en pijama tirado en el sofá comiendo doritos no. Con el portátil en los brazos, mal. Eso es una idea completamente equivocada e intenta erradicar este hábito lo más al principio posible.
1: Clar, és que la feina a casa té el seu equipament i la gent aquesta flipada que és del començament ja deia que calia vestir-se amb vestit i corbata per teletreballar per sentir-se millor. Jo em sento bé amb xandall, eh?
0: Sí,
1: Em sento molt bé a casa.
0: Però no et mira la gent pel carrer si vas amb xandall?
1: Sí, però bueno...
0: No passa res, no?
1: Tu has anat per la...
0: Et miren sense xandall,
1: també. Has anat per la Rambla de Barcelona algun dia? Jo vaig amb xandall i no em mira ningú ja, perquè tothom està sonadíssim. Però el que anava a dir, que diuen que has de portar tratxa, smoking, jo què sé, jo ja et dic que vaig sempre amb xandall. I la roba de teletreball és engallumbos o pantalons i samarreta curta de, jo què sé, d'un col·lega de fusteria, Boza, o la de Sensación de Vivir, o la del Prica, que encara la tens per allà, que aguanta, la que tinguis per casa. Això a l'estiu, a l'hivern, pantalons també de pijama i et poses els mitjons llargs a sobre els pantalons com feien els porters dels 80, saps? Perquè que així no passes fred. I què? I si has de fer una reunió en vídeo, doncs t'arregles una mica de cintura cap amunt i la resta, doncs, mitjamboles.
3: Jo, l'únic que tengo aquí és una taza en la que tengo té i sí. Una botella d'aigua. Esto es lo único que utilizo yo de alimento cuando estoy en mi jornada laboral.
1: Lo único, doncs jo tampoc la compleixo perquè el teletreball també té la seva gastronomia. Quan estàs tantes hores, clar, portes una dieta molt equilibrada, et menges un bol de Kellogg's i al cap de 2 minuts un entrepà de torrenos de Sòria, al moment et fas uns dàtils amb bacon perquè vas veure un casament i després un tiramisú de chorizo, jo què sé. I després, quan t'has cruspit tot el que hi havia, segueixes un protocol una mica estrany que parlaves abans de la nevera.
0: Sí.
1: Vas a la nevera, l'obres, mires el que hi ha, la tanques, al cap de 5 minuts vas a la mateixa nevera, l'obres i la tornes a tancar per si de cas algun reposador del Mercadona amagat darrere del sofà ha omplert la teva nevera.
0: Que això va fatal per l'estalvi energètic, però vaja.
3: Tienes que tener un sitio, aunque sea un rincón en tu casa, pero si puede ser una habitación, tanto mejor. Tienes que tener un sitio que dediques única y exclusivamente para trabajar.
1: Una habitación, si sí, pot clar, ser, sí, sí, clar, clar.
0: Els pisos que van a més, cada vegada més petits.
1: Clar, jo tinc un pis de 38 metres quadrats, habitables, això sí, que sempre es diu habitables, com si la resta no pogués ser...
0: Habitables estar, amb AK, no EB-I, no? Evitables.
1: David. Evitables, no. També, clar, diu, 38 habitables, com si la resta no poguessis trepitjar, hi ha coses que no pogués... Clar, i jo com li explico si dels 38 metres que gasto una habitació en fer-ne una oficina he de dormir a casa del veí?
0: Ja, o sigui que, ja, ja, ja.
1: Que no, no, molt malament, molt malament. En fi, que... Jo quan teletreballo, jo em poso amb ganes, amb moltes ganes, però encenc l'ordinador i en aquest moment, clar, les costums són diferents. O sigui, la PlayStation em mira amb una careta de pena, en pla, que em diu, sempre he estat amb tu i ara prefereixes un altre aparell que no sóc jo. I clar, ja, doncs, no puc, un no pot contenir-se i em tiro 4 hores jugant a la consola. O sigui,
0: Edgar, amb quina cançó vols acabar avui que potser no necessitàvem conèixer?
1: Doncs amb una novetat d'ahir mateix. És un tamarrasso brutal en el qual es parla de que una persona que ja està cansada de la seva relació, que ho deixa tot... Leticia Sabater, ¿vale? No hay más.

0: Aquesta és la cançó d'aquesta temporada de la Letizia Sabater.
1: Sí, sí.
0: Un moment, m'està ensenyant la Lorena un chat amb la Letizia Sabater. Sí. No cal que la sí. llevis a públic, però...
2: No, és que m'escriu sempre que, sí, que té una nova cançó i crec que ha fet un grup amb molts periodistes perquè aquesta setmana ens està rebentant a tots a WhatsApps, no?
1: La meva companya Adriana Morelos m'ha enviat la cançó abans de que sortís perquè la pogués posar lluny.
2: Sí, sí, és que a més sempre van a, és la seva pròpia representant i la seva pròpia cap de comunicació.
0: La temporada passada era Choripán o una d'aquestes, no?
2: L'última va ser la conejita de Papá Noel.
0: Ah, sí,
2: perquè,
0: veritat,
2: clar, és que tinc el xat, mira, és que
0: ella fa la de l'hivern i la de l'estiu. La cançó de Nadal, ella fa la Nadala i després fa la cançó de l'estiu.
2: Mira, el primer missatge que tinc de Letizia Sabater és el 2019 i ja m'enviava la seva cançó.

0: entra, ¿eh? Las sílabas no entran.
1: No, decisión.
2: No hay más ghosting, no hay más cuernos, hoy te dejo yo.
0: Sí, está molt bé, està molt bé.
2: Empoderament femení a tope.
0: I a més, i amb vocabulari modern.
2: A veure, a veure.
0: M'ha agafat el solo de guitarra, el solo de guitarra de Hotel California m'ha agafat.
1: Escolta, el so és del PT1 de Casio, sí, dels anys 80,
0: tin, tin,
1: eh?
0: Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, t

0: abrazo, familia.
1: No le entra ni una.
2: Yo. Me ha roto el corazón ya.
1: Mara de Dios. Edgarita, necesitaban con ella que esta canción. Gracias. Gracias.
0: Estimo el millo.
1: Lorena Vázquez, gracias.
3: Bon cap de setmana.
1: Vinga, i clavarem les 11 del matí repassant tot el que hem fet malament aquesta setmana, que com sempre, Arnau, no és poc.
4: Estic impactadíssim.
1: Amb la cançó,
4: clar, és que ara com recullo,
1: no pots superar això.
4: És impossible de superar.
1: Mira, guarda't la cançó de la Letícia Sabater, que acabarem el programa, acabarem la setmana així, val? Pol, gràcies.
4: Una setmaneta en la que ja ha arribat la calor, es nota, eh? Estem ja cada cop més espessos i, clar,
1: a vegades ens oblidem... Pensa que deies que fèiem més mala olor.
4: No, això mai. No ens hem d'oblidar que canviar una paraula pot canviar moltes coses, pot canviar directament el significat complet.
5: Junts, Esquerra i el PNB afegia tant podrits com el govern, després feia aquest míssil...
0: Sabeu què diferent?
4: Sort que va llançar un míssil.
1: Sí,
4: que va llançar
1: un símil en forma de
4: míssil. Perquè
1: també,
4: si no,
1: sí.
4: Mira aquesta.
6: Els diaris de més a la dreta, a El Mundo llegim, per exemple que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela.
4: Clar, escolta,
6: i a la Razón.
4: I a la Razón, I a la Razón. Clar, no és el mateix ratificar que traficar.
1: No.
4: Canvia bastant, No sé, Zapatero potser... Bueno, és igual. Escolta, Marina, que us portàveu aquesta setmana especialment bé amb el Jordi Carbó. No sé, hi ha hagut aquí...
1: Sempre, ens portem bé.
4: Sí, però mira, ell ja entrava quan volia.
1: Zapatero tindrà dues setmanes més per preparar la seva defensa.
7: El jutge Calama li ha concedit l'ajornament a la ciutat ara...
1: Com casa seva, tu.
4: Com casa seva. I avui què?
1: I avui a l'Aquí Catalunya...
0: Adéu.
6: Adéu.
1: No sé.
4: Així, per la cara.
1: Jo jugo, escolta.
4: Ja us havíeu acomiadat.
1: Sí.
4: Vaja, en fi. Dels adeus, parlem d'adeus, perquè aquesta setmana hi ha hagut l'adeu d'Alexia Putellas.
1: A veure, t'ho fas venir, Arnau.
4: La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou.
1: T'has emocionat, encara?
4: Sí, estava emocionat, però... No, bueno, vaja.
1: No era això.
4: No era això. Era, bàsicament, que la llengua a vegades no funciona. Nostàlgia pura, les emocions. Nostàlgia tant com la Gemma, que enyora anys anteriors.
7: A partir del setembre i se'n preveuen almenys 3 abans que acabi el 2006.
1: Que escolta, 2026. No sé si 2026, perquè el 2006 ens queda una mica...
4: 2006, fa 4 dies,
1: Bueno, 20 anys.
4: Abans ho calculava, feia tercera primària el 2006.
1: Mira, no, com
4: aquesta setmana no t'has portat massa bé, Marina, amb el tema dels noms.
1: Gràcies, Pol, Roger... Ai, Pol... Pablo, Roger.
0: Tu pots dir com vulguis, Pensava que era el Pol Regàs, clar, era més fàcil quan hi havia el Pablo, clar. Sí. No et confonies.
1: Mare meva, quin embolic. Pablo, Tallo. Ho he portat fatal aquesta
4: Pol
1: setmana.
4: Valero.
1: Sembla la típica mare que li diu a tots els seus fills.
4: Sí, perquè, a veure, Pol Valero, Pablo Tallón, Pablo Sánchez, Pol Regàs, clar, té un passe, no? Però, i aquest doblet en 10 segons, què?
1: Per on pots sortir, d'anar per anar, Toni... Ai, Toni, Tomàs Roncero, t'he canviat el nombre. Tomàs Roncero, Nil Molina... Ai, Nil Molina, què
4: No està tallat,
1: Lamentable, això va ser, lamentable.
4: Directament, Toni Roncero, Nil Molina... Clar, el karma és savi i és ràpid.
1: Estaran a corbata?
8: Avui sí. Mira, en homenatge a tu... A la Cristina dic, vinga, va, avui...
1: Marina.
4: Ai, clar, ja no fa tanta gràcia, quan has canviat el nom, ja no fa tanta gràcia. En fi, aquí tothom canvia de noms,
9: Se n'han fet moltes adaptacions al cinema. La bona és la del 1992, dirigida per Coppola i amb un repartiment de luxe.
1: Coppola,
9: perdó.
1: Gran pel·lícula.
4: Sort que tenia una Marina per acabar de corregir-ho.
1: Home, clar, Coppola no la podíem deixar passar. Bueno, Coppola.
4: Estava com el Miquel, encara no sé ni
1: fatal,
4: el que és.
1: Vaja,
4: acabo un dels moments. Cadascú té el seu imperi romà i el teu, Marina, és... Sau.
1: El Sau tenen una cançó sobre aquesta. Era l'11 de setembre.
10: Doncs mira, llàstima, no ho sabia, si no l'hauríem pogut posar.
1: El pare treia la senyera amb els ulls plorosos cap al cel.
4: Sempre hi ha una cançó de Sau per tot, també per tancar el divendres. Ara, que per timing vas estar fina amb això.
11: I que promet traduir el lladruc dels gossos gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Uau.
11: Sí, mai millor dit,
4: Uau.
1: Juro.
4: No ho has fet expressament,
1: Juro que no.
4: Va, tira'm Letícia Sabater, que...
1: Vinga, va, per acabar el programa, acabem la setmana. Gràcies, Arnau. Ho deixem aquí, que vagi molt bé el cap de setmana. Seguirà fent calor, que ho sapigueu. Us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona. Que vagi bé. Tornem dilluns a partir de les 7 del matí. Adéu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A SER Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Laura Andrés. Què tal, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
1: Benvinguda. Bon dia, Víctor Parrado.
4: Bon giorno, amici.
1: Anem d'artisteu fins a 12 del migdia, perquè volem conversar... És que m'he hagut de mirar, perquè és que el guió m'he posat 1:45. M'ha traït el subconscient.
4: Sí, sí, t'he vist aquí una mica raro, eh?
1: Que has dit, vull una hora de programa, es veu. Bueno, en fi, 1:45 del migdia, no. Fins a 11:45, perquè volem conversar amb la Laura sobre el seu nou disc, que resulta que vosaltres dos sou amiguets, perquè m'ho deia el Víctor, diu, hem de portar la Laura, hem de portar la Laura. I quan hem pogut quadrar l'agenda de la Laura...
4: Correcte.
1: Ja la tenim aquí.
4: Sí, mola, mola, mola. És que vam conèixer un acte benèfic. Sí. I, clar, jo estava jo flipant. Digo, estic con Alicia Keys aquí o què?
1: Sí,
4: aquesta,
1: sí,
4: aquesta dona tocant allà al piano, sí. Flipava.
3: Una mica descolorida, però...
1: Per nosaltres el referent és Alicia Keys, però per la gent més jove el referent és ella.
4: Totalment. Absolutament.
1: El referent és ella.
4: Correcte. Sí. I la gent flipa.
1: Com t'has dit, si tu el referent de les dues generacions espanyoles?
3: O sigui, referent, bueno, sobretot pel programa d'Operació Triunfo, diguem que...
1: Per això, per això, home.
3: Però diguem que és generacional, perquè hi ha com una franja. Hi ha una franja d'adolescents que ara són semiadults,
1: sí,
3: que aquests sí. I diuen, anava a veure Andrés. Però clar, els més petits ja no saben qui sóc. I els més grans tampoc.
4: Bueno, llavors tinc
3: aquests, i llavors tinc els, també generació boomer, que em venen a veure més a nivell pianista. Mm-hmm.
1: Sí. Llavors et diuen un selfie, com ens han fet 10 selfies aquí.
4: Sí, sí, faré un collage.
1: Sí? Sí. I demanen selfie pel carrer o...?
3: No, que va, que va, que va.
1: La gent
3: que va,
1: és educada.
3: Si no, sí, a mi no em coneix, no em coneix ni el Tato, no em coneix, no coneix gaire gent. No.
4: Bueno,
3: em coneix el Víctor Parrado i...
1: Tot això a les 11:02, quan a les 10 al matí s'esperava que comencés el Departament d'Educació de la Generalitat, la trobada entre sindicats, la consellera... Després de la trobada ahir, que s'acabés sense acord i que els mestres hagin passat la nit a la conselleria. Allí, aquí tenim destacat, és en Pol Valero. Pol, molt bon dia.
5: Jordi, què tal, com estàs?
1: Ha començat la reunió a les 10, no ha començat... O quina gentada de fons, no?
5: Sí, sí, sí. Ara mateix hi ha més d'un centenar de professors que estan tallant la Via Augusta sota el sol, com poden, amb aquestes consignes que canten, demanant més salari i reduir les ràtios. La reunió, com bé deies, havia de començar a les 10 i tot just acaben d'entrar les dues parts, la consellera i el seu equip, i els sindicats, perquè hi ha hagut discrepàncies fins i tot d'on s'havia de fer aquesta reunió. Els sindicats la volien fer dintre de l'edifici de la conselleria, però el govern no volia això, volia traslladar-la en un edifici annex per evitar el que ha passat aquesta nit, que és que si no hi ha acord, els sindicats tinguessin la possibilitat de tancar-se aquí per protestar i fer nit aquí. Finalment, es farà en aquest palauet annex que hi ha al costat de la conselleria, i com deia, les dues parts hi han entrat per negociar aquests punts de l'acord que semblava que arribava ahir, que s'acostaven posicions, però finalment no es va produir, perquè el punt de discrepància ara mateix està en els salaris, en l'augment salarial. El govern ha fet una última proposta, diu que és un ultimàtum, 400 euros en 4 anys, i el que diuen els sindicats és que aquí hi estan comptant inclòs un complement estatal que no s'hauria de comptar, i per tant creuen que aquests 400 euros no són suficients, i això és el que discutiran avui segurament en aquesta reunió.
1: Una reunió que es pot preveure llarga, hi ha una data s'acabarà a tal hora, o aquí et poden fer les 4 o les 5 de la tarda, Pol?
5: No, aquí estaran fins que diguin prou, Jordi. L'experiència dels últims dies no es quedaran fins a la matinada. Sembla que són una mica més racionals a l'hora de fer els horaris. Ho deixen per l'endemà, si fa falta. No sé si en aquest cas ho deixarien per dilluns o negociarien tot el cap de setmana. Però sí, es pot allargar, perquè evidentment per les declaracions dels sindicats just abans d'entrar els hem sentit molt beligerants. Semblava que l'acord no estava tan a prop.
1: Estic esperant que algun diari tituli ja en portada una bona fotografia. Festa final de curs, eh? Perquè vaja, quina recta final de curs estem veient aquí, Pol?
5: Sí, sí, déu-n'hi-do, recta final amb molts dies de vaga. Hem tingut un parell de dies de vaga a tot el territori, i després els mestres s'han organitzat amb això que fan aturades cada dia a comarques diferents. Avui era el torn de Baix Llobregat i Penedès.
1: Pol Valero, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Jordi.
1: Si et convé cafè entrepans, t'ho fem arribar, no pateixis.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada. No sé quina calor, un dia ho ha dit, que fa molta calor. I pinta que acabarem la setmana tal i com hem arribat avui, amb molta calor. Atenció a les tempestes, a més de les pròximes hores. On cauran, Jordi Carbó? Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: La setmana acabarà en el conjunt de Catalunya, també aquí a les comarques de Barcelona. En temps semblant als darrers dies, tan sols amb petites variacions de la temperatura, bàsicament farà sol i molta calor. I durant les tardes aniran guanyant protagonisme les tempestes al Prepirineu. Ara mateix la temperatura ja és més alta que ahir, les mínimes també ho han estat. Màximes en breu de 30-35 graus en el conjunt de la demarcació de Barcelona. Cap al Bages podríem superar de nou els 35 com ahir. Molta calor, marinada moderada durant la tarda, i també durant la tarda al nord d'Osona i del Berguedà, alguns xàfecs molt localitzats. I el cap de setmana, més del mateix, i amb tempestes que guanyaran més protagonisme de nou al Berguedà i Osona, sobretot al nord d'aquestes comarques, en alguns casos amb pedra i pluja torrencial.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.

0: com sona, eh? Com, i no és casualitat que soni així. Ara ho anirem descobrint amb la Laura Andrés, que ens presenta el seu nou disc, Zero, disc en solitari, quart, un treball íntim que neix d'un daltabaix emocional i que transita del dolor cap al renaixement. Després de Venus, més fantasiós, diuen, ara torna un so més despullat, més proper, gravat amb un piano de luthier, un instrument antic i molt especial, a l'estudi de Dani Ferrer, de Love of Lesbian. No només hi escoltarem notes en aquest disc, altament recomanable, poseu-vos al IA, eh? També hi apareix el cruixit dels pedals, la fusta, la respiració i la presència física de la pianista. Un disc que, vaja, jo no sé si podem dir, Laura, allò que diuen, no busca sonar perfecte, sinó que busca o has volgut que sonés viu.
1: Totalment, que sonés a prop, que com si estiguessis assegut a la banqueta amb mi.
0: Oi.
1: I posessis el caparró allà escoltant. De fet, el vaig gravar amb un micròfon molt divertit que el Dani Ferrer em va posar, que és un micròfon que té forma de cap. O sigui, imagina't un cap, com si fos un robot,
0: sí.
1: I té orelles. I llavors els micròfons estan posats a les orelles. I jo tenia el micròfon aquí davant, com si fos el meu... O sigui, el que jo sentia era el que s'estava gravant.
0: Brutal.
1: I és brutal, brutal, brutal.
0: Perquè sí, hem vist gravacions de pianos amb la tapa aixecada. Ara ens expliques físicament com és aquest, amb la tapa aixecada, els micròfons apuntant a les cordes quan són pulsades. Però en aquest cas, que és un piano de paret d'aquells que tenen a moltes cases.
1: Totalment. És a dir, normalment estem acostumats a veure els grans pianos, no? Els Steinway, sobretot, els Yamaha, molt grans, amb les allò, pianos de cua. I en aquest cas, el Dani Ferrer, que té un piano, que és un piano de luthier, perquè està muntat per peces, és un piano antic, i llavors el luthier té molta cura d'ell, diguem, I és com allò, és aquella cosa que s'aguanta una mica per la quietud, no? És un instrument que té un so molt particular i que s'ha de respectar molt. Si amb aquest piano vols tocar fort, per exemple, vols tocar una cosa molt bèstia, no pots, perquè el piano no dona. Aquest piano, sobretot aquest, és un so que té molta ànima. Poses els dits a sobre i dius... Ah! Hi ha alguna cosa que de cop agafa molt espai. I clar, això amplificat, i a més amb el Dani, que és un friqui del so, perquè és un friqui...
0: Vas trobar la persona.
1: Vaig trobar la persona adequada, t'ho juro.
0: Sí. Llavors, aquest cap amb micròfons a les orelles, què captava directe? Captava de dins la caixa? Captava el so com sortia ja des de dins la caixa?
1: Clar,
0: Com ho fem, això?
1: Hi havia més micròfons, és a dir, a l'estudi es posen micros més a prop de les tecles, a prop dels martells, per agafar aquest so. Després, d'ambient, a la sala també se'n posen, perquè llavors jugues, no?
0: La reverberància,
1: no? És una miqueta com allò, no? Sofrito, vas jugant, ara poso aquest, ara baixo l'altre.
0: Te queda el piano més sec o més reverb?
1: I llavors ell, això, aquest micròfon el que captava és, o sigui, la sensació que jo tenia al tocar. Que moltes vegades el que passa és que tu toques i tu sents el piano. I llavors quan l'escoltes gravat dius, hòstia, no és el que jo sentia. I en aquest cas sí, correspon perfectament al que jo sentia.
0: Pues mireu com se sent. No sé si és de les primeres vegades... Víctor, que sento el tac-tac-tac-tac dalt del martellet... Sí.
1: Hi ha com un... tota l'estona.
2: A mi em relaxa molt, eh?
0: Sí.
2: Em quedo...
1: Home, jo sempre dic que aquesta música per entrar a la Ronda de Barcelona als 8 del matí és perfecta.
0: Sí.
1: Home, clar. Entres tranquil, entres relaxat, no?
2: Ni claxon ni res, no?
1: No, és com si entres amb metàl·lica, bueno...
0: Ja és complicat, eh? Hòstia, a mi m'agrada molt, el cruixet dels pedals, de la fusta. Hi ha una idea molt bonica en aquest disc, que és no tocar per demostrar virtuosisme, sinó per explicar un procés interior. Tu, des de quina zona zero, emocional, fins i tot creativa, parteixes tu a l'hora de començar a parir aquest nou disc?
1: Aquest nou disc va néixer com una mena de premonició. A més, va ser com molt de pressa. Jo venia... Bueno, és un procés que tots hem passat. Vull dir, jo, per exemple, en el meu cas, els meus pares són grans, llavors el meu pare estava malalt i era el procés de malaltia i finalment de mort, no? Llavors aquest procés, bueno, tu vas fent amb la teva vida i vas fent malabars i et sembla que ho portes la mar de bé fins que de cop i volta t'adones que no.
0: El dolor t'ha atrapat.
1: I per sort, la música doncs, és una gran eina, igual que la música, doncs, l'art o el teatre o el que sigui. No? En aquest cas, jo tinc la música com a llenguatge de l'ànima, diríem, i de cop em va agafar com un atac compositiu i van sortir totes les cançons, menys l'última, totes en dos o tres dies em van com sorgir. I és el que dius, no són cançons molt virtuoses, però sí que tenen molta ànima, perquè realment és un viatge, des del lamento, que seria com el dolor de saber que el meu pare marxarà, i les coses que vas fent com per transitar això, que és respirar, escriure, viure, no? Sortir, que toqui el sol, que plogui, que veure que el món segueix, no? Que segueixen passant coses, que Trump segueix fent bestieses, que tot...
0: Sí.
1: Tot això, diguem, anar-ho integrant, diguem, que és el viatge d'anar integrant tot això i tornar-te a sentir a casa, finalment, perquè ja com... Quan ha marxat el meu pare, jo he sentit que el sistema familiar trontolla, no? I s'ha de com de recol·locar tot. I llavors, bueno, tot es torna a recol·locar i i tornes a sentir a casa.
0: I a nivell personal, íntim, com és la vida sense el pare? Això ho he preguntat a amics meus que ja no tenen els pares. Dic, com és la vida sense els pares?
1: Ostres, jo tinc la meva mare encara, però a mi... Per mi ha sigut un abans i un després molt fort, perquè per mi el meu pare era un pilar molt gran. Ens enteníem molt bé, teníem el mateix humor. Un tio que mai va poder estudiar, perquè ell treballava amb el textil, vull dir que posar a treballar amb 12 anys, allò, era aquella època, no? I, en canvi, va ser molt obert, ens va donar la possibilitat d'estudiar, de no estudiar, però de treballar. Tenia aquesta cosa del treballar dignifica i no truquis després de les 10. Això, sobretot. Era molt, un home molt recte, però es va com amorosir molt amb els anys. A mi, i a més, bueno, teníem aquella complicitat de pare-filla meravellosa.
0: Que cosa, n'has sortit el pare, et deien, no?
1: Bueno, no, però perquè físicament tampoc ens assemblem tant.
0: El caràcter.
1: Però sí que ens hi...
0: Aleshores, físicament va per una banda, però el caràcter, sí. Hòstia, però...
1: Però bueno, tinc un germà que és una fotocòpia del meu pare.
0: Sí?
1: Una fotocòpia, igual. Sí. És, bueno, quan, la gent quan el veu diu, hòstia, ets el Pere, no?
0: Perquè el Pere amb 30, amb, 40 anys més.
1: Exacte, molt més jove. Però sobretot compartíem això i compartíem la música. Ell era un fanàtic de la música, tot i no saber-ne, però tenia molta oïda. I llavors, per mi era el meu millor crític.
0: Home, tu anava a dir, tu sabia valorar, doncs, no?
1: I tant, i és el que em va, també em va esperonar per estudiar, perquè si no, clar, home, amb 12 o 13 anys, posar-te davant del piano a tocar Chopin, ja te digo jo que no et ve de gust.
0: Home, no, ni a tu ni a ningú.
1: A ningú.
0: No sé si bueno, amb 50 potser li trobes el què.
1: Sí, però igualment.
0: Estic tocando Chopin, tios!
1: Sí, però igualment és un esforç. Llavors ell era el que em deia, ei, que no sento el piano, eh? Aviam si l'haurem de vendre. I jo, no! Llavors corria.
0: No sent mi piano.
1: Exacte, llavors corria, sí, sobretot també per complaure-la amb ell, i llavors tenia la gran paciència de venir a treballar rebentat, i després de dutxar-se, el tio s'asseia allà al costat, i jo tocant les cançonetes, saps?
0: El pare, què no fan els pares per als fills?
1: Hombre.
0: Quan la cosa està... És sana, eh?
1: Sí.
0: Et va triar el piano tu o tu vas triar el piano? Com va anar això?
1: Va ser... Bueno, aquella època no triaves gaire. O sigui, anaves a l'escola de música i deien, a veure, nena, piano, guitarra o flauta?
0: Piano, guitarra o flauta.
1: I vaig fer-ho tot, eh?
0: Hi ha violí, que és més fotut, que t'ha de sonar afinat.
1: On vaig anar jo no hi havia violí, va entrar després el violí. Imagina't el que era l'escola, era molt petita. I llavors, bueno, bé, clar, vaig provar-ho tot, i la flauta la meva mare directament va dir que ni hablar. Que el pip-pip no li anava,
0: no li anava
1: bé. La guitarra la vaig tocar, el típic, per anar a la platja i tocar les cançons així de conveiar.
0: I de legoteo, no? Es lliga tocant la guitarra o no?
1: Home... Sí, es lligava. En aquella època es lligava.
0: És que ara veig gent jove i veus allà el tio allà entregat a la causa tocant la guitarra, dic, oi?
1: Sí.
0: Avui no acabarà sol, avui no l'acaba sol.
1: Home, és un plus. Sí, sempre és un plus. I sobretot això, bueno, nosaltres érem com mig cumbes, no? Anàvem allò amb la bicicleta, amb la guitarra, aquestes coses.
0: Quines cançons tocaves?
1: Home, totes les conveiar, Déu meu, conveiar, tot el repertori aquest de, com es diu, aquest català, o sigui,
0: el Boig per tu,
1: el S'ha acabat dels Pets, tota aquesta cosa, Brahms també, estava molt de moda, el Jordi Pujol, Sexe, Droga i Rock'n'Roll.
0: Jordi Pujol, és tremenda aquesta cançó.
2: És molt maca, eh?
0: Sí.
2: Si no lligues amb aquesta cançó, tens un problema tu.
1: Però llavors també tocàvem Stairway to Heaven i aquestes coses. Què més tocàvem? Dust in the Wind.
0: A guitarra, eh?
1: Clar, More Than Words. Claro, tots els clàssics de l'època.
0: I ara aquestes mateixes cançons les vas passar a tocar a piano o vas dir, mira, com que ja les he tocat en guitarra, no m'atabaleu, jo vull nous horitzons.
1: Bueno, és que el piano és el meu instrument. Llavors jo vaig fer piano tota la vida. Jo vaig fer tota la carrera i tota la... Jo sempre dic que tinc la de formació clàssica. Si jo vinc del clàssic i estic supercontenta d'haver-ho fet.
0: Són tan xungos els exàmens, disculpa, de piano, perquè és que són molt xungos. Jo he conegut gent que no dormia la nit abans i dic, pues no sé com tocaràs, fill.
1: Gent que es droga, o sigui, directament.
0: Oh!
1: Sí. Que la gent es fot...
0: Hi ha gent que es droga, no? T'ho fotis!
3: Espanya se droga! Que se droguen!
1: Que se droguen! Droja mala. Droja del Colacao.
0: No són bones.
1: No, però vull dir que relaxants musculars, somial, perquè se'ls hi mala la bola. O sigui, perquè hi ha molta pressió.
2: En sèrio?
1: T'ho juro.
2: M'està patant el cap, eh?
1: Ja.
0: Víctor, és...
2: En sèrio?
1: És un món molt competitiu. I saps què passa? Que els estudis... Jo crec que s'han anat relaxant la cosa, i espero que sigui així, perquè estic una mica desconnectada, però és cert que hi ha aquesta cosa de has de tocar perfecte i has de tocar totes les notes i tal. I, hòstia, jo sóc d'un altre parell. Jo crec que la música hauria de ser un dret i un deure universal i que, com l'esport, no? Genera benestar i el que genera és que el coco funcioni. I després ja, el que vulgui ser esportista d'elit i fer piano virtuós, ja es buscarà l'entrenador, no? Però crec que hauríem d'obrir una mica mires en aquest sentit, perquè el món seria un altre.
0: Manifestacions d'educació i pensava, tenim la pianista i tu fent cursos online de piano, és correcte això?
1: També, sí.
0: Bueno, no, si no...
1: Bueno, això és supernou, eh? Això fa res, fa... No fa fa ni un mes.
0: Perquè,
1: que sí,
0: que,
1: un mes.
0: Pel que vaig veient, no fas res.
1: No,
0: estàs
1: com tu.
0: Dia, exacte. Estàs el dia mirant la paret, dic, bueno...
2: Avorrida.
1: Avorrida, avorrida. Bueno, soc una mica activa, tot i que la meva música és molt tranqui, com heu pogut veure,
0: sí,
1: però una miqueta activeta sí que soc. I llavors, bueno, saps què passa? Que quan faig algun concert o així, la gent... Hi ha molta gent que, t'ho juro, que recuperen el piano. O sigui, venen a veure'm i de cop els hi connecta amb el que diuen «Vull tocar!» I venen i compren partitures de la meva música i tal, i s'entusiasmen molt. I em diuen «No fas classes?» I dic «No, perquè no tinc temps, perquè tal, tal,
0: clar, clar, clar».
1: I de cop va ser com «Bueno, pues, i si faig això? A veure què passa». I no, jo primer era molt reàcia. «No, mira, online no m'agrada, perquè...» Però realment he pensat, és que és l'única manera de donar resposta a tota aquesta gent que vol tocar el piano.
0: Però llavors com funciona? Són vídeos descarregables? Ets tu que tens online? Com va això?
1: És una plataforma molt guai, que es diu Skool. Hòstia, el nom ja és...
0: Haurem de cobrar comissió, eh?
2: Sí, no, sí, sí.
0: Tiren un jingle publicitari?
1: Home, jo aprofito i,
0: no, tira,
1: i faig
0: tira, Laura,
1: a les
0: sí.
1: audiències massives que tothom qui vulgui tocar el piano... Clar. No, més que res, perquè és guai, perquè el que sí que he fet són vídeos molt curtets, 10-15 minuts màxim, no et foto la turra una hora, perquè si no és un desastre.
0: Perquè no hi ha manera.
1: Clar, un parell d'exercicis, allò, pam, pam, pam, molt ben explicat, o sigui, molt, molt mastegat perquè ho entenguis i perquè de seguida ja puguis tocar cançons i acompanyar-te, que no sigui allò de cling, cling, o sigui, no, que sigui ràpid i que puguis entendre tot el procés de manera ràpida. Hi ha tres nivells, principiant, intermediari i avançat, i llavors el que faig és, un cop al mes ens trobem i fem un directe, i parlem en directe, i això els explico coses.
2: Que guai.
1: Els hi poso un reto, o sigui, hi ha un reto del mes, que és per tots.
0: M'heu de tocar aquesta
1: cançó. I cadascú amb el seu nivell. Llavors es piquen, perquè clar, volen fer el que fa l'altre. Llavors és la manera de... Saps, d'apretar.
0: D'apretar-los i que s'hi posin, eh?
1: Els avançats diuen, merda, que el d'allà darrere està tot millor que jo. Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, ens quedem... Clar, no és que ens quedin pocs minuts, però que com més minuts agafem ara, seran els que menys que li quedaran al...
2: No, per favor.
0: Però t'has currat aquí un guió... Home, ja que hem muntat el piano, aquí a les 10 del matí muntant pianos amb el Jordi Pou aquí.
2: Hem de tocar algú, no?
0: Sí, no.
1: Sí, home.
2: Hem de tocar, jo no faig res.
1: Sí, home, i tant.
0: Toca la tecla.
1: Claro. Quina tecla vols? A veure.
2: El si bemol, que nunca sé on està. És aquest, eh?
0: No em toquis el si bemol, que diuen, no?
2: El si bemol a mi m'agrada sempre.
0: Laura, t'escoltem. No sé si has de cantar, perquè us hem enganxat aquí.
1: Sí, però ja... No, un moment, a veure, espera, però què fem primer? Què fem primer?
2: A veure, tu toca una teva. Toca una teva. I després...
1: No, perquè és que són molt... Sí, jo crec que, sí, vale. Són molt tranquil·letes.
2: Fem una versió del Miguel
1: sí,
2: Ríos.
1: Sí, home.
0: Sí, feu-la, perquè ella llegeix ràpid el ritme del programa, el context del dia i l'hora. Vale.
1: Exacte, és que clar.
2: Bueno, la gent que sàpiga que jo sóc humorista, no sóc cantant, eh?
0: Au, tira.
2: Però això ha sigut una
0: mica... Dale un poco de reverb, joder.
2: Ha sigut impro.

0: agafar que algú toqui el piano, eh?
1: Yeah.
2: Sí, molt, molt. La temporada que ve us vull un cop al mes al programa.
1: Tenim bolo. Víctor, tenim bolo.
0: Sí, sí, jo he sigut molt de karaoke. Aquesta la canta de karaoke, però clar, però si saps el piano, estava jo pelat, eh?
2: Però es nota que vas bregat, eh?
1: Sí.
0: Que vas bregat.
2: Vas bregat aquí cantant, home.
1: Sí, sí, clar que sí.
0: Sento molta vergonya ara mateix.
1: No, home, no, per què?
0: No, perquè, home, perquè estem parlant...

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Que són, tenen aquesta sensibilitat per poder traduir el món amb un llenguatge, en aquest
2: sí,
1: cas.
2: Sí, el de la música, eh?
1: No? I en aquest sentit és brutal. Jo t'estàs sentint i deia, uau, tio, quina capacitat de agafar tot el que sent, les emocions, el sentit, ta, ta, ta, i pum, traduir-ho. Això em sembla tan difícil.
3: Però no és tan diferent del que fas tu, eh? Perquè tu, és a dir, al final també és una idea, la passes a través del filtre de l'humor, però també és un llenguatge que també explica el món i que també és creatiu.
1: Sí, suposo que sí.
3: I que parla
1: sí.
3: de tu i també és una manera de... No? Vaja, jo ho veig així.
1: Sí, no sé, imagino que t'agrada quan mires a l'altre, no? És com que admires el que tu no saps fer, no? O
3: totalment.
1: Que ho sembla, em sembla brutal.
2: Però al mateix temps reconeixes el que teniu en comú. Jo d'entrada us veig rapidesa, flexibilitat, llegir ràpid l'escenari, el públic que teniu davant, i això ho heu de fer tots dos d'una manera molt, molt, molt ràpida.
3: Sí.
2: Ella fa una cosa que tu i jo potser així d'entrada no la percebem, jo perquè de tant en tant doncs, he estat amb músics, i ella et pot adaptar ràpid a la tessitura de la cançó, a la teva veu, al moment, o sigui, no sé si tens oïda absoluta.
3: Sí.
2: La tens?
3: Sí.
2: Val.
4: Molt
3: ja,
4: heavy,
3: sí.
4: Ja està, la podem plegar.
2: Sí, sentirà una campana i et dirà la nota que és. Saps?
5: Això... Gràcies por todo, y está aquí la clase de Laura André, buenísimo.
2: Saps? Sentiràs una campana.
3: És veritat que va molt bé a l'hora de treure cançons, va superbé perquè vas molt ràpid. I això, les veus sí que també estic acostumada a acompanyar gent, llavors vulguis o no, et busques.
2: I veus ràpid fins on poden arribar per dalt i per baix.
1: No, però escolta, hi ha una dificultat aquí afegida i és que jo no sabia ni el meu to. Però és que durant la cançó jo anava cantant, anava canviant de to i jo veia que ella feia, bajo al do bajo, subo al realto, no sé què deia. Jo deia, hòstia, que capacitat de cobrir-me mis carencias, perquè ni jo sé...
2: Ha passat això?
3: Una
1: mica sí.
3: Ha passat, no,
2: ha fet un autotune amb el piano ella, no tu amb la veu.
3: He trobat el teu to, aquest és el teu to.
1: Sí, i quin és el meu to?
3: Re major.
1: Jo sóc de re major?
3: Aquesta cançó, per tu és re major.
1: Sempre ho he pensat. I mira,
2: tu eres de re major, eh?
1: Era un dubte que jo tenia.
2: És brutal, això.
1: I això és bo,
3: no? Després, jo crec que cada veu...
2: És.
3: Tinc una teoria que això no ho sé, els cantants potser em diran que no, però jo crec que els cantants estan afinats, o sigui, vull dir, estan afinats amb un to, i aquell to és el que els hi va millor. Saps? És igual que una guitarra. La guitarra sona molt bé oberta, amb mi, o els violins tenen un altre to, que és el la, no? Llavors, vull dir, o el re, o el que sigui, però o sol major. Però és això, les veus crec que també, que tenen com un to que és el millor. I després, a partir d'aquí, bueno, mig to amunt, mig to avall, però no, saps?
1: O sigui, i jo puc canviar el meu to, o realment jo tinc poc marge, no?
3: No, tu pots canviar el teu to perquè depèn de la cançó. És que, clar, pensa que aquesta cançó, per exemple, que fa una dinàmica d'una octava, saps? La del Miguel Ríos va d'aquí a aquí. Llavors has de vigilar que no et quedi molt greu i que no se te'n vagi molt amunt. És això.
1: Sí, hem agafat una que era difícil, potser?
3: No
1: hi havia una més...
3: Per tu no hi ha res difícil. Hosti. Parrado.
2: Què et sembla?
1: Parrado...
2: Parrado!
1: Parrado!
2: Tira-lo pa abajo, eh?
1: Mira, hem de fer una cosa. Jo ja en soc aquí. Com no faré el monòleg.
3: No,
2: guarda'l. És guardable, aquest monòleg. És guardable pel mes que ve.
1: Però ha de venir ella.
2: Vale. Però al juny, eh?
1: Ha de venir ella.
2: Ara som a maig, a juny, us vull el juny aquí.
1: Has de venir
2: aquí,
1: tu, perquè a més té molt de tu, això.
3: Ja. Jo, ara em quedaré amb gana.
1: Toma hype, que diuen els joves. Toma hype. Sí o no?
2: Ja.
1: Home, podem tocar una altra, eh?
2: Sí.
3: Vinga, va.
1: La de Vots per tu.
2: Va.
3: Vinga, va.
1: Me l'enfo, eh?
2: Quin teneu?
1: No sé, perquè... Espera, vaig a buscar la lletra. Espera't, eh?
4: Sí, però és important saber la lletra, també.
1: Escolta, però... Poco se ha hablado de los coros de Jordi, eh? Sí o no? Hi ha hagut un moment aquí...
6: Espera, que no anem a moure.
1: Espera, vots per tu. Passa que aquí... Aquesta
2: és qüestió de tessitura. Si arriba, bé. Si no...
1: Però tu m'ajudes?
2: Sí, perquè molta gent diu, hòstia, és que sents cantar gent que volen cantar cançons artistes i dius, no és que la cantis mal, que potser no és la teva tessitura.
3: És que no és el teu to, clar.
1: Ja, potser que potser
3: no.
1: És aquest, tampoc, eh?
3: Anem a provar. Això ara s'ha de ser una prova, perquè clar, jo no sé si...
2: No,
3: sí.
2: Amb quin to vas tu?
3: Ara et pujo un to. Mira si va bé per dalt. Jo no puc arribar.
1: No, haig de baixar.
2: No puc arribar on ets tu.
3: Sí, no, però...
2: Si no,
3: és que més avall et quedarà molt greu.
2: Sí?
1: Vale.
2: Sí?
3: Aquí està bé.
1: Sí, espera, vaig a buscar la llet. Per què no carrega? És igual. Com comença?
3: A la terra humida.
1: Vale, aquí. Sí? Espera, per què no me caga la letra? Bueno, que la pagués tinc un... Vale. Digues?
2: Jo la tinc aquí, sí.
1: Sí, la tens o no?
2: Passa-la.
3: Va, que tu ja te la saps, Jordi.
2: Mira-la, si ho sap.
1: Sí, ja te la saps. Vale.
3: Som-hi.

0: Aquí Barcelona, Ser Catalunya. A la cadena Ser i Ser Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Joan, què ha de sonar?
2: Gracie Abrams.

0: Estem escoltant Hit the Wall, que és el darrer tema, la darrera cançó que ha publicat la nord-americana Gracie Abrams. És el primer tema, la primera cançó que coneixerem del seu nou àlbum, el tercer de la seva carrera, el primer que publica després de 2 anys sense nova música. I aquest nou àlbum de la Gracie Abrams es dirà Daughter from Hell, filla des de l'infern, que es publicarà el 17 de juliol. I atenció, perquè aquest nou àlbum vindrà acompanyat de nova gira, que primer farà pels Estats Units i després per Europa. L'ha anunciat avui, aquesta gira que començarà per París, després per Dublín, Glasgow, Londres, Amsterdam, Berlín, Estocolm, Milà. I les dues últimes dates per acabar aquesta gira són a Barcelona. 2 únics concerts a tot Espanya, al Palau Sant Jordi, 27 i 28 de juny de l'any que ve. I les entrades es podran comprar a partir del pròxim dimarts, a les 9 del matí, a les plataformes de sempre, Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés. Però és veritat que igual hi ha molts que tenien moltes ganes que vingués Gracie Abrams i altres que diuen, escolta, no tinc ni idea de qui és aquesta noia.
1: És que jo ara estava una mica preocupada.
0: Estaves preocupada.
1: Ho hauria de saber?
0: No, pots, no s'ha de saber tot en aquesta vida, Anna. Així que he pensat que avui pot ser una gran oportunitat perquè ja queda un any per aquest concert i les entrades encara no s'han posat a la venda, doncs us explico qui és, posem-ho algunes cançons i si us agrada, doncs us podeu comprar les entrades.
1: Víctor, tu saps qui és?
2: No sé qui és, no sé qui és.
1: Ah, quina tranquil·litat. Doncs calla i escolta.
0: És fàcil.
2: Vale.
0: Vinga, va, som-hi.

0: Gracie Adams, de l'any 99, nascuda l'any 99, és una artista totalment centennial, que podria ser també una miqueta Nepo Baby, perquè, bueno, ella té contactes, ha de tenir contactes perquè la família estan ben connectats, perquè aquesta noia, Gracie Adams, és la filla d'un famosíssim director de cinema, J.J. Abrams, que és creador, per exemple, d'Alias... O també de Lost, de Perdidos.
1: Home, per favor, Lost, Perdidos, la primer sèrie de la vida que em va enganxar.
0: Doncs mira, aquesta noia té gens d'aquest director del cinema perquè és el seu pare, bàsicament. Director, per exemple, de Star Trek, Star Wars, Missió Impossible, entre moltes altres produccions.
1: Clar, clar.
0: Però aquesta cançó que estem escoltant de la Gracie Adams, 21... Forma part de l'extended play del primer de la Gracie, que és el que va publicar en plena pandèmia any 2020 i que es diu Minor. Aquí tothom la va descobrir. Com podeu escoltar, és aquella generació d'artistes que fan el que s'anomena bedroom pop, que és una mica pop escrit i creat des de l'habitació adolescent.
1: Això no ho havíeu dit del Harry Styles?
0: No, del Harry Styles no. Del Harris no, no seria del Harry Styles.
1: De qui? No,
0: hi ha molts altres artistes.
1: Algú ho havies dit.
2: Bedroom pop?
0: Sí.
2: Així com que coneguem, no sé.
0: Que coneguem?
2: Ja, sí, molt conegut.
0: Mira, el Rojo, per exemple, que és un dels que va treure amb la Rosalía. Seria l'exemple.
1: És
0: que tu escoltes aquesta cançó i t'imagines un adolescent creant-la allà perquè també parla, i el que, jo que sé, parla molt dels altibaixos emocionals que tenen els adolescents, les lletres són com un diari personal que te'ls imagines ells escrivint a la seva habitació i elles...
1: No, és que m'està agradant, per
0: això. I també, doncs, molta guitarra acústica, molts pianos, moltes veus suaus. Per exemple, en aquesta altra que es diu I Miss You, I'm Sorry. És un estil que va seguint el seu segon projecte, que es deia This Is What It Feels Like.

0: Aquesta aquí ja tenia força popularitat, això estem parlant del 2021, sí. I 3 anys després ja arriba el gran projecte de la Gracie Adams, un àlbum amb cara i ulls que es diu Good Riddance.
1: Jo veig a la peixera que estan ballant, és a dir, està agradant.
0: Sí, està agradant.
1: A
0: aquesta,
1: mi també.
0: Aquesta cançó però... és molt bonica. Sí. I Know It Won't Work. Good Riddance, el primer àlbum de la Gracie Adams del 2023. I, de fet, amb aquest àlbum va ser la primera vegada que va venir a Barcelona. I ha vingut la Gracie Adams. Va fer dos concerts a la Sala Resmetàs a l'octubre del 2023. I també se la va conèixer encara més aquí perquè va fer de talonera de Taylor Swift als concerts de The Eras Tour. I al cap d'això, al cap d'un any d'això, que ja el 2024, arriba el seu segon àlbum. Aquesta seva cançó de la Gracie Adams és força coneguda, I Love You, I'm Sorry, d'aquest segon àlbum, que va presentar llavors en dos concerts a Madrid. Aquella gira no va venir a Barcelona, doncs ara sí. Per cert, aquest àlbum, que clar, s'han fet tan amigues amb la Taylor Swift que tenen una cançó juntes, d'aquest, de la Gracie Adams i ella.
1: Sí.
0: Vols que l'escoltem?
1: Vinga.
0: Es diu As. Vinga.

0: Doncs 4 anys després d'aquella primera visita a Barcelona, Gracie Adams tornarà a la capital catalana i en un gran estadi, al Palau Sant Jordi, en 2 concerts, 26 i 27, o 15 dies ara, 27 i 28 de juny de l'any que ve, què et sembla?
1: M'agrada, estic per pensar-m'ho.
0: Ara m'ha vingut el flash del bedroom pop.
1: Què?
0: Billie Eilish, per exemple.
1: Clar, va començar Billie Eilish, així. Sabia.
0: Sí. Sabia. Estaves ben encaminada, efectivament.
1: Estava ben encaminada. Sí, sí, sí.

0: 7 i 43, Josep Pedrals, Víctor Fernández Clares, com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: El Josep una mica fotut, no?
0: Sí, què vas estar fent ahir?
2: Ahir vaig estar fent jardineria i tinc l'esquena feta un cromo, tio.
0: Però què va passar?
2: No, res, que estic fent una voreta de pedres i llavors estic movent pedres. I les mitjanterro i tal. I llavors, bueno, és horrorós.
0: Perquè, clar, ahir vas quedar amb els nens, no?
2: Sí, me'ls vaig endur al poble. Dic,
0: clar, vas dir, ja no poden anar al col·le, ja vaga.
2: I jo tenia dia mig lliure, dic, per estar tot el dia amb els nens anem a treballar.
1: Clar. Si vols arreglar la meva terrassa algun dia,
0: jo t'anava a dir...
1: Et convido, si vols... que la tinc feta merda.
2: Si em pagues el físio...
0: Josep, els teus fills, per això no estan, no?, a tocant-se l'activitat, ja o no?
2: No.
0: Però tu vols parlar de selectivitat, avui?
2: El meu nebot fa la CLE. El meu nebot fa la CLE ara d'aquí, res, el mes que ve.
0: I t'has volgut concentrar en selectivitat. Tu te'n records de la selectivitat?
1: Doncs ara estava pensant, dic, fa 20 anys que la vaig fer. És heavy, eh?
2: Sí, jo en fa més.
1: Ja. Sí, me'n recordo.
0: O sigui, el teu nebot, i què estàs? Esparverat?
2: Preocupat? No, em fa molta il·lusió, perquè com que hi he jugat tota la vida, se'm fa estrany que ja sigui una persona madura.
1: Clar.
2: I volia anar aquí, perquè aquí li diem la selectivitat, és a dir, que selecciona.
1: Sí.
2: Però Europa és coneguda com la maturitat o la matura.
0: És veritat.
2: És a dir, és el moment de madurar. És com el ritual de pas.
1: És un ritual, que abans era el servei militar, no?
2: Exacte. I llavors m'he fixat de què venia això de la selectivitat. És a dir, quan va començar això de la selectivitat? Perquè, com que sabeu, a mi m'agrada mirar doncs la conya tot d'on ve. I llavors he descobert que això va començar, atenció, a l'imperi dels Habsburgs, és a dir, a Àustria-Hongria, gràcies als jesuïtes. Ferdinand II va fer anar els jesuïtes a muntar tota una mena de currículum allà per la gent, a Viena i després a Graz, o sigui, principalment a Àustria, i quan van tenir muntat la seva ratio studiorum, diguéssim, se'ls va acudir que el que era important, potser, abans de la universitat, era que realment la penya demostrés que tenia el mínim coneixement de les matèries, no? I llavors van decidir muntar així com una cosa molt, molt teatral i això, però bé, uns exàmens. I a partir d'aquí, doncs es va dir l'examen de maduresa, que és molt bonic, no? Perquè, bé, llavors ho van millorar al segle XVIII i XIX, fins que al final ja va ser una cosa molt de...
0: I sempre a la mateixa edat? Era aquesta edat?
2: Sí, d'entre els 17 i els 19, diguéssim. Sempre ha estat com una cosa molt de... això, de fer el pas cap a l'adultesa, no?
0: Clar.
2: I llavors he estat mirant... allò que...
0: Ho porta tot subratllat amb...
2: Sí. No, perquè llavors l'evolució va passar per moments estranys, com per exemple la Segona Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial, que hi va haver moments que ningú va fer la CLE, diguéssim, no hi va haver exàmens de CLE, i llavors hi ha una generació que després es va queixar perquè no va poder accedir a la universitat, bàsicament perquè no va tenir el ritual, el seu ritual de pas, diguéssim.
0: I no, com ho van solucionar?
2: Bueno, es va ser un cristo raro. De fet, mon pare, per exemple, que havia anat a la Guerra Civil, va fer la universitat després. És a dir, va tenir d'això després. Però bueno, és curiós. I llavors m'he fixat, sobretot, en com es diuen els diversos llocs.
0: M'encanta.
2: Per exemple, a Alemanya...
1: Que divertit, a veure.
2: Que mola, eh? Sí. Jo sempre faig camps semàntics. Alemanya es diu Abitur.
1: Abitur.
2: Sí, Abitur, que ve del llatí abire, és a dir, marxar cap allà, no? I llavors Abiturus, que és el qui està a punt de marxar. O sigui, és
1: el que s'examina.
2: Que això és quasi bé com li diuen a Irlanda, que és el leaving. És el leaving. És la sortida.
0: A Irlanda,
2: no?
0: Li diuen leaving.
1: És literal, tal qual,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el leaving. Sí. Però en alemany també el que passa que, com que ho diuen en llatí, no sona tant.
1: Però el leaving és el que s'independitza, per exemple, també de casa.
2: Exacte.
1: Sí, ostres, que fort.
0: És a dir, aquests dies tenim el leaving.
2: Sí, llavors a Àustria se'n diu la matura o Reifeprüfung. Reifeprüfung és l'examen de maduresa, Prüfung és prova, i Reife és maduresa. Després en tinc un altre d'interessant.
0: Els idiomes i en Pedrals.
2: Bueno, a Itàlia li diuen la maturità, tal qual. A Hongria és Eretzegi Bisga, que Eretzegi és també la maduresa. És a dir, en realitat, a tot arreu es diu igual.
3: Menys aquí.
2: Sí. Per exemple, a la República Txeca li diuen Maturitni Skuska, a Eslovàquia Maturitna Skuska també, a Israel Bagrut, que vol dir també el pas de la maduresa, a Bulgària té un nom llarguíssim, però li acaben dient la Matu. I llavors, el divertit, per exemple, a França, és el baccalaureat. Que aquí ve de les antigues corones, perquè quan passaves de grau et posaven una corona de llorer i baies fresques del bosc. I baca és baia i laureat és llorer. Per tant, baccalaureat és el que porta baies i llorer.
0: Seria el més poètic, el que més t'agrada, segurament.
2: Però els francesos li acaben dient el bac. Dius, hòstia...
0: Clar, diuen, què fas, el bac i bac?
3: Amb la paraula batxillerat, també, sí o no?
2: No sé, saps que batxillerat, precisament, no he mirat d'on venia. És un error que... Bueno, he comès un petit error. Després, ja he mirat més enllà d'Europa, perquè, clar, això és una cosa com molt europea. Sí. I a la Xina li diuen el gaokao. I es veu que és un examen xunguíssim.
1: M'ho imaginava, sí,
2: però xunguíssim, i que, a més, si et copies, et poden caure 7 anys de presó, tio.
1: Què dius?
2: O sigui, és una cosa increïble. Sí. Presó si et copies a la CL, tio.
0: I que deu estar absolutament controlat. Deu haver-hi, no sé, 10 àrbitres.
1: És que jo crec que ja ni se'ls hi acut, no? Ja copiar-se, no se'ls hi passa pel cap.
2: Als Estats Units li diuen el SAT, que no sé ni què vol dir, però bueno. I després he mirat, i resulta que on és més moderno és aquí. La CL, diguéssim, la selectivitat, va néixer a l'any 74. Ah. O sigui, és supermoderna, és de quan Franco es moria. I al principi li deien la ley Esteruelas, perquè era un ministre que es deia Esteruelas, sí, que va crear aquest examen, perquè va veure que si no se'ls hi colava molta gent
0: ley
2: a la uni.
0: Esteruelas.
2: I llavors, com que tothom entrava a la uni, un cop havien acabat, va dir, no, hay que hacer una prueba para...
0: Seleccionar.
1: I mira com ens ha sortit, que si ho hem filtrat tant, que és tan difícil entrar-hi.
2: Sí. Però el gros és que, clar, aquí ve la selectivitat. És a dir, no és un pas a la maduresa, sinó una selecció para que no estén todos.
1: Clar.
2: Però és curiós. I llavors, bueno, després se li va dir la Pau i ja...
0: I on més? On més? Ja estàs?
2: Bueno, n'hi ha més, n'hi ha... Al Japó també se'n fan, i a Corea se'n fan a tot arreu del món, vull dir... De fet, a Corea del Sud és un examen tan bèstia que també paren tot el país, els avions canvien... Bueno, la borsa es para per fer les proves...
1: I tu penses ben bé que és un pas a la maduresa, a la universitat, o què, o no?
2: No ho sé. No ho sé, però...
1: Però jo vull pensar que no, que encara érem una mica...
0: No crec que érem gens madurs.
1: No,
0: gens
1: ni mica, jo crec que no.
2: Però el que trobo és que és bonic com a ritual de pas la festa. És a dir, el meu nebot, l'altre dia, és que em va enviar fotos i anava el tio fet un pingüino, saps?
0: Allò és un teatre, sí.
2: I vaig pensar, goita, jo quan vaig acabar cou...
1: Sí.
2: No vam fer cap festa, ni cap...
0: Ni graduació, ni vestit de princeses...
2: Ni ganes, també t'ho diré.
0: No, home.
2: De l'època del grunge.
0: Que si fèiem era una farra descomunal.
2: Sí. Però ho trobo maco, també. És a dir, expressar-ho d'alguna manera, no? Aquesta cosa de celebrar, amb els anys, cada cop li agafo més carit.
1: Perquè si no, al final no és com se't barregen els records, no? No saps bé com va començar una cosa, com va acabar l'altra.
0: Tu fins que vas fer graduació.
3: Jo vaig fer graduació,
0: És que és una altra generació.
1: Sí. Jo vaig fer graduació quan vaig acabar la carrera, no abans, clar. Sí, quan vaig acabar
3: jo vaig fer graduació de batxillerat i graduació de la carrera.
1: Jo la del batxillerat no me'n recordo ara mateix, sincerament.
3: I el paso d'Equador, que també feien, també.
1: El paso d'Equador, és veritat.
0: Tu i jo no fèiem batxillerat.
2: No fèiem cou.
0: Fèiem bupicou.
2: Curs d'orientació universitària.
0: Ja entrant ja al Pleistocè, anem a tirar la música d'en Pedrals.

0: Josep.
1: Fantàstic,
0: que has triat.
1: És el Gaudià Musiguitur.
0: Clàssic, el Gaudià Musiguitur.
1: Que és l'himne estudiantil per antonomàsia. Diguéssim, a més, en aquesta versió del Salvador Brotons, que trobo que l'arranjament és preciós, i més com que és en Salvador Brotons, que viu aquí al costat, sempre fa més
2: quilòmetre
1: goig.
2: Zero.
0: Quilòmetre zero.
1: I també perquè em fa molta gràcia, perquè és com un himne estudiantil i tal, que sembla que hagi de ser molt seriós, bueno, té aquest aire així, però que és una cançó que ve dels Goliards, és a dir, és una cançó dels estudiants que se n'havien anat de farra. I a més és Gaudeà Musiguitur. Gaudim, doncs, jovenes d'un sumus, joves mentre ho som.
2: Clar, que bé, que xulo.
1: Aprofitem aquesta joventut i tal.
0: Ai, que bonic.
1: Que és com una manera de dir, visca la vida i tal, no? I llavors hi ha un moment que diu, vivat nostra brevis est. Bueno, és a dir, tot parla sobre la brevetat de la joventut i sobre prendre-s'ho tot amb alegria.
0: Mira, veus?
1: Inclús diu, viva't acadèmia i viva't professores.
0: Viva't acadèmia.
1: Ubi sunt cuiantenos in mundo fuere. On són els que abans eren? Pues un als infern i
0: altres. És que aquesta secció, Pedrals, la podria fer ara parlant amb llatí,
2: sí, ho saps, no?
0: Com alemany o a saber. Pedrals, fantàstic. Penso ara que selectivitat és som els menys originals i el pitjor nom, estem d'acord?
1: Sí, li hauríem de canviar el nom.
2: És el més avorrit, sí.
1: El més
2: romàntic, sí.
1: Sí.
0: Víctor, tu vols parlar d'una figura clau de l'imaginari col·lectiu?
2: A veure, parlarem avui del mascle...
0: El mascle
2: ibèric. O del galà, és correcte en català?
1: Galant.
2: El galant clàssic, quan penseu en un galant, vosaltres en què penseu? Ara mateix, com aquells galants, us han recordat aquells galants
0: home,
2: clàssics,
0: sí, de les pel·lis, no?
2: Com eren?
0: Fa molts anys.
1: Sí. I a mi em venen aquelles imatges com cine americà dels anys 50.
0: A mi blanc i negre, gairebé.
2: Però quines aptituds hauria de tenir, per
0: masclistes,
2: exemple?
0: Masclistes, no?
2: Masclista, clar. Potser, però des del punt de vista positiu, que o sigui, seductor, no?
0: Ah,
2: interessant,
0: sí,
2: no
0: positiu,
2: sé.
0: Sí.
2: Clar.
1: Distant, amb una veu molt greu.
0: Sí, una mica...
2: Un galà...
0: No, una mica de lo que el viento se... De lo que el viento se... El Clark Gable, no?
2: Sabríeu dir galants, per exemple, d'aquí, així una mica més patris que a Catalunya? Jo crec que no hem tingut gaire pensar al cor, no?
0: Qui seria? Però, quin galant?
2: Però jo que sé, un Arturo Fernández, algo així, no?
0: Ah, home, clar.
2: Martín Osborne.
1: Arturo Fernández. Hòstia, deu ser mort, no, l'Arturo Fernández?
2: Val. Sí, és ben mort. Doncs la qüestió és que... Bueno, no sé si explicar-te això del programa, sembla que estigui fent promo.
0: Sí, no.
2: Però volia parlar d'això, de la crisi del mascle ibèric o del galant clàssic, perquè bàsicament ens hem adonat que, doncs, que aquesta figura ha desaparegut, o que com a mínim no tenim un equivalent, potser afortunadament, perquè representava moltes coses que ara no ens agraden, no? Com, per exemple, doncs, aquest carisma que potser doncs, tenia aquest paio, no? aquest tipus d'home, potser hem vist que era allò que diem ara, mansplaining, no? En anglès, que, doncs, allò,
0: ja t'ho explico
2: que només parlaven però no volien escoltar ningú, no? Aquests homes en el sopar i bueno, les pel·lícules potser fins i tot se'ls hi veu, no?
0: Asseguts, cames ben obertes,
2: exacte.
0: No? I aquí estigui jo.
2: Sí, només parlaven ells i les dones els escoltaven. Doncs això, sembla que, doncs que el galant clàssic, el mascle ibèric, està en vies de desaparició i hi ha doncs, gent que s'hi està resistint. No sé si sabeu aquells gurus de YouTube. El Joan Déu està ben posat en això de... Que fan com vídeos recomanant a les ties com s'ha de seduir, com s'ha de lligar... Bueno, que bàsicament són uns fatxes de merda, uns xavalets que són més tontos que... Són tontos feíssimos. I van dient com han de seduir a les dones i tal. Bé, doncs, de tot això parlem en un programa que estrenarem aquest diumenge... Bueno, que es va estrenar el diumenge passat.
0: Que com es diu?
2: Es diu Lo que pasó, pasó.
0: Mira.
3: ¿Está el galán clásico en apuros?
4: Galán es un hombre misógino, disfrazado, de buena educación y elegancia.
5: Yo creo que el problema es que ahora ya no hay palabra para definirlos.
6: De repente lo que veíamos como una elegancia a lo mejor era condescendencia.
7: Y no es por nada, los galanes también lloran.
0: Jan Boris.
1: A mi m'has fet pensar en aquella frase famosa de l'hombre blandengue.
2: El fari.
1: Dient l'hombre blandengue, el que va con el carrito del súper, que dius, cony, tio.
2: Sí.
1: Saps quin problema hi ha, no?
8: He detestado al hombre blandengue.
0: Mira.
8: La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio. Porque además creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga, no sé qué.
2: El Faris
0: això era l'any 79,
2: increïble.
0: No?
2: Sí, sí, sí.
1: Imagina't.
2: Jo m'he hagut de veure tots aquests vídeos perquè jo he sigut redactor d'aquest programa. Clar, jo no estic gaire posat en el món de la premsa del cor, però bueno, ho he abordat des del punt de vista periodístic i participo com a col·laborador.
0: Espera, que hem de parar.
2: Vale. No,
0: que estem mirant el rellotge, que és aquest moment. Ara m'ho expliques. Això és a RTV, eh?
2: RTV, sí.
0: A la tele, no? Televisió espanyola.
2: A RTV Play, sí. La plataforma de televisió espanyola, això, exacte.

0: La deu, eh? Qui està cantant, Pedrals? La reconeixes o no? L'hem citat, eh?
1: És el Farid.
2: És que està molt jove. No.
0: És en Bertín Osborne.
2: És que és molt jove, aquí, el Bertín.
0: Claro, sí, no, sí. Jo perquè ho he vist al guió, no sé si l'hagués...
2: Aquesta cançó es diu Caballero de Verdad.
0: Caballero de Verdad.
2: Que encara ell s'atribueix aquest terme quan fa, crec que un any, no volia ni reconèixer la paternitat del seu fill.
0: És veritat.
2: Que,
0: gran tema.
2: Continua ja, en aquells anys.
0: És a dir, tu, Víctor, ara participes en aquest programa Lo que pasó, pasó,
2: lo que
0: i parlareu
2: pasó, pasó.
0: De Mascle Ibèric.
2: Sí, cada setmana hi ha un capítol com central. És un programa que s'ha fet des de Sidecar Media, la productora que encapçala la Sílvia Abril, i llavors, a partir d'un tema doncs, que és una mica el fil conductor del programa, fem una mirada al passat i veiem si han canviat les coses cap a bé o cap a malament.
0: Clar, i tenir un arxiu espectacular.
2: Exacte.
0: Per treure tots els machos ibèricos de la tele.
2: Aprofitem l'arxiu de Televisió Espanyola, però, per exemple, aquest és un tema, però ja n'hi haurà més. I n'hi haurà, per exemple, doncs, la veu del poble o Les dones i l'humor. Però, bueno, aquest diumenge parlarem d'això, del Mascle Ibèric.
0: Està en crisi,
2: per exemple, doncs, tot allò del Mascle Ibèric o del galant com a home seductor, bàsicament, ara ho mirem amb la distància, i era un home que era infidel, bàsicament, i que posava les banyes, fins i tot, per exemple, la Ranyaga, com era? Carlos Larrañaga.
0: Carlos Larrañaga, però si tenia cara de bonàs, no?
2: Sí, bueno, que ell, per exemple, deia que era infidel per avorriment, o sigui, però i a més les dones deien que era un pillín, no? Sí, clar,
0: ho hem vist com... Pillín, no?
2: Sí, i després hi havia aquesta mena d'expressió que eren homes que se vestien per los pies, que mai ho he entès, això, que, ¿sabes? Esto es un hombre que se viste por los pies.
0: No entenc, que
2: vol dir? No ho heu escoltat mai, això?
0: Sí, em sona, però literal no
2: ho entenc. Encara no ho hem trobat, tampoc, això. Però, bueno, bàsicament, la qüestió és que aquest... O sigui, ens serveix, doncs, tota aquesta reflexió per veure que aquests tios, aquests mascles, aquests galants, per exemple, una particularitat positiva que se'ls atribuïa, que era el fet de lligar molt, de tenir com moltes... això, com molts
0: molt
2: afers...
0: Èxit,
2: molt
0: no?
2: Èxit. Ara, per exemple, veiem que en quant a les dones es continua, doncs, fent a l'inrevés. I els tios joves, o sigui, els adolescents, per exemple, fan allò que diuen body counting, que això, per exemple, també hi parlem en el programa, que és, bàsicament, establir el valor d'una dona perquè són adolescents, al final, els que ho fan, tenint en compte el número d'homes amb qui han anat al llit.
0: Ah, el body counting.
2: Body counting, és a dir, que en aquest programa fem una mica... Digues?
0: Els homes que t'has tirat.
2: Els homes que t'has tirat, sí. És a dir, que aquesta...
0: El Pedrals està fent una cara.
2: Sí. Bueno, això, la qüestió és que parlem d'això, que el mascle ibèric, el galant, l'home tradicional està en crisi, perquè al final era un home heteronormatiu, al final, no?, heterosexual, i parlem de si existiria, doncs, un nou home, no?, si un nou galant, i jo vaig arribar com a una conclusió, després de parlar al programa hi participem el Boris Izaguirre,
0: sí,
2: la Paloma Barrientos, la Samantha Hudson i jo, vull dir, una barreja ben curiosa,
0: sí.
2: I potser pensava que un bon home o un bon nou galant podria ser un tio que es deixés d'admirar a si mateix, sí, i que comencés a pensar en els altres, no?
0: Llavors
2: Van posar alguns exemples. Alguns exemples de gent coneguda, per exemple, no seria potser un gran exemple en tots els sentits, però que el Lamine Yamal, doncs, traies la bandera palestina, no?, per exemple, en aquella rua, o, per exemple, el Borja Iglesias o l'Héctor Bellerín, que són futbolistes al final, sí, de primera divisió, doncs, que s'hagin significat doncs, per causes feministes i per causes LGTBIQ+, que aquests homes dels qui parlàvem, doncs, mai ho van fer. O sigui,
0: però aquests serien els nous galants.
2: Bueno, galants. Jo crec que allò de galant ja està més que destruïda, en aquesta paraula.
0: Sí, és que això
3: ja
0: està.
3: Una amiga meva deia que havia passat del macho alfa al macho alfalfa. I vaig trobar que era un joc de paraules preciós.
2: És maquíssim.
3: Perquè, no? Vegetarià, vegano, aquelles coses.
0: Del
3: macho alfa al macho alfalfa.
2: Després hi ha uns nous homes que són aquells que són heterosexuals, que es pinten les ungles i es vesteixen de rosa i denuncien que riuen d'ells perquè ho passa molt malament. Vull dir, es volen apropiar de que tenen un micro i dir que els hi fan bullying. Mira, xaval, que ets...
0: Mira, xaval.
2: Que encara voldràs apropiar-te al nostre discurs. Bueno, en fi, que veieu el programa, que molarà molt.
0: Que el podrem veure a partir de diumenge,
2: els
0: no?
2: Els diumenges a les 8 a RTV. Bueno, a la plataforma,
0: bé,
2: quan vulgueu.
0: Pinta molt bé,
2: sí,
0: Víctor.
2: Sí. Serà molt guai.
0: I el Osborne, que el portareu, no, eh?
2: Ah, l'Osborne és millor que no ho miri. Sí.
0: Pedrals.
3: Anna.
0: Que vagi molt bé, Víctor.
2: Igualment.
0: Fernández.
2: Moltes gràcies.
0: Un petó, sou els millors. Abraçada. Fins un altre dijous.
3: Adéu.
0: Dos minuts i aquí un... un home és galant. No, volia fer el joc de paraules. No, és Miquel
1: Núñez,
0: un gran periodista, que està moreníssim,
1: falta un altre Joan Serra,
0: que s'està posant vermell. Dos minuts, mira, Joan Serra, ja els tenim, fins ara.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del Volco. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
5: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
6: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
5: Més que la d'en Mario Casas?
6: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
5: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
4: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena SER i SER Catalunya.
6: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
5: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.

0: Bernardo, vull portar-vos a l'aranya, i quan toqui un central, potser no queda res a la caixa.
1: Por la mañana café, por la tarde nuts, centraràs a tanta Antoni Gordon.
0: Lo difícil serà vendre, que tots es volen quedar. L'ensofàtic cap a França, vem l'Araujo.

0: Dolorosa, potser sí que toca fer. Si pel frec hi posen quartos, jo mateix poso un llacet.
1: Por la mañana que fe, la tarde es Dios, te pagas a cantar.
0: Bueno, molt bé. Crec que quedes clar.
2: Bravo!
0: O sigui que vinga, bravo. Vinga, ja podem començar el programa. Vinga!
2: Vamos, pressing!
0: Gordon!
3: Bona benvinguda amb el Gordon, no? De fliparà quan... No sé si ell és molt de ritmes de Bad Bunny o serà més de...
0: Sent d'anglès, aquest noi serà de tot.
4: És de Liverpool, ojo.
3: Això és bon senyal? A tu t'agrada, no?
4: Home, no, és de Liverpool, i els Beatles... escolta, si té una mica de gust musical, serà més dels Beatles que no...
3: De Bad Bunny, no? Sí. És el que volies dir,
4: no? I Bad Bunny
3: no?
4: El respectem, per això.
0: Fa una pinta que ja ha sortit de festa.
4: Sí?
0: No veig,
4: no és el Jack.
0: Me'l el llum de gas.
3: Els oients que ens seguiu a través de l'estreaming de YouTube potser ja l'heu vist. Els que no, Àlex Luna, què tal? Benvingut.
5: Molt bon dia.
3: Avui ens acompanyes aquí des dels estudis de Ràdio Barcelona. Crec que el plat fort vindrà a la segona hora, perquè t'estan esperant amb ganes els companys de la taverna, però teníem ganes de que ens acompanyessis aquí. Ara parlarem d'aquest adeu de Mitchell. Primeres sensacions aquí, veient el Bermúdez de prop.
5: Home, molt bé, jo ja he tingut l'oportunitat de veure en Bermúdez de prop, és una eminència, jo escolto el que t'hi jugues per escoltar-vos a tot, però la part d'en Bermúdez és increïble, o sigui, un talent, aprofito per felicitar-te aquí, és espectacular, increïble.
4: Ara què?
3: Un altre dels que parlava era l'Ivan Sant... que feia coros, perdó, era l'Ivan Sant Antoni. Ivan, què tal? Bon dia, company del diari Sport. I ens faltava el Joan Poquí, company del diari de Mundo Deportivo, que... Avui puntualment arriba una mica tard.
0: Avui puntualment.
3: Així que, Bermo, tens la gola bé, engraçadeta? Doncs som-hi, va. Que t'hi jugo.

0: Gordon's Cola, ens diu el Cindo al chat del Que t'hi jugues, està, del YouTube del Que t'hi jugues. Estan divertits els oients en aquest divendres en què Deco i el Barça s'han mogut ràpid i quan encara no fa ni una setmana que hem acabat la Lliga ja tenen el primer gran fitxatge per la propera temporada. Anthony Gordon, nascut a Liverpool, com deia ara l'Ivan, fa 25 anys. Seguidor del Liverpool, el club que el va descartar quan tenia 11 anys, format a la cantera de l'Everton, que va aprofitar una sessió al Preston North End de la segona anglesa per acabar triomfant a l'Everton i fitxar després pel Newcastle. I d'aquí al Barça, on en els propers minuts, Nil Solà, què tal, bon dia?
1: Hola, què tal, Helena, a tots, bon dia.
0: Signarà el seu contracte per les properes 5 temporades.
1: Sí, firmarà aquest contracte per les properes 5 temporades per un cost de 70 milions d'euros més 10 en variables. A partir de 2:15, presentació oficial, roda de premsa de l'extrem anglès, que ahir ja va arribar a Barcelona, ja ha fet la revisió mèdica, ha firmat el seu contracte, només falta la oficialització, que en principi està prevista per d'aquí a una estona, a la 1:00 PM, i després a 2:15, presentació de la que serà la primera cara nova, la petició express que ha fet Hansi Flick a Deco.
0: Deia el nostre president Joan Laporta que aviat se l'emportaria a llum de gas. A llum de gas no, però ahir ja va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, no, Nil?
1: Sí, va estar sopant amb la direcció esportiva del Barça, acompanyat dels seus agents, per cert, molt simpàtics. Vam estar parlant amb ells ahir a la ciutat esportiva abans de firmar el seu contracte. Agència de representació Unique, William Salhaus, és el cap d'aquesta empresa. Ja van anar a sopar amb Deco, ja ha conegut a la direcció esportiva del Barça, ha arribat amb tota la família aquí a Barcelona i serà un pit stop molt i molt ràpid perquè demà ja ha d'estar concentrat amb la selecció anglesa de cara per preparar de cara ja al Mundial que comença d'aquí res.
0: I amb Anthony Gordon ja al sac, ara la direcció esportiva, Nil, centra tots els esforços, com ens explicava ahir el Sique i tu al Que t'hi jugues, en Julián Álvarez.
1: Sí, és la gran desig. Ja fa setmanes que expliquem aquí a la cadena SER que el Barça la prioritat eren firmar dos davanters. El primer ja ha arribat, extrem esquerre, Anthony Gordon. Sembla que això deixa clar que en principi Marcus Rashford no ha de continuar o no continuarà al Barça. I ara el gran desig és Julián Álvarez. Ahir ens deia Siki que el Barça prepara 100 milions d'euros o té previst invertir 100 milions d'euros per Julián Álvarez. De moment la primera oferta podria anar al voltant dels 90 milions fixes, més 10 en variables. Julián li ha traslladat a l'Atlético, de fet, tant és així que fins i tot ja els nostres companys Pedro Follana i Miguel Martín Talavera reconeixien ahir a la nit a l'Arguero que Julián li va preguntar a l'Atlético quina era la seva intenció, que com és que es parlava tant d'ell si l'Atlético no tenia cap notícia, i Julián va dir que si se l'havia de vendre o que si hi havia l'opció de sortir a ell on li agradaria jugar és el Barça de Hansi Flick. Per tant, aquest pas ja està fet, l'Atlético no posarà fàcil la negociació, però coincideixo amb el que deia Jordi Martí i també a l'Arguero, quan un jugador d'aquests bons té clar que vol jugar un equip, normalment s'acaba donant.
0: Veurem què és el que diuen a Madrid. De seguida anirem allà perquè ens expliqui el Pedro Fullana, com apuntava ara el Nil, què és el que en pensen a l'Atlético de Madrid. Això pel que fa a Julián Álvarez, però, Nil, un nom que s'ha relacionat molt amb el Barça en els últims anys és el de Bernardo Silva, una opció que la direcció esportiva considera interessant.
1: Sí, és una opció que la direcció esportiva considera interessant. De fet, des del seu entorn ens apunten que està més a prop del Barça que mai. Té ofertes de Turquia molt i molt importants econòmicament, té l'oferta sobre la taula ja fa dies també de l'Atlético de Madrid, però Bernardo Silva, a on vol venir a jugar és al Barça. En el club són conscients que hi ha d'haver sortides perquè pugui arribar Bernardo Silva, però no descarten ni molt menys aquesta operació. De fet, insisteixo, des del seu entorn ens diuen que mai ha estat tan a prop del Barça com ho està aquesta vegada. Insisteixo que hi haurà d'haver sortides i una d'elles serà o hauria de ser la de Rooney Bargi, que en les últimes setmanes, els últims mesos, no ha acabat de convèncer Hansi Flick. De fet, fins i tot amb la lesió de Lamine ha estat titular alguna vegada Rashford per davant seu a la banda dreta. El futbolista és conscient que no té protagonisme en Flick, s'ha quedat fins i tot fora del Mundial, això ha generat una gran decepció per ell, i en principi la fórmula que es busca és una sessió amb opció de compra obligatòria o un traspàs. Sembla que la sessió senzilla, simple, com es coneix, no és l'opció que més agrada al Barça, perquè evidentment si fitxa tots aquests futbolistes ha de treure diners i ha de vendre. Per tant, el nom de Rooney Bargi, un dels principals candidats a sortir, i el jugador ja és conscient de la seva situació.
0: Flick li obre la porta al jugador perquè Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: El Barça està operant amb normalitat, per dir-ho, per tots els fitxatges, però Bernardo Silva, Gordon, Julián, si acaben arribant, no caben tots en el fair play si és que no hi ha sortides, com ara apuntava el Nil.
2: Sí, sí, ho deia perfectament en Nil, caldrà sortides. De fet, avui se'n parlarà també la junta directiva que està a punt de començar o que ja està en marxa a les oficines del Camp Nou, i a junta directiva avui. El Barça opera amb normalitat, està operant amb normalitat com si ja sapigués que estarà a l'1-1, que tindrà límit salarial suficient per inscriure. Fonts de la Lliga ens reconeixen que el Barça ha fet molt bona feina, que estarà a l'1-1 si es compleixen totes les previsions. De fet, ja li han traslladat al Barça aquesta bona feina, amb converses que han tingut doncs, privades, diguem-ne. Això sí, el que dèiem ara, també saben que Gordon, Julián, Bernardo Silva, tots no hi caben, que s'hauran de fer operacions de sortida, que no hi ha fair play suficient per entrar-los a tots sense que surtin jugadors. Això ho saben al Barça i ho saben a la Lliga. S'ha de generar caixa, ho deia el Nil, s'ha de generar caixa. Veurem si per Ronnie Bargi, veurem si per Marc Casador, ja anirem veient com va evolucionar el mercat de traspassos, però 30, 40, 50 milions dependrà dels fitxatges que es vulguin realment fer. I una cosa que ens aclareixen, perquè hi havia certs dubtes d'això, per exemple, si tens 5 milions de marge salarial, 5 milions de marge entre la massa salarial i el límit salarial, no pots inscriure 10. No pots inscriure 10 milions. Pots inscriure només 5. Hi havia dubtes de si tenies marge, doncs tu inscrivies i després ja ho arreglaries, si després et feien falta diners. Doncs no. Si tens, posem pel cas que el Barça té 500 milions de massa salarial i el límit són 520, per tant, perfecte, té 20 milions d'euros d'aquest marge salarial, però en té 20, no en té més. Si vol inscriure un jugador que cobra 26 milions, per exemple, doncs no hi cap. S'han de generar aquests 6 milions que falten abans de poder-lo inscriure. I el Barça doncs, està en aquesta situació ara mateix. Té límit salarial, ha fet bona feina per recuperar-lo, perquè no era difícil, estava molt malament, no era fàcil, però, insistim, té poc marge de maniobra si no hi ha sortides.
0: Doncs veurem què és el que passa en les properes hores, però com ens apunten tant el Nil com l'Adrià Soldevila, el Barça està obligat a de fer sortir jugadors per poder inscriure els nous, tant a nivell econòmic com també a nivell de plantilla. Gràcies, Adri.
2: Fins ara.
0: I Nil, queda't per aquí perquè Anthony Gordon és un dels homes del dia en aquesta portada del Que t'hi jugues, i l'altre és Michel Sánchez, el millor entrenador de la història del Girona, que 5 temporades després d'arribar al club marxa. Nil, Àlex, és cert que queda la mala sensació del descens, però ho fa després d'haver aconseguit un ascens a primera, d'haver classificat a l'equip per la Champions i, diguem, de la millor època del
3: sí,
0: Girona.
3: Després d'haver tocat el cel, imagineu-vos, Michel arriba i al cap de 2 mesos estava en descens a Primera Federació, aconsegueix l'ascens a primera, la seva primera temporada al Girona, quan semblava que no era l'any, perquè encara no havia guanyat el Tenerife la Lliga, perquè es va classificar pels pèls, i des d'aquí doncs una història que crec que costarà que la tornem a veure, a Girona especialment. El futbol dona moltes voltes, però sí que és veritat que Michel ha canviat tot el panorama del club, no només com a director tècnic i futbolístic, sinó com a persona, perquè per la manera d'integrar-se, per com ens va guanyar a tots el cor, a l'afició, als periodistes, a l'entorn, i marxa el millor entrenador de la història. Després de 5 temporades, 221 partits, la Champions, les golejades al Barça, liderat el Villarreal, la lluita per la Lliga gairebé amb 30 jornades de campionat, marxa un històric, i és una pena que marxi d'aquesta manera amb un descens que fa molt de mal.
0: Nil.
1: Sí, és, jo crec que una marxa lenta que fa molt de mal, que és d'aquelles que quan passi el temps serà més conscient la gent, però que ha generat un buit important dins del club. Una història d'amor que no ha acabat amb el final desitjat, haver-ho allargat més segurament podria haver fet que inclús aquest final fos pitjor, però Michel sempre, tant amb la gent com amb els futbolistes, com amb nosaltres cada vegada que hem pogut parlar amb ell i entrevistar-lo, sempre ha estat un 10, i des d'aquí doncs li desitgem tota la sort i pendents del que vindrà a Girona.
4: Deixa'm dir una cosa sobre Michel, perquè primer, em sembla un extraordinari entrenador, però sobretot em sembla una extraordinària persona, que aquest fet jo crec que en algun moment li ha jugat en contra, perquè tots els respectes, i vosaltres en sabeu molt més, jo crec que la planificació esportiva d'aquest any no ha sigut exactament la millor respecte a d'altres, i en canvi Michel, en rodes de premsa, que més o menys les he anat seguint, mai ha tingut una paraula de queixa respecte a res que es fes al club, cosa que algun altre entrenador la podia haver tingut per salvar-se més a ell que no pas al club, i ell sempre ha posat al davant el club que no pas a la seva carrera esportiva. I això jo crec que a l'hora de després els resultats li ha jugat una mica en contra.
3: Sí, Mitchell sempre ha dit que és molt tossut amb la seva idea i ha arribat a un club on té ara l'eslògan de som tossuts, no? O sigui, era una mica... Sí, crec que tens raó. De fet, hi havia gent que comentava que si tu no canvies el discurs és difícil canviar les coses, no? Jo sé que Mitchell ha sigut dur, però sempre ho ha fet de portes cap endins perquè així ho considera ell com a entrenador. A partir d'aquí, doncs sí que és veritat que potser la planificació esportiva, evidentment, no ha estat bona. Jo crec que Mitchell es va desmotivar com a entrenador perquè era la segona temporada i ell crec que ho ha dit també, que li va afectar molt i crec que aquesta errada doncs, ha passat factura, no? Si tu planteges si tu construeixes la plantilla, ja sé que mentre més apuris, doncs més possibilitats de que vingui un Agi, no? Jugadors d'aquest estil, però tu has de tenir una plantilla molt més abans. Això Mitchell jo crec que el va desmotivar una mica, va fer que jugadors com Ángel Herrera volguessin marxar perquè no veien projecte i les conseqüències, doncs, molt més cares de les que tothom s'imaginava.
0: Un Mitchell Nil que va deixar petjada molt dels jugadors que ha tingut al Girona.
1: Molta petjada. De fet, ahir es van acomiadar Baris, Fran Beltrán, Axel Witsel, Arnau Martínez, un dels que ha estat amb ell 5 anys, i n'hi ha un altre, que és Aleix García, que recordo perfectament una conversa que vaig tenir amb ell que demanava pràcticament que el dia que firmés Mitchell pel Girona se li fes saber ràpid perquè ell tenia clar

0: va donar-me tota la importància que un jugador necessita per a treure el millor d'ell. Així que jo sempre estaré agraït.
1: Les paraules, Nil, de l'Aleix García, maco veure com s'acomiaden d'ell. Sí. Es nota que deixa una absència forta dins del vestidor. No sé si ara us aventureu vosaltres, Àlex, Nil, a dir qui podria arribar.
2: Jo crec que són moments molt durs, perquè hi vaig explicar que la propietat, bom, vam explicar amb l'Àlex que la propietat havia ratificat aquí a Càrcel, però també ho vaig dir ahir, la situació és dura, aquí a Càrcel està molt i molt afectat pel que ha passat, i hi ha aquests dies de dol, per dir-ho d'alguna manera. Ahir es va confirmar que Mitchell no seguia després d'una conversa que van mantenir Quique i Mitchell. Jo crec que és aviat, s'estan tocant diferents perfils, sonava el nom de García Pimienta, també el club ha preguntat per estar tenint el futur de Carles Martínez, malgrat té ofertes també de primera divisió. També hi ha l'entrenador del filial, Quique Álvarez, que en un moment donat podria fer el salt, Adai, però de moment jo crec que és aviat, i que ni el club mateix saben qui és el candidat ideal, tot i que evidentment ho han de fer ràpid.
3: Qué gilipollas que soy. Qué gilipollas que poder llegar a ser de hacer el homenaje a que os ha bajado la segunda. Os baja para abajo, ¡tá! Y vosotros decís que bueno que es que soy el peor.
4: Estás tú para entrar a vida, güey.
3: ¿De qué?
4: ¿De qué? Pues de la temporada que heu fet.
3: Entonces que no saco pecho nunca.
4: No, si el trau sempre.
3: Tú eres tonto. És que eres tan tonto, és que clar.
1: El record que volíem tenir des del que t'hi jugues cap a Mitchell, i en els propers dies... No, home, no, però s'acaba l'era Mitchell al Girona, a Vinícius.
3: Muerto, ja.
1: I en els propers dies tant l'Àlex com el Nil ens aniran explicant qui serà el substitut del tècnic madrileny a la banqueta del Girona. Gràcies, Àlex, gràcies, Nil.
5: Gràcies.
2: Una abraçada.
1: Va. Anava a dir Willy, un record, un petonet al Willy des d'aquí, que avui no pot estar amb nosaltres. No. Avui el Pol Regàs t'anava a dir, vinga, va, Pol, anem a les notícies del dia.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Toni Camacho, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Helena.
1: Perquè Mapi León confirma el seu adeu al Barça.
8: Aquesta te l'explico jo, Helena. La central aragonesa se'n va del Barça després de 9 temporades. Va arribar el 2017 com a primer fitxatge pel qual el Barça va pagar traspàs. Són 313 partits, 27 títols, i Mapi s'acomiada en català.
9: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
8: Amb les sortides ja confirmades de Mapi, Ona Batlle i Alexia Putellas, ara mateix el Barça sap que renovaran Graham Hansen, Pere Romeu i Marta Torrejón. En un gir d'última hora, Marta dimarts pensava que marxava i dimecres el club li va oferir un any més de renovació per no perdre dues capitanes d'una tacada i mantenir el perfil de lideratge. Una altra carpeta oberta és la de Salma Parayuelo, pel que hem pogut saber el que t'hi jugues. No té pressa, Salma, per decidir el seu futur. Està centrada en celebrar la Champions, en l'aturada de seleccions de la setmana vinent. Té oferta de renovació del club blaugrana, però també ofertes d'altres equips interessats, un estiu on Salma haurà de prendre la millor decisió en una data estratègica com són els seus 22 anys.
1: Gràcies, Anna Palet. Florentino Pérez i Enrique Riquelme intensifiquen la campanya electoral. Ara sí, Toni.
10: Ara sí. Els dos candidats a la presidència del Real Madrid mantenen el creuament de declaracions en plena cursa electoral de cara a les eleccions del pròxim 7 de juny.
11: ¿Va a debatir?
12: No. Que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí y les explico todo, pero se lo explico a usted.
11: ¿Quiere Florentino Pérez privatizar el club, como dicen?
12: Bueno, eso lo que lo dicen son los malos. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa. Es el caso de corrupción más grande que hay en la historia del fútbol. El Madrid tiene la suerte de que estoy yo, no tenga ninguna duda.
13: Los mejores tienen que estar en Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento, que el talento quiera venir.
14: ¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Es el compañero Haaland.
13: Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
6: ¿Qué t'hi jugues?
1: La gala de la pilota d'or, Toni, ja té data i seu confirmades.
10: Així és, la UEFA ha anunciat que la cerimònia se celebrarà per primera vegada a Londres el pròxim 26 d'octubre.
1: El Sabadell comença els play-off d'ascens a segona divisió.
10: El conjunt de Ferran Costa disputa a les 9 de la nit a l'estadi Alfredo Di Stéfano el partit d'anada de les semifinals contra el Real Madrid-Castilla. El tècnic assegura que l'equip afronta el duel amb ambició i amb l'objectiu de guanyar.
15: Juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat. Un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més.

0: no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
1: Diumenge serà el torn per l'Europa, que s'enfrontarà al Celta B a 4:15 de la tarda en el Can Dragó.
2: En bàsquet, Xavi Saissó, l'ACB tanca la Lliga regular.
3: Sí, última jornada en el que el Barça jugarà diumenge amb el València amb l'intent de millorar la classificació. La penya serà quasi amb tota seguretat sisena, mentre Girona, Lleida i Baxi Manresa estan ja salvats. El drama està a Andorra, que depèn de si mateix per salvar-se, però han de guanyar el Barça. Si no, han d'esperar resultats. Els partits amb el guany joc a partir de 8:45.
2: En tenis, Sinner eliminat de Roland Garros per un cop de calor.
1: L'italià dominava 2 sets a favor quan va començar a patir rampes i marejos que van acabar amb les seves opcions de victòria. Àlex Corretja feia aquestes declaracions sobre la calor al Larguero.
4: Horrible. Es un infierno, es fuego. La humedad es tremenda. Realmente el calor que está haciendo es casi casi insoportable. Es injugable, te diría. Y no me extraña que le haya sucedido esto a Sinner, que ayer le pasó también a Menzi, que acabó totalmente acalambrado. Y está siendo, bueno, el calor más alto que se ha vivido en París, bien, en Roland Garros, en estas fechas, en la historia.
2: En futbol sala, el Barça estrena el play-off contra el Valdepeñas amb l'homenatge a Sergio Lozano. En una nit especial per ell, es retirarà la samarreta del mític dorsal 9. I, Toni, acabem amb la Lliga de Mitjans, victòria del Que t'hi jugues per 11-6 contra el Mundo Deportivo de Joan Poquí.
1: Amb mig equip de ressaca, però amb els 3 punts a la saca, els de la ràdio han començat posant-se 4-1, però s'han deixat empatar per arribar al descans 4-4 i posar una mica d'emoció. A la segona part han posat la directa i així no hi ha ningú que ens atrapi. 4 gols de Martí Juncà, 2 de Nil Solà, 2 de Jofre Mateu, que tenia prohibit xutar des de camp rival, 1 d'Emilio Blanco, 1 en pròpia, i un del porter Pichichi, Asier Chávez, han signat l'11-6 definitiu que serveix per demostrar que Santi Ovalle pot marxar de vacances perquè aquest equip no el necessita.
2: Joan Poquí, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Suposo que quan arribis a la redacció avui passaràs factures, no?
5: No, només un matís. No és el Mundo Deportivo de Joan Poquí. Fa anys que estic retirat d'això. Al Mundo Deportivo de Joan Poquí segur que no hauria passat això. O sigui, no hauria marcat un individu, com es diu, que ha marcat 4 gols, o hat-trick, com es diu.
2: El Martí Juncà. Un dels nostres estudiants en pràctiques.
5: Si fos el Mundo Deportivo de Joan Poquí, no hauria marcat.
2: Tu jugaves a la Lliga de Mitjans abans, Joan?
5: Jo vaig jugar, la vaig guanyar amb la Vanguardia i amb el Mundo Deportivo.
2: Mira, tu, Ivan...
6: Amb dos clubs diferents?
5: Sí, amb dos clubs diferents.
6: Molt bé.
2: Ivan, tu hi jugaves o no?
6: Sí, havia jugat.
2: Esteu retirats els dos, ja.
6: El que passa que jo era professional i no podia anar a jugar aquestes patxangues.
5: Era quan jugàvem a la Pava, a Castelldefels. Jugàvem al Gallard... No, la Pava no, perdó, al Gallard d'Esports.
2: I allà després fèieu el tercer temps, no?
5: Sí, bueno, clar, sempre es fa el tercer temps.
2: Va, al quiosc. El quiosc del Marcos. Marcos, ¿qué tal? Buen día.
7: Hola, Elena. Muy buenos días. Dembélé rima con doble. Escribe Emily Taisne.
5: Uy.
7: El líder deportivo francés, L'Equipe. Pese a una temporada condicionada por las lesiones, el atacante parisino ha sido decisivo en la Champions, por lo que postula legítimamente a un segundo Balón de Oro. Y como recuerda Stoikov en este artículo, Dembélé está en la cima de la cima después del desastre vivido en Barcelona. Y ese profundo cambio del jugador solo se entiende, cuenta el búlgaro, por la figura de Luis Enrique, el entrenador que le ha guiado hacia la gloria.
6: Marcos, deixa el Ducados, que
2: pobre ja t'ho he dit molts anys. Està refredat i encara li costa treure de sobre els virus. Xavi.
3: Bueno, escolta, us imagineu que el Tour, el Giro o la Vuelta paguessin a Pogacar, que és el millor ara mateix, perquè no participés, perquè hi hagués més igualtat? Doncs això ha passat en la història del ciclisme. Ens hem de remuntar al 1930, quan l'italià Alfredo Binda havia guanyat les 3 últimes edicions i el Giro li va proposar no participar a canvi de diners. Binda va calcular els diners per guanyar 6 etapes, que segons ell eren les que creu que guanyaria, i en total va cobrar 22.500 lliures. Alfredo Binda, desconegut per al gran públic actualment, té encara molts rècords del Giro d'Itàlia, com per exemple haver guanyat la Corsa Rossa 5 vegades, igual que Fausto Coppi o Eddy Merckx.
2: A xarxes.
8: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
10: @Que t'hi jugues.
2: Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
10: Què tal, Helena? Bon dia, com estàs?
2: Mira, molt bé, i tu?
10: Avui et porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores. Jo crec que segur que els que esteu a l'estudi l'heu vist, perquè recordareu que quan Pep Guardiola va fitxar pel Manchester City, i en aquell moment també van fer un vídeo molt bonic amb el Braydon, és un aficionat, en aquell moment era un nen, un aficionat del Manchester City, que concretament fa anys, fa 10 anys, li deia això a Pep Guardiola.
11: Now we've got you, we're gonna win them all.
10: Li diu, ara que tu ets aquí guanyarem molts títols, on els guardaràs, no? Aquesta pregunta li traslladava.
2: Al·lucinava el nen, de fet,
10: flipava.
2: Quan va pujar al seu taxi, deia, ets el Guardiola de veritat?
10: La imatge era la dels dos al taxi conversant, i ara, Helena, 10 anys després, els han tornat a juntar. Clar, el Braydon té 10 anys més, és un noi, ja és un noi adolescent, un noi gran, i tenen aquesta conversa al taxi 10 anys després, amb una imatge calcada. De fet, Helena, és molt bonic el vídeo, perquè es veu com fa 10 anys s'abraçaven, amb el Braydon sent un nen, ara es tornaven a abraçar amb el Braydon ja sent un adolescent, i aquesta és la conversa que tenien ara 10 anys després.
12: The most famous fan from Manchester City, sit down.
13: Tell me, what are you doing?
14: Well, I have to say, since we did the taxi 10 years ago,
13: okay,
14: my life completely changed. No.
10: I've Diu que la seva vida va canviar des d'aquell moment.
14: Politicians, like the Prime Minister.
13: Wow.
14: We're gonna miss you so much. Me we all
13: too,
14: love you here.
13: Me too.
15: We're here, gentlemen.
13: Do you remember you asked me a lot of questions.
2: I li diu Guardiola, no, que li ensenyarà on guarden els trofeus.
10: Li diu, "Te'n recordes que em vas fer una pregunta molt precisa en aquell moment, que era on guardava els trofeus?" I llavors, Helena, es produeix en el moment més esperat del vídeo, que és quan Guardiola efectivament porta el Braydon a ensenyar-li tots els trofeus que ha guanyat amb el City.
14: Oh my, look at this.
13: You remember what you said to me, you're going to win all of trophies?
14: I remember.
13: All of them are here.
14: I said that.
10: S'emociona molt, Helena, el Braydon, òbviament, quan arriba allà. I el vídeo fa 10 anys acabava amb un selfie dels dos, i aquest també, òbviament, ha acabat amb un selfie. Val molt la pena el vídeo, Helena, ara el penjarem al Twitter del Què t'hi jugues, perquè per la ràdio ja és maco, però veure el vídeo encara és més especial.
2: Per cert, que em diu el Lu Martín que el Braydon treballa al club, al Manchester City, a comunicació. O sigui que, mira. Aquell vídeo de nen l'ha ajudat, com deia ell, que ha entrevistat el primer ministre i ara treballa pel Manchester City. Brutal tot el comiat que li ha fet el club, tant a xarxes com l'altre dia a la festa que ja vam comentar. Bermo, i els oients què diuen?
16: Doncs mira, comencem des d'Itàlia, el Lucho.
17: Bon dia, que grau show! Para que m'entoni! Va parir!
2: Ja cantava el hit de...
16: Ja estaven cantant el hit,
2: De Gordon Bunny.
16: I per últim, l'Andrés.
18: Oh, bon dia a tothom. Bueno, ya tenemos al gordo fichado, ya tenemos al reventabáter de Bermúdez recuperado y ya para rizar el rizo, poquí llega tarde. ¡Marxó!
2: Ja hi som tots, fa estona, que ha arribat el Joan, sí. El que passa que el tenim aquí a la banqueta, ara surt, va.

0: Anthony Gordon, com us estem explicant, és el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada 2026-2027. Joan, Ivan, ara sí, no sé què us desperta aquest primer fitxatge, les sensacions del primer dia.
1: A mi molt bones. És un futbolista... Jo explico que de les 24 hores que té el dia, estic 8 treballant en el món deportiu, unes altres desplaçant-me per fer tertúlies, unes altres...
0: Això potser 4, no? En trànsit de Barcelona.
1: Moltes hores. Els divendres, per exemple, és un dia fatal. N'haig de dormir unes quantes. Vull dir que l'estona que em queda lliure jo no em passo la vida mirant per parabòlica partits ni del Newcastle, ni del Tottenham, ni del Trabzonspor, ni del PSG.
2: Alguns del PSG.
1: No me'l miro.
2: Aleshores,
1: Anthony Gordon el conec perquè es va enfrontar 3 vegades a Barcelona, sí, vaig veure aquells partits, algun highlight i poca cosa més. Tot el que he vist de Gordon m'agrada, és un jugador que perfil dels que agrada Flick. Per tant, què faig? Preguntar als que en saben, que la gent del club, que per què es fitxa Gordon, se'l fitxa perquè és un futbolista que té velocitat, sobretot que treballa molt en la pressió, i el Barcelona va detectar que durant la lesió de Rafinha va tenir una caiguda important, una caiguda significativa, sobretot en termes de recuperació de pilota i d'aquesta pressió que li ha de Flick, i és el que vol recuperar amb l'arribada de Gordon. Equilibra molt més la plantilla amb un futbolista del perfil que li agrada. Insisteixo, els trossos que jo he vist a Gordon, és un futbolista que m'agrada. És veritat que no és un fino estilista, que es diria, per tant, quan en contextos de partit, jugant molt a camp contrari, és possible que tingui dificultats, però per la manera que vol jugar el Hansi Flick, amb molta pressió i molts jugadors buscant espais, tipus Rafinha, tipus Ferran, Gordon és d'aquest perfil, a mi m'agrada. I crec que és un preu que hi ha molt debat a xarxes sobre si és car. Jo no trobo. És un preu Premier. És un preu Premier. I tu vas a comprar la Premier. Per tant, si tu vas a comprar la Boqueria peix, doncs compraràs peix del preu de la Boqueria. Si el vas a comprar, no sé, un altre mercat, ni és el preu d'aquest mercat. Tu al mercat on vas a comprar és Premier. I 70 milions em sembla un preu més que raonable. 70 més els bonus.
3: I per començar amb el que ha acabat el Puguí, 70 milions no són cars ni baratos. Dependrà del rendiment del jugador i també de la capacitat que tingui el club que els paga de fer-los bons, i en aquest cas, com que pagues a plaços, ja és un punt per l'economia del Barça. Un altre, la fitxa del jugador és més baixa que la que hauria cobrat a Rashford, per tant, i cap. I d'altra banda, el que sí que m'agradaria començar parlant és de Deco. I que, més enllà de que per mi sí que va ser una errada grossa el fitxatge de Tigrinho, jo crec que la feina de Deco comença a ser espectacular. De veritat, o sigui, comença a ser de matrícula d'honor. I no és per... O sigui, no és un elogi gratuït, perquè quan tots estem parlant de Julián, estem parlant... I això potser també és un retret cap a la nostra professió. Quan estem parlant de mils noms, i segurament si et diuen diguem 5 noms extrems que fitxarà el Barça, l'últim hauria sigut l'últim, o potser no hagués aparegut a la llista, hagués sigut Gordon. I en canvi ells han vist coses que ara, si volem, entrem a la part esportiva, jo no hi veig, però això ja, com que jo no en sé tant de futbol com ells, vull dir, callo, però l'han estudiat, han vist la manera de fer-ho, han passat per sobre del Bayern de Múnich, que l'any passat es van dur a Luis Díaz de Liverpool, quan el Barça i Deco estava obsessionat amb aquest futbolista, i en 48 hores, després d'una feina prèvia, exactament, han tancat un fitxatge que dius, il·lusionant, home, a veure, no és Mbappé, no és Haaland, no és Julián Álvarez, però si Flick el vol, ell sap exactament què necessita l'equip per ser més competitiu l'any que ve, per tant, endavant. I després, l'única cosa que jo, com a observador extern, és que és un fitxatge esportivament un punt estrany dintre del que sempre ha buscat el Barça, perquè... sempre, bueno, o sigui, com a mínim el que m'han venut a mi sempre, si tu dius Gordon o Coutinho, en un primer moment què dius?
1: Gordon.
3: Vale, tu.
1: Però jo dic Coutinho massa...
0: El flac no,
3: perquè tu ja has vist jugar Coutinho...
1: Sí, un pitxa freda.
3: Sí, sí, però, freda. No, però quan, va, anunciar, quan no? va venir... Sí, Griezmann o Gordon...
1: Gordon.
3: Dembélé o Gordon...
1: Dembélé.
3: Vale, entén-me, o sigui, no és un primer espasa, però no és només un primer espasa a nivell mediàtic, això m'és igual, sinó que és un futbolista que totes les virtuts que destaquen els que en saben són aquelles que mai m'han dit que pel Barça eren les que tocaven. Que això es podrà aprendre, però no sé si aguantarà un rondo amb Bernal, amb Pedri, amb Volvo...
1: Al principi ja dic jo que no.
3: No ho sé. Bueno, no és una crítica.
1: De fet, no l'aguanta ningú, el rondo amb Bernal ni amb tots aquests, però com que no el que ha d'aguantar és el lateral que el marqui a la Champions o a la Lliga...
3: Correcte. No, però en cap cas és una crítica. Simplement poso tot ho dic perquè... Dic, hòstia, és un fitxatge que diu, corre molt... pressiona molt, fa molts sprints i bueno, saps? Però associativament tal,
0: en línia del que això dius,
1: estic com... A més és internacional per Anglaterra, per juga al Mundial, és a dir, jugadors de rondo ja tenim el Frenkie
3: de Jong, i que el Newcastle va pagar 50 quilos.
1: Ja sé que us agraden els jugadors del rondo, doncs bueno, el Harlem Globetrotters ja us agraden aquests jugadors.
3: No,
0: Ivan, en la línia d'això que deies ara...
3: Però un moment, sí, estic convençut que el Camp Nou, el que faci dos sprints, serà Gordon, n'estic convençut. Només deia que les seves característiques són les que últimament no m'han venut com a les que necessita un equip com a Barça. Ara, si Flick i Deco, que són els que coneixen exactament...
1: No entenc quines són les característiques que dius que t'han venut que necessita un equip com el Barça. Quines són aquestes?
3: Per exemple, Olise... Barcolà, o sigui que tenen més dribbling que Gordon. Gordon té velocitat, però amb espais reduïts, no sé...
1: Segur que al Deco li dius Barcolà està a l'abast, intenta fitxar-lo. Luis Díaz, parlaves de Luis Díaz. El problema amb Luis Díaz l'any passat, que Luis Díaz volia venir al Barcelona, és que el Barcelona no estava la temporada passada en les condicions que estarà econòmicament. No parlo de l'1x1, parlo d'ingressos. És a dir, el Barcelona des de la meitat d'aquesta temporada ha ingressat per taquillatge, per exemple, molt més del que ingressava fa un any estant a Montjuïc. I la temporada que ve, si Déu vol, a poc anirà augmentant el públic, estarà a tercera dèria. Per tant, la capacitat d'ingressos d'aquesta temporada del Barcelona és molt superior a de fa un any. Per això la temporada passada al Barcelona no li podia pagar a Luis Díaz allò que li pagava al Bayern de Múnich. Però en igualtat de condicions o semblants, Luis Díaz hauria vingut al Barça. La temporada passada era inviable.
3: També hi ha una cosa, aquest any s'ha d'invertir, perquè la temporada que ve és veritat que pujaran els ingressos, però la següent és probable que baixin moltíssim.
1: Bueno, ja veurem. Igual venen
3: noves formes de fer...
0: Ja, ho explicarem en futurs que t'hi jugues, en línia del que deies.
3: No és per acabar, i per ser una mica provocatiu i demagògic.
0: Jo volia recusar-te.
3: Si el fitxatge de Gordon el fa Bartomeu, jo crec que li caurien
1: els tres. Bartomeu ja va... Aviam, no creiem el mal temps. Ja va fer prou en fitxar Coutinho, Griezmann,
2: Coutinho, Filipinho,
1: Frenkie de Jong...
3: I tots deien que sí. I tothom deia que sí, el fitxatge.
2: Luis Melé...
3: No, menys tu amb el Coutinho.
1: Tu defensaves a Griezmann.
3: Però què dius, home? Treu-me una sola declaració, defensava el fitxatge a Griezmann. No puc amb Griezmann.
0: Deixeu parlar a l'expresident.
2: Senyor Genquí, faci cosa molt greu.
1: No s'entén res.
2: S'ha dit cosa molt greu a la meva persona? Senyor Genquí.
1: Sense res.
2: Primer, el senyor Filipinho va ser un fatxa espectacular.
0: Coutinho.
2: Va ser un fatxa espectacular.
0: Fitxatge espectacular, sí.
2: El senyor Dembélé...
1: No res.
2: Pota d'or. Luis Melé, pota d'or.
0: Home, i mira el demà jugar a la final de la Champions.
2: I l'Antosman, que està molt bé, si no fos que el Lesi va fora.
1: Ja és Roger.
2: I jo he fet el, fatxa de l'Entordon.
1: Ruïnat
2: Club. Jo he fet el fatxa de l'Entordon.
1: Ruïnat Club.
2: Aquest senyor Entordon és un anglès que... Ja, està per obrir. És un mot per obrir.
0: És un meló per obrir, Gordon.
1: No hi ha mal temps.
0: En la línia del que deia l'Ivan, que no m'ha deixat...
2: És un meló per obrir.
0: No m'has deixat explicar l'argument. No, que l'Àxel Torres, ahir aquí el que t'hi jugues, que ell sí que veu molts partits del Newcastle, ens va dir que per ell potser no era un titular indiscutible, però crec que deia que Anthony Gordon era una molt bona operació pel Barça i segurament d'aquells jugadors que porta la pressió alta a la sang i que això encaixava perfectament amb el que vol Hansi Flick. Per vosaltres, això ja descarta Rashford completament? Rashford, no sé com valoraríeu el seu pas pel Barça.
1: Jo el valoro positivament. L'altre dia el programa 11 de TV3 feien l'enquesta de si us la quedaria o no. Jo vaig apretar que sí. Jo me l'hauria quedat. Perquè és un jugador diferent de Gordon i és un jugador que el Barcelona no té, és un jugador que et tira els corners, com jo feia anys que no havia ningú tirar un corner de bé com Gordon, que t'ha fet dos gols de falta i que et dona coses. Ara, també entenc els motius de fitxar a Gordon, d'alguna manera penalitzen a Rashford. Per què? Perquè té moltes dificultats a l'hora de treballar en defensa. I el penalitza molt l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid, on va tenir moltes oportunitats de gol i no les va... No les... I Flick apunta les coses. Flick és d'aquests que apunta.
0: Llibreta i apunta,
1: i té,
0: no?
1: Uf, aquí tinc un palito negatiu, vol dir que cuidao, que això penalitza. I jo crec que encara podria quedar-se. Hi ha llocs pot jugar per la dreta. Els darrers partits de la temporada els ha jugat per la dreta. Per tant, si el Barcelona no fitxa un recami per la minya mal, podria quedar-se a l'esport. Però també el penalitza el tema econòmic que deia abans l'Ivan. Igual que Gordon, amortització més sou és assumible, Rashford surt més car que Gordon, perquè té un salari més alt i perquè el Barcelona li hauria de fer menys anys de fitxatges el fitxés. I per tant, tindria menys temps per...
3: I pagar 30 quilos de cop.
1: Sí, però després els amortitzes en els anys. Però
3: sí, però els has de pagar de cop. No, jo, o sigui, una pregunta, Pugui. Entre Gordon i Rashford, on qui quedes?
1: Gordon.
0: Ja l'has portat on volies, eh?
1: Gordon.
3: Jo també.
0: Ja està.
3: Sí.
0: T'ha pillat amb la guàrdia baixa.
3: Sí, perquè... O sigui, Rashford, números en mà, impecable. Però... No trobo que sigui un futbolista de perfil Barça. I tornem a això de l'estil i tal. Ja veurem en Gordon. Però sobretot hi ha una cosa que Gordon té molt més que Rashford i crec que és el que ha acabat decantant la balança a favor de l'anglès, en aquest cas, no, de Liverpool, diguem, que és que no para de córrer. I Rashford és un futbolista que fa el seu partit i que li costa, allò de pressionar li costa. I clar, en aquest Barça, si no pressiona, estàs mort.
1: Ara, hi ha un tio que et fa gols de falta, jo me'l quedaria.
3: Sí, això és veritat.
1: Vist el ritme que portem dels darrers anys.
3: Però ara fitxarem a Julián.
1: Ah, és veritat.
0: Això t'anava a dir.
3: I a Bernardo Silva.
1: Un moment.
0: Pedro Fulliana, sí. Què tal? Bon dia.
4: Com va? Bon dia.
0: Ens explicava el Nil Solà a l'inici d'aquest que t'hi jugues, com hem anat explicant també en les darreres hores, que el Barça negocia ja amb el representant de Julián Álvarez per presentar una primera oferta a l'Atlético de Madrid pel jugador argentí d'uns 100 milions d'euros. No sé com creus que això caurà dins del club madrileny.
4: No es valora, no es valorarà. És a dir, l'Atlètic de Madrid té molt clar que, en primer lloc, el seu màxim gestor, ara mateix ja no propietari, Miguel Ángel Gilmarín, té una valoració molt més elevada del jugador. L'Atlètic de Madrid fa sap des de fa dies, a través dels diferents moviments que hi ha hagut, de les aproximacions del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que l'oferta a la que pot arribar al Barça és d'uns 100 milions d'euros. La informació que manejaven a la negociació era que la idea inicial del Barça per intentar pagar menys era intentar ficar a Ferran Torres a l'operació, però que el jugador no estava disposat a entrar en aquest punt, per tant, només es podria fer amb dobles i arribar a uns 100 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid té clar que aquesta oferta ni es valora, no la tindran en compte, ni encara que l'incrementin un poc més tampoc es vol valorar ni es tindrà en compte, perquè l'Atlètic de Madrid no vol deixar sortir a Julián, no li vol facilitar la sortida, a no ser que sigui per una xifra de veres que no puguin dir que no.
5: Quant li va costar a Julián a l'Atlético?
4: Li va costar 75 milions d'euros fitxes més variables, que podria haver pujat a uns 90 milions d'euros aproximadament amb el bonus totals que havia de pagar l'Atlètic de Madrid.
1: Però òbviament, bonus, aquí hi ha un problema. Els bonus inclouen títols? Perquè si és així no els haurà de pagar. L'Atlètic de Madrid, els bonus contemplen títols o és només...
4: Hi ha bonus que poden contemplar títols, n'hi ha d'altres que són molt més senzills i assequibles, no? Que no contemplen títols i contemplen altres coses, com per exemple nombre de partits que sí que s'han complert.
1: Sí.
0: De quan hauria de ser l'oferta? Què és el que diu l'Atlético, Pedro?
4: No hi ha una xifra exacta. No hi ha una xifra exacta, però més o manco en 150 milions d'euros aproximadament seria una xifra que permetria a l'Atlètic de Madrid no dir que sí, perquè a més ha de reinvertir en molts de jugadors dins la plantilla. Si desapareix Julián, perquè ja ha perdut Griezmann, perdria Julián, i és una xifra que faria que s'ho pensessin. A dia d'avui s'estima més un mur dir que no hi ha cap opció. De fet, internament ja ha fet saber l'Atlètic de Madrid el malestar amb el Barça perquè du molt de mesos darrere aquest tema, xerrant públicament d'un jugador en contracte, amb negociacions amb el representant i el representant sempre amb el Barça i amb altres fent una espècie de subhasta del jugador. Això és el que no ha agradat a l'Atlètic de Madrid i també farà que l'Atlètic de Madrid no li faciliti la sortida al futbolista, i saben que té contracte fins al 2030. Per tant, Julián no és un perfil de jugador que sigui rebelde, que es pugui que pugui anar en contra de la situació, i de moment s'estima més esperar. No volen perdre el jugador si no és una oferta important, perquè no hi ha necessitat de vendre Julián. I dit això, saben que hi ha també interès del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal, que de moment a dia d'avui no ha passat de poderats.
3: Hi ha més ofertes,
4: que xerren l'Atlètic de Madrid. No, ofertes com a tal no tenim constància que hagin arribat del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal.
0: A
4: dia d'avui, que l'Atlètic de Madrid manegi informació d'ofertes possibles amb un número més o manco concret és la del Barça per 100 milions.
3: Però clar, tu no pots vendre un futbolista a un equip que no vol anar. Saps què vull dir? Això és important, eh? Però jo tinc una pregunta.
4: Hi ha molts jugadors que diuen que no volen anar a un lloc i després acaben i hi van.
3: Sí, home, perquè els omple la butxaca i tal, però en principi l'objectiu de Julián, però que no és una cosa que... O sigui, no estic fent un judici de valors ni de quin equip és millor o pitjor, però si vol anar al Barça, haurà d'anar al Barça. Jo entenc, eh? Si les condicions es donen. Però qui pesa més? Simeone, quan diu en roda de premsa sempre, internament, si un jugador vol marxar, que foti el camp, o Mateu Alemany, que en aquest cas la seva relació amb Deco no és exactament la millor, a l'hora de poder deixar marxar a Julián Álvarez?
4: No te sabria dir, perquè realment...
3: Qui mana més?
1: Gil Marín.
3: Simeone
4: Manar més, a dia d'avui, Gil Marín.
3: Vale. I Gil Marín, de quina corda és? De Mateu o de...
4: Gil Marín, amb tema Julián ho té molt clar. Julián no es ven. I si es ven, serà perquè hi ha una oferta que no
3: podem dir. Per tant, està al tip Mateu.
1: Però a mi el que no m'ha quedat clar és si hi ha oferta a l'Arsenal o al PSG.
4: Que sapiguem, no.
1: No.
4: És a dir,
1: I del Barcelona?
4: Saben, no tenc constància.
1: Però hi ha oferta o no hi ha oferta?
4: No tenc constància de que hi hagi una oferta escrita, passada, oficial, però sí hi ha constància de que el Barça, a dins els moviments, no, hi ha més d'un interès.
1: Val.
4: Hi ha una opció que és disposat a pagar de 100 milions d'euros.
1: I...
4: Li poden dir oferta formal o xerrades informals o a través dels intermediaris que estan actuant han fet arribar i que sàpin que poden arribar en aquesta xifra.
1: Per tant, estan en les mateixes situacions el Barcelona que l'Arsenal i el PSG.
4: Perquè l'Arsenal i el PSG, mateix l'Atlètic de Madrid no sap què pot oferir, si és que oferirà qualque cosa.
1: Però saben que ho pot oferir més que el Barcelona, perquè el mateix representant que li ha dit, el mateix representant i agents del jugador, que no representant, agents del jugador com Juanma López o Andy Vara, igual que li han fet saber...
4: No són representant del jugador.
1: Ja ho sé.
4: Juanma López no és representant del jugador.
1: Agents en nom del jugador. Ja sé que el seu representant és Fernando Hidalgo. Per tant, per això he dit el representant i agents en nom del jugador. Agents en nom del jugador són Juanma López, Super López i Andy Vara. Aquests són agents en nom del jugador, no representants. Igual que han fet saber l'Atlètic de Madrid que el Barcelona vol fitxar i que el jugador vol anar al Barcelona, també han fet saber l'Atlètic de Madrid que hi ha altres ofertes. Per tant, estan en la mateixa situació. I l'altra puntualització que volia fer és que públicament, jo no recordo alguna declaració de ningú del Barcelona parlant de Julián Álvarez. hem parat els mitjans de comunicació.
4: Home,
1: públicament,
4: la porta,
1: vull dir, públicament, no, públicament, al Barcelona, al Barcelona, Futbol Club Barcelona, no he sentit que fes cap declaració ni cap directiu d'ell.
4: I qui era el Futbol Club Barcelona? Més, té un president que era la porta, té un jugador que li diuen Araujo.
1: Més que quan li han preguntat, vostè aquest jugador, i ell ha contestat, doncs, bueno, un jugador interessant o un jugador que no és nostre i que ja es veurà. Jo no recordo el Barcelona que hagi fet cap declaració, com diu la directiva, estan indignados con el Barcelona i tal, i bam. Pues no recordo ningú del Barcelona que hagi fet cap declaració dient que vamos a fichar a Julián Álvarez. No. És més, si ha parat de jugadors, ha sigut en genèric.
0: Pedro, moltes gràcies per haver estat avui uns minuts al que t'hi jugues.
4: Dit això, veurem què passa, perquè quan acabi la final de Champions... A lo millor Paris Saint-Germain i Arsenal poden fer qualque moviment ja més en concret. A dia d'avui, tots són apoderats que xerren en nom del club i que xerren d'una declaració d'intencions que de moment no s'ha formalitzat en res concret. El Barça ha fet una passa més, pel que sabem, perquè sí, ha posat aquesta xifra. Dit això, el jugador també té clar una cosa. Preferència al Barça. Si he de sortir, m'estimo més sortir al Barça. Els seus agents, a lo millor els interessa que vagi a París. Veurem com acaba la pel·lícula, que és molt llarga.
0: Serà llarga i l'explicarem aquí al Què t'hi jugues i a la cadena SER. Gràcies, Pedro.
4: Que vagi bé, bon dia.
0: Ivan.
3: No. A veure, és que això està claríssim. O sigui, Julián Álvarez li ha dit a l'Atlético que vol anar al Barça. Punt. Ja està. A partir d'aquí, entre els clubs, si el volen deixar marxar...
0: Entre 100 i 150 hauran de trobar un punt de trobada.
3: Si el volen deixar marxar, s'hauran de posar d'acord.
1: Però sí que és cert que el club atlètic li
3: puc dir... El pot putejar.
1: Li puc dir, te dejo ir, però no al Barça. Això li pot dir.
3: Sí, sí. No,
1: de forma formal, però li pot dir.
3: Té contracte. Ara.
0: Està obligat a complir-lo.
3: Per això, jo preguntava el tema de Simeone, perquè per mi és molt important. O sigui, Simeone, que necessita una plantilla, allò, cohesionada, per tots anar amb el gurú Simeone i tal, a fotre canya als partits i llenya, necessita...
1: Jugadors compromesos.
3: Compromesos. Mira, i Julián
0: no ho
3: és.
0: Julián no ho serà. Fins a 5 vegades recordava l'Avero Brunati avui a Julián Álvarez quan és jugador del Manchester City, per exemple.
1: L'exemple clar, com sempre, és Johan Cruyff. Johan Cruyff volia venir al Barcelona. L'Ajax va arribar a un acord amb el Real Madrid. I Johan Cruyff no va parar de pressionar fins que l'Ajax el va traspassar al Barcelona. Tard, perquè van enviar el transfer 3 mesos tard, però va acabar jugant al Barcelona. I va fins i tot arribar a dir que si no fitxava al Barcelona, jo em retirava. Julián, aquesta és la línia. Sigues cruifista,
2: tranquils.
1: Sigues cruifista.
2: Deixeu-nos construir tranquil l'equip. Deixeu-nos construir perquè en construcció els millors materials, tant per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, els trobareu a Material Building by MCAT, amb els preus més competitius. MCAT.cat.
0: Pausa i seguim el que t'hi jugues amb el Joan, l'Ivan, els Bojos, l'Antoni Gordon, tota la colla avui, va.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
6: SER Catalunya Barcelona.
7: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
8: Jo, a Xeviot.
7: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
8: Home, és que a Xeviot són les botigues de Nubis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
9: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
10: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
11: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació...
10: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.
12: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
13: I ja està. O sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més mal de corazón.
12: Una de les companyies teatrals amb més talent per metre quadrat, La Solitària, de Pol López, Pau Vinyals i Júlia Barceló, pleguen, s'acomiaden dels escenaris amb un dels seus imperdibles, Mal de Corazón. Ens vindran a veure. I també... Veurem com el jazz arriba als pobles petits com Matadepera i tornarem a sentir les coses de la nostra col·laboradora més guerrillera, Carlota Gurt.
14: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
15: Dale, José.

0: Plaqui, què tal? Bon dia.
1: Hola, Elena, què tal? Com esteu? Bon dia.
0: Ja et saludem a Budapest, on demà al Puskás Arena es juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal, la tercera final pel PSG, la segona per l'Arsenal.
1: Sí, i amb Luis Enrique, que podria guanyar la seva tercera Champions, la que va guanyar amb el Barça i la que va guanyar la passada temporada amb el PSG, i l'Arsenal, que 20 anys després de perdre aquella final a Sant Denis amb el Barça, torna a jugar-ne una, buscant la que seria primera Champions de la seva història, amb un entrenador, també Arteta, que té passat blaugrana. Per tant, tot i que Poquí diu que no juga al Barça, és veritat, doncs no podem buscar aquest tremenda de vincle.
2: No
1: et convenç? No, ja sé que no juga al Barça. Estic buscant un vincle, Poquí, alguna cosa que et posi de bon humor.
2: Que no. I menys avui.
1: No, res.
2: Hi ha molt trànsit.
1: I menys avui.
0: Que hi ha molt trànsit.
1: Desconeixia aquesta...
0: Amb el Bruno Alemany...
3: Hi ha vincles amb els dos equips, per tant.
0: Sí, amb el Bruno Alemany, sí, Flaqui, ens explicaràs aquesta final al Carrusel Deportivo. Anava a dir que també és una gesta, el que comentaves ara, Luis Enrique, dues finals, dues Champions, i té la possibilitat de guanyar-ne la tercera.
1: Sí, la del Barça va ser espectacular, aquell triplet històric que es va culminar a Berlín. La del PSG, doncs home, també déu-n'hi-do la que va liar, perquè es va convertir sense cap mena de dubtes en el millor equip de la temporada passada. I enguany, doncs, reconeix que té l'etiqueta de favorit i que l'Arsenal, evidentment, doncs, no crec que li posi jo les coses tan senzilles, no crec que sigui una final tan desnivellada com la de la temporada passada, quan el conjunt de Luis Enrique va guanyar 5-0 al conjunt italià que havia eliminat el Barça a semifinals. Comença a haver-hi ambientet ja per aquí, per Budapest. Hem coincidit al pujar l'avió, que baixava del mateix avió que ens portava cap a Budapest a Joan Laporta, el president del Barça, que ahir va estar al sopar que va organitzar la UEFA aquí a Budapest, amb Alexander Seferin al capdavant, un Laporta que, bueno, hi havia molts convidats i, per tant, no va poder fer una part gaire important amb el president de la UEFA, però que es va deixar veure. No assistirà, això sí, a la final de demà aquí al Puskás Arena.
2: Menjar i prou,
1: sopar i cap a casa.
0: Va estar bé el sopar? Era peu dret, assegudets, tiberi...
2: Berenar, pressopar, sopar, ressopor i a dormir.
1: I gairebé esmorzar per l'hora que s'ha despertat.
3: Si
1: a les 7 del matí aterrava a Barcelona, és que s'ha despertat ben d'hora.
2: I tant, però l'he dit menjant, I la idea és no saber ni com han quedat. Menjar de la UEFA, i no saber ni com han quedat.
0: Es veuen més samarretes de l'Arsenal o del PSG per aquí?
1: Doncs mira, l'avió que ens portava cap aquí, hem vist molts seguidors de l'Arsenal, que suposo que els sortia més econòmic fer el vol cap a Budapest des de Barcelona que no fer-lo directament des de Londres. Poquetes del Paris Saint-Germain, pel que ens diuen estarà bastant igualada la final en quant a aficionats demà. Coneixem d'algun aficionat del Barça que havia comprat ja optimista les finals fa mesos, que estarà demà aquí veient la final. No sé, no hi és el Barça, però no se la voldran perdre. I evidentment, doncs, molts vips. Ahir va arribar el trofeu de la Champions, que està exposat en una plaça aquí al centre de Budapest, i l'ambaixador que el va portar va ser Andrés Iniesta. Per tant, és cert, no juga al Barça, aquí, però bueno, anem traçant vincles, perquè convençuts que la temporada que ve, doncs, el Metropolitano sí que hi serà el Barça i estarem tots plegats allà.
2: Vincles amb qui?
0: Com desempatem?
1: Amb el Barça, aquí, no sé.
0: Amb el Barcelona.
2: Sí. Però que traçant vincles, quins vincles?
1: Doncs que Luis Enrique va ser nostre, que Arteta va passar per aquí, que la porta ha estat aquí, que Iniesta va portar el trofeu, que l'any que ve la guanyarem al Metropolitano nosaltres.
2: No, però ja n'hi hem l'any que ve.
3: Jo és que estic amb la vida.
4: Hay que tener del puente, yo en nombre del Barça.
3: És igual que guany. Si no em cau bé el PSG, no. L'Arsenal encara mica millor, però...
1: Luis Enrique és uno d'inoi, que diria aquell.
3: És un odinoi quan entrena el Barça. Si entrena el PSG no és un odinoi, és que ens tornem bojos.
1: Jo el sento molt a prop a Luis Enrique.
4: Jo soy del Barça i del Vissel Kobe.
3: Per cert, tenim en aquesta ràdio, tenim ja a Gordon i a Flaqui.
1: Sí, Flaqui Gordon. Mira, has fet el gag que pensava que es faria l'1 de setembre després de les vacances, però ja l'has fet avui.
0: Ha arribat avui.
3: Gràcies, Tete.
4: Estoy riendo mucho ahora mismo. Me hace mucha gracia este...
1: S'està partint la caixa.
4: Este chiste, la verdad.
0: Flaqui, t'anava a dir que per primera vegada a la història són dos entrenadors espanyols els que s'asseuen a una final de la Champions, però no et faig aquesta pregunta, no l'obrirem, perquè amb Sant Antonio i Poquí aquí puc sortir rebregada.
3: No estàs escoltant, perdó.
1: No, jo per això, més enllà del vincle amb això, he tirat per intentar buscar el vincle amb el Barça, però no hi ha hagut manera.
0: T'escoltarem, Flaqui, demà en aquesta final que juga a les 6 de la tarda. Tu em deies que no t'agradava gaire aquest horari.
1: A mi no, això de les sí, finals amb sol i ombra no m'agrada. M'agrada més,
2: compte,
3: jo no la veuré.
2: Però què és?
0: És a les 6 de la tarda, la final.
3: No, hi haurà ombra?
0: Sí.
1: Home, no, sí, hòstia, fa una solana sí, important,
2: juro,
1: per tant...
2: Juro, no en tenia ni puta idea.
0: Saps on estaré a les 6 de la tarda?
3: Saps on estaré a les 6 de la tarda?
0: A en Flaqui no li agrada, això tampoc.
3: Saps on estaré a les 6 de la tarda?
0: Acabaries abans, tancaries abans el diari?
2: No, perquè a mi no m'afecta. Jo no ho veuré.
0: No, dic ja.
2: Ni el veuré ni treballaré. És a dir, jo faré planes a Barcelona.
1: És una cosa que ha arribat per
2: quedar-se. Igual que el Mundial, jo ni el veuré ni m'afectarà laboralment.
0: Però potser s'estableix.
2: No faré un puto partit del Mundial, m'entens? Com si volen jugar a les 7 de la matinada i no a les 3, com els jugaran. Però a les 6 de la tarda...
3: La final de la Champions,
1: aquí no
3: es juga. A les 6 de la tarda. Jo seré al Sisi Club escoltant Sven Bath.
2: Molt ben fet. Però veu veure la final de l'autèntica Champions, que va ser contra l'Olímpic de Lió la setmana passada.
1: Sí, també va ser a les 6 de la tarda.
2: I era intolerable. No es pot permitir! No se pot permitir! Que no es pot jugar mig cap amb sol i mig cap amb ombra. Aneu a cagar la via, home, aneu a cagar la via.
1: Això ho fa la UEFA perquè entén que així la ciutat que acull la ciutat, la que acull la final, doncs pot viure més intensament la gent, que puguin anar-hi més nens i nenes del que és habitual,
5: que
1: la logística
5: no
1: sigui més senzilla.
3: Des de quan els nens van al futbol?
5: Los niños de África quieren ver al Real Madrid, quieren ver la Champions. Los niños de África son lo más importante del mundo. Y usted tiene que pensar en los niños de África. Y ahí hace calor todo el rato.
0: Flaqui, ho deixem aquí perquè si no crec que ja el següent meló potser explota.
3: Apa, ha estat bé, una abraçada a tots.
0: Moltes gràcies i t'escoltem demà amb el Bruno.
1: Qui vulgui escoltar-la, demà a les 6 estarem a Gràcia.
0: Flaqui, el Puskas d'Arena, aquest PSG Arsenal. Precisament de Gordon hem de parlar ara perquè en pocs minuts escoltarem les primeres paraules del jugador anglès que fitxa pel Barça i avui crec que Vini has volgut dedicar-li unes paraules. ¿No?
6: Para
0: l'anglès.
6: La bienvenida al Antonio este. Que se llama Antonio. Al final. Venga, música de carta. Querido Anthony Gordon, esta es una carta, una letter de mí, from me to you, gilipollation, que es primero de todo, con todo el respeto, ¿cómo te puedes llamar Antonio el Gordo? ¿Cómo quieres triunfar tú con este nombre? Mira, mi nombre es mucho más fácil, Vini, como lo de los romanos, Vini, Vini y Vinci, o algo así, que en español significa yo soy el mejor, tú eres un tuto gilipollas, te vas para segunda. Además, no será tan bueno si el Barça te metió 7 goles, te metió en un partido. Esto para que te manden directo a la Conference League, que es la tercera división, la tercera para abajo, a jugar contra el Rayo Vallecano, contra el Sebastopol. Qué tonto, fracasado, y acabas de llegar. Además, yo ya sé cómo acaban los ingleses aquí en España, que has venido de fiesta, tú, a tirarte por los balcones. Antonio el Gordo, que viene a hacer el balcón. Y cuando te critique, va a marcar un gol y harás como que bebe. Ya sé yo que... Esto yo me lo conozco yo de los de Inglaterra, que solo venía aquí a poneros moreno. Y tú que eres blanquito, en dos días estás rojo como una gamba. O como los equipos de clasificación que se van para la segunda. Cuando juguemos el clásico, te voy a hacer una señal. Y te voy a decir, you, Antonio Gordo, Anthony the Fat. You go to the second. Y te va a ir llorando del campo, tonto gilipollas. Ya me pedirá la camiseta, tu son of a bitch. Recibe un fuerte abrazo. Free hack and welcome. Atentamente, Vini.
0: La carta de Vinícius a Anthony Gordon la podeu recuperar, ja sabeu, a la pàgina web del Que t'hi jugues, a l'app de la cadena SER, a totes les plataformes a les que podeu recuperar el programa. Joan Poquí i Vincent Antonio, moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.
0: Marxeu contents, no? Amb aquesta carta.
3: És insuperable.
0: Vinga, de seguida obrim...
3: Antonio Gordo!
0: De seguida obrim la taverna amb el Cristóbal i els bojos, però abans, escoltem les primeres paraules de Mitchell. El Girona ha penjat aquest vídeo on s'acomiada el tècnic madrileny del club del Girona.
7: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. conegut Girona, jocs increïbles i sobretot persones que són amics i seran amics. No vull dir adéu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment de pertenència, aquesta sensació d'agraïment, agrair o donar les gràcies a tothom. Primer a la província, perquè sóc un gironí més, després a l'afició, per el Michel Català, define molt bé els 5 anys al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com a entrenador i com a persona.
0: Les paraules de Michel en un emotiu vídeo que ha penjat al Girona amb el comiat del tècnic madrileny, qui també s'ha acomiadat fa uns minuts, és Íñigo Pérez, ha anunciat la seva sortida del Rayo Vallecano, i qui està content de quedar-se i de mantenir-se al front de l'Espanyol és Manolo González.
8: Bueno, content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
0: Content, Manolo, per la confiança. Cristóbal, Chacén, què tal? Bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Doncs
0: ja
9: mira,
0: estàs aquí avui ben acompanyat.
9: Sí, molt ben acompanyat. Mira, el Josep Salvat pregunta qui vindrà avui, quins tertulians hi haurà avui.
0: De seguida ho sabràs.
9: Doncs sí, en pocs minuts.
2: Qui ho pregunta per YouTube?
0: Abans ho pregunta per YouTube, Vermo, sí.
2: Ho pregunta per YouTube. Sí, sí. Doncs avui hi ha molta gent que al YouTube sempre va dient per què no ens doneu regals a nosaltres? Perquè clar, el YouTube va un pèl més tard.
9: Per què?
2: Vale, doncs avui, durant la taverna, farem una cosa. Farem un regal per la gent de YouTube.
9: Toma ja.
0: Molt bé.
2: I regalarem la col·lecció mundial de Mr. Wonderful.
0: Ah, molt bé.
2: Ha tret una col·lecció dels capibares en format boli esborrable, 25 seleccions. El regal és Wonder Goal i regalarem la col·lecció sencera.
9: Sencera?
2: Sencera. Tia. Són bolis esborrables, clauer i cromo, tots en cada d'aquestes caixes. I t'has d'unir a la febre Wonder Goal. És més, tenir tota la col·lecció completa és complicat.
9: D'una tacada.
2: Doncs avui la podeu tenir tota d'una tacada. I serà pels de YouTube.
0: Atents als oients de YouTube. Petició expressa que ens havíeu fet, doncs aquí la teniu. I ara ja, vinga, va, obrim la taverna.
10: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
9: Va, doncs, la taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Fort aplaudiment pel Gonzalo Álvarez, pel Tio Faja, pel Javi Galiano, pel Juan de la Boque... I el Quim? El Quim, que
0: on
9: no sé
0: on
9: està.
11: Què ha passat? Què
2: ha passat? De sobte com ets a fer botifarra i ha marxat.
9: Ha fugit. Sisplau, demanem la sintonia del Gonzalo. Endavant. Aviam, la tenim per aquí o no? És que tenim... Tu vas demanar com a condició per continuar en aquesta tertúlia l'himne per obrir... I les escopinyes.
11: Oh,
9: doncs vinga,
11: gràcies.
9: Escopinyes i patatetes pel Gonzalo.
11: Així m'agrada.
0: Gonzalo, estàs en dejú o no?
11: Estic, sí, però no passa res. Això m'ho menjo.
9: I tenim, atenció... Una,
0: no serà el pitjor.
9: Tenim una sorpresa per tu.
11: Sí?
9: Sí, sisplau.
11: Com quinto? No.
9: Aquesta persona, sorpresa. Que passi, on està? Demano un fort aplaudiment.
11: No, què heu fet?
9: Aquí
11: no feu sorpresa, aquí feu coses dolentes.
0: Aviam. Els oients del que t'hi jugues...
9: Àlex Luna, on estàs?
11: No! Que cabrons sou.
9: Àlex, benvingut. Físic.

0: Estat important i em sap greu perquè jo crec que hi ha molta gent bona al Girona, però també diré
1: però
0: que...
1: Però no és el cas de l'Àlex.
0: No, l'Àlex és el portaveu d'un sector del Girona que és especialment desagraït.
2: Per què?
0: I...
2: Per què, per què?
0: Bueno, perquè jo he notat, Àlex, en que molta gent de l'Espanyol, del Girona, a l'Espanyol no l'ha tractat com l'Espanyol sí que ha tractat a la gent del Girona. I a mi això m'ha decepcionat, perquè jo era un equip al Girona que el tenia molt carinyo, en el qual sempre he anat a veure els meus partits i veia una actitud que no en tenia.
2: Home, jo vinc aquí... Primer, a demanar-te disculpes si alguna cosa t'ha ofès. De fet, m'he deixat un regal. Tinc una notícia bona i una notícia dolenta. La bona és que la meva mare m'ha dit dile a este chico que soy su fan número uno. I no he entès per què. I la segona és que et volia regalar un segell de la Champions i no l'he trobat perquè l'enganxés a la teva samarreta. Però, bàsicament, estic aquí per aprendre de tu perquè ara que baixem a una categoria tan dura com és la segona divisió, m'agradaria que tu, com a referent en aquesta categoria, em parlessis...
1: Em parlessis
2: de com... Et trucaré totes les setmanes que m'expliquis com es va jugar
0: sí, al
2: camp
0: ara...
2: del Albacete, al camp de l'Eldense...
0: Sí, tens raó. Bueno, ràpidament, primer de tot, una salutació a la teva mare. Té bons gustos a la família, hi ha gent amb bons gustos. Una salutació, segur que és una dona increïble.
1: Hòstia, quan entrem en temes mares, ja...
0: No, germanes...
1: Tio,
0: que n'has escoltat, tio, que la mare és fan meva.
2: És fan, de veritat,
0: Bueno,
1: vale.
0: I després, dos coses. Jo crec que et donaré un segell a tu de la Liga Hypermotion, perquè jo crec que t'anirà millor que a mi el de la Champions. I després, jo sóc professional i sóc expert en primera divisió, que és on porta el meu club 90 anys, i no com el Girona, que porta 4. També et dic, també sóc expert en pujar a l'any següent. Al Girona li costa més el
2: per
0: tema
2: això,
0: de pujar.
2: Per això ara mateix per nosaltres sou referents i espero també que vosaltres també agafeu alguna cosa nostra i veiem si l'any que ve toquen a la Champions, que aquesta temporada us pensàveu que veureu el Girona.
0: El que està clar és que estem més a prop de tornar a la Champions, nosaltres que vosaltres.
2: El Girona de Hacendado i no s'ha dado, per lo que sea.
1: És un referent de segona, l'espanyol, vols
0: però,
1: dir.
0: Però una pregunta que jo tinc pel company amic Àlex
2: Luna. És un referent perquè pugen a la primera i és molt complicat.
0: Ell ve a parlar del Girona o del Barça, que és el seu equip de veritat? Perquè clar, tots sabem que Girona són del Barça.
1: No, ell és del Madrid. Què quedàvem? Ell és del Madrid.
0: Mira, l'altre dia vaig rebre un missatge. D'un company vostre, jefe vostre, el que no diré el seu nom, que va estar al camp del Girona, vale?
3: I em
0: va
3: dir...
0: No, però no és el Sique. No és el Sique. Estava d'aficionat. I em va dir, és el primer camp que jo veig un descens a primera divisió i veig menys gent plorant. I jo li vaig dir, per què creus que és això? I em va dir... Perquè en el fons és el seu segon equip i ho viuen molt menys que el que passa a Barcelona.
2: Això és perquè hi queden menys, és una qüestió d'aforament.
3: No, anava a dir que preguntava que per què havia vingut avui l'Àlex. És la primera vegada que ve a Barcelona. No, es va oferir ella, però és la primera vegada que ve a Barcelona. Avui dia, a Ràdio Barcelona, a veure'ns aquí als estudis. I ha triat avui un divendres, Gonzalo.
0: Sí, també perquè el Nil també està ocupat, està dormint.
3: No, dormint no, mira, precisament, Nil Solà, ets per aquí, oi, encara?
4: Hola, mira, ara mateix entren els senyors de comunicació del Barça a explicar-nos quin és el problema amb la roda de premsa de presentació d'Anthony Gordon, que ens diuen que com a mínim una hora per problemes burocràtics. A la que tinguem una mica més d'informació explicarem. De moment no comença l'acte encara.
3: Havia de ser a 2:15, és a dir, en 3 minuts havia de començar aquesta roda de premsa, aquesta presentació d'Anthony Gordon, i com ens diu el Nil, per problemes burocràtics no la podrem escoltar al que t'hi juga. Sí que ho farem avui a la graderia del balcó i a Ser Deportius us explicarem el més destacat de les paraules del primer fitxatge de l'anglès pel Barça. Cristóta,
1: comença malament l'Antonio, Juan...
3: Antoñito. Home, però entenc que no és per culpa d'ell, sinó...
1: Antoñito, per als col·legues...
5: Jo ja l'he bautitzat. És l'Antoñito ja per als col·legues.
1: Antoñito Gordo, com deia Vini.
5: Antoñito Gordo. Pues a mi me cae muy bien el nano este, porque yo sí puedo decir que hay mucha gente que está hablando y no es cierto, que no lo había visto nunca. Y yo como veo los partidos del Liverpool, que nos hemos enfrentado contra ellos, y contra el Barça...
1: Al barra mucho al Liverpool,
5: Y más de un partido del City y tal, yo lo he visto. Y a mí es un jugador que no es Rensenbrink, ni Bloquín, ni Romario, pero es un nano que cuando lo he visto se parte el alma.
1: Es un lluitador.
5: Y pega,
1: pero por recordar Rafinha presionant.
5: Mete el pie que no veas el tío. O sea,
0: pero,
5: es valiente.
0: Juan, una pregunta, para que tú entiendes. Bueno, Juan, ¿qué tú entiendes? ¿No estás un poco decepcionado barra triste, porque el Barça, a la que vuelve a tener dinero, deja de apostar por los nanus y vuelve a apostar por el dinero.
5: Pero si hay tres...
0: Porque yo creo que se apuesta por los nanus cuando no hay un duro, si hay... y a la que hay un duro volvemos a fichar caro y mal.
6: Es que Anthony, pero ahora mismo Anthony Gordon no es español, pero veranea en Palamos.
0: Ah, vale,
5: hay tres jugadores, aparte de los que tienen que salir, tenemos que fichar un...

0: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
1: Què t'hi jugues?
2: Avui...
3: Avui dinàs macarrons.
2: Avui dinó macarrons.
4: Jo crec que sí. Molts macarrons. Jo crec que més que nunca necessita comer bé.
2: No, perquè hi ha molts macarrons avui. Avui li havien portat macarrons al Quim Molins, però...
5: Que no se respire miseria.
2: Sí, va, més macarrons, que no falti de res. Macarrons, ja sabeu que el Quim Molins va vetar des de que la Porta va celebrar les eleccions.
4: A su família.
2: I la victòria electoral amb macarrons.
4: A su família.
2: Doncs ha vetat a casa seva els macarrons i avui, com som molt solidaris, doncs li hem portat molts macarrons. Però avui, al tanto, és surrealista el que us explicaré ara. Molt, molt, molt. Aviam, ahir vaig trucar a l'Alberto. El vaig convocar. Ja sabeu que fa dies que no ve.
4: Sí,
2: i dic, Alberto, dic, Alberto, nos vemos mañana, Albertico. Diu, no puedo, me caso. Dic,
4: para.
2: Música de boda.
4: Què dius?
2: Para.
4: No, invitado.
2: Sí, sí. Ana, anem trucant a l'Albertico.
4: No, tio.
2: Para. És possible que a aquesta hora estigui allà a l'església.
4: Cristóbal llama al párroco.
2: Sí, sí.
4: No,
2: qüestió. Que l'Alberto va cometre la imprudència de dir-me que es casava en directe, a l'hora del directe.
4: Con un psicopata como tú. Llámalo, Cristóbal, con la madre que te parió.
2: Evidentment li vaig dir, vale, Alberto.
4: Llámalo,
2: Cristóbal. Trucarem.
4: Quiero hablar con la Olga.
2: Trucarem, vale?
4: És
2: el dia més important de la seva vida.
4: No.
2: Després de la retirada de Messi, aquest és el dia més important de la vida d'Albertico. Tío Faja, te pido talento. El talento que a ti te caracteriza.
4: Madre de la muerte.
6: En momentos como estos.
2: Vale, Javi. Penseu que l'Albertico està a l'altar, amb l'anell...
6: Con el chándal del Madrid.
2: Casament.
4: Sí, sí, con el chándal del Madrid, por supuesto.
2: No, és possible que porti la samarreta del Madrid.
6: Con el chándal Kelme.
2: Bueno, de fet, recordem que l'Alberto va anar a la gala dels Ondas, us en recordeu?
4: Sí.
2: Tothom,
4: con el chándal
2: del maqueaus, guapos. Al Liceu,
4: sí, con el chándal
2: al Liceu,
4: del Madrid.
2: Glamour, caché. I va arribar amb el chándal del Madrid, sí. L'Alberto.
4: No, però a mi el que me duele gala. Es que haya un compañero
2: sí.
4: Que se case.
7: I que no nos haya invitado.
4: Y no nos haya invitado. Sí. A mi me da igual, porque
7: no,
4: yo...
7: No.
4: Tengo 10 años más y en el fondo las
7: cosas
4: son un marrón.
7: No.
4: Pero a mí me duele por este señor
7: que lleva
4: 20 años aguantando a Alberto, viéndole de amigo, y la realidad es que el día más importante de su vida no se acuerda de ti, Javi. No se acuerda nadie de ti.
6: Alberto, si no me llamaste para tu boda, no me llames para el divorcio.
8: Ara t'escolto. Sí,
7: sí. No, es que esto es una vergüenza. No, esto es una vergüenza.
4: Es que hay una especie en la sociedad, que yo conozco sí. Muy bien, que son aquellos que se echan novia y desaparecen del mundo. Y dejan a sus amigos de lado.
6: O sea,
4: esa gente no tiene ningún tipo de valor en la vida y no sirven para nada.
8: Eso es lo peor.
4: Hay que compartir lo bueno y lo malo.
6: ¿Podemos concluir que se ha marcado un Dembélé?
8: Son lo peor.
4: Muy parecido.
8: Ahora, que lo que te ha hecho no tiene precio, ¿eh? Lo que te ha hecho no tiene precio.
2: Están pasando,
8: no,
2: están pasando
8: como mínimo,
2: cosas.
8: Tú deberías de haber sido el responsable.
2: Aviam, el tenim o no? L'Alberto el tenim ja? Estem trucant. Tio Faja, sisplau, eh? Talent, tu, va, venga. Trucada en directe al casament de l'Alberto Peinado. Jo, si fos l'Alberto, no l'agafaria. No agafaria la trucada.
4: Però això me lo tienes que decir.
2: Sí.
4: Allí de...
3: Con el arroz.
4: Sí.
9: No lo cogerá.
3: Estarà signant, Cristóbal. És que tu també vols ficar...
2: No. Companys, sé que és un moment que estarà tota la família, estarà tot Déu.
7: Cristóbal, tengo el teléfono de la Olga.
2: Sí?
8: Hòstia!
2: Jo també.
8: És verdad, llama la Olga.
2: Sí, truquem directament a la nòvia.
7: Sí, Cristóbal. És más, tengo el teléfono del cura, Cristóbal.
2: Vale. Doncs estem pendents de que es produeixi aquesta trucada. Jo crec que s'ho ha repensat. Ell em va dir que sí, claro, i a Marc. Claro.
3: Home, evidentment.
2: I ara s'ho ha repensat. Com voy a entrar en directo yo aquí a la ràdio?
4: Ya, Cristóbal, vale, pero la realidad es que este señor te ha ignorado. A ti como compañero y amigo,
2: no,
4: te ha ignorado como profesional y te ha ignorado como amigo.
2: A mí no, a tota Catalunya.
4: Bueno, Cristóbal está acostumbrado.
2: A tota Catalunya.
4: Es de hospital, eh?
2: Está pasando de nosotros.
3: Vinga, va, avancem i després
2: Després continuarem trucant, és el nostre propòsit, en un matí en el que estem pendents de les primeres declaracions de l'Antonio, de Gordon. El Gonzalo està preocupat Digues, Helena.
3: No, t'anava a dir. Ara un moment, Cristóbal, és que estàvem esperant qüestió de segons als oients del YouTube, mentre estàvem trucant a l'Alberto, han vist com Albermo, amb un full molt ben elaborat, ha demanat que truquessin si volien el premi de...
5: De les capibares de Mr. Wonderful i coi, ja tenim guanyador.
3: Arnau, estaves veient l'streaming al YouTube pel que t'hi jugues. Al que t'hi jugues pel YouTube, perdona.
10: Sí, sí.
3: Què tal, bon dia, des d'on ens truques, Arnau?
10: Des d'Argentona.
3: Des d'Argentona. Has vist ràpid com qualificaries la lletra, la pancarta que s'ha fet al Bermúdez perquè puguis guanyar el Wonderwall?
10: Bueno, té millor lletra que jo, eh?
8: Per lo menos.
3: Millor lletra que tu perquè et Wonderwall?
5: Sí.
2: Arnau, què estàs fent ara? A banda de veure YouTube.
10: A la
2: entenc que cirujano no ets, no? Ostres, perquè si no, amb YouTube no...
10: No, anava a fer la siesta. Mira
5: el tio.
2: Aquesta hora, que treballes de nit? Treballes de nit o no?
10: Sí, de 3 a 10.
7: Menudo cacho, sin
3: vergüenza. Ens veus sempre pel YouTube, Arnau?
10: Sí, sí.
7: Un terrateniente, este hombre.
3: Doncs mira, avui t'emportes tu el premi. Ho demanàveu als oients.
5: La col·lecció de Wondergold.
8: Bravo.
5: 25 seleccions, boli esborrable, clauer, cromo... En fi, tota la col·lecció és en sèrie. Una col·lecció mundial, la col·lecció de Mr. Wonderful.
3: Doncs per tu és, Arnau, moltes gràcies i que vagi bé la migdiada.
7: Vinga, caradura, espavila, que currar i levantar un mail, caradura.
4: Cristóbal, ¿no me habrás decidido engañar diciéndome que hoy no había rueda de prensa de Flick para que viniera porque había más tiempo y me pones la de Antoñito Gordon?
2: Sí. No.
4: No habrás sido capaz de hacerme eso.
2: Cristóbal, que hi ha un problema burocràtic i per aquest problema, no sé si el fax de Can Barça funciona, però sembla que per aquest problema burocràtic no el sentirem en directe, però que sapigueu que en la propera hora estan previstes les primeres declaracions
3: de l'Antonio. És que em diu el Nil que fins les 3 de la tarda o així s'endarrereix aquesta presentació per, com deies, aquests problemes burocràtics.
7: Nos esperamos. Nos esperamos sin problema. Sin problema. Aquí estaremos.
3: Però crec que canviarem el bar.
8: Estoy viendo el precio, según dice el Newcastle, de lo que pagamos.
2: Sí.
8: 80 más 10 son 90.
2: Sí, pero ya han diferentes carambolas.
4: ¿Ya estáis mintiendo?
8: No, ya 70 no. 70 más 10 ya me parece una aberración absoluta.
2: El tema...
8: Pero encima ahora 80
2: sí,
8: más 10.
2: No, pero el tema...
7: Juan, que tú has vendido manzana en el Borne. Así que ya sabes de qué va.
11: Es un poco Modric de Hacienda.
4: O sea, me estáis diciendo que el Barça ha sido capaz de engañar a la gente y haber pagado aún más de lo que dice. No me lo creo.
8: Llevamos 126 años.
2: No, pero aquí es parla de diferentes carambolas.
5: Neymar va costar 18 milions.
8: És mucha
2: guita. 17 i mig. 17 i mig.
8: És mucha guita.
2: Gonzalo Álvarez, tu abans d'entrar al programa deies que estàs preocupat perquè no saps on surt la pasta del Barça.
4: Sí, era una conversació privada, però bueno, te la puc dir. A veure, també d'aquí t'ho dic, a tots els culers que porten durant 24 hores matxacant-me al Twitter. M'és igual, ni ho miro. Ho dic perquè si volia continuar... perquè ahir vam parlar al bar, al programa al bar, vam parlar del tema de fitxatges del Barça, i jo vaig dir que no em sortia les comptes. I llavors els culers porten durant 24 hores escrivint-me, dient-me coses molt boniques, i vull dir-vos des d'aquí que m'és absolutament igual. És más, de vostra envidia nace mi fama.
7: Jo animo, per favor, jo animo, per favor, a esos culers a que agranden su fama.
2: Diu el Semar 78, diu, l'únic que posa seny és el senyor Tío Faja.
7: Yo lo que quiero preguntarte una cosa. ¿Es probable que no quisierais, o sea, que no quisierais la permanencia para no tener que mantear a Manolo?
4: No sé de quién me hablas.
7: De vuestro entrenador.
2: ¿Estás contento con el tema, Manolo?
4: Yo no voy a hacer ninguna respuesta a un señor como Tío Faja, que me pregunta por el español. En la realidad, estoy preocupado por Alex Luna, por el Girona, porque tengo mucho miedo de lo que pueda ocurrir en el futuro del club de allí. Y nada, desde aquí quiero volver a decir a toda la gente del Girona que aunque no os lo merezcáis, si os hace falta dinero o os hace falta algún jugador, el español, como siempre ha hecho, os va a ayudar.
2: ¿Sí? No, però al tanto que l'Espanyol...
8: Javi,
2: amb Monchi, és possible que l'Espanyol fitxi millor que el Madrid.
11: Bueno, ya lo veremos. Ya te digo, o sea, a ti te quedan Monchi. 2 meses de vidilla. Sí. Te quedan 2 meses de vidilla. Aprovecha. De hecho, hoy te he visto más hermosete. Se te nota que rebosas felicidad.
2: Bueno, perdut quilos.
4: Sí, y también,
11: con Antoni Gordo.
4: Bueno, has dejado la mala vida.
11: Pero
7: Cristóbal, llevas diciéndonos que eres vagano 25 años y ahora has perdido 15 kilos.
2: Sí.
11: No, no, no lo has entendido. Que le gusta el vegano y el invierno.
2: El invierno, invierno y vegano.
7: Okay. Acuérdate de hablar de la selección española, Cristóbal, que me he vuelto muy patrio.
2: Cristóbal, pero vamos por la España. Espera, había,
11: eso es verdad, eso, de eso, de eso poco
2: Galeano.
11: Se habla. Me encanta ver a vuestros soldados.
2: Javi Galeano, tema a la acción del Real Madrid. Sí.
11: Hay cosas que me gustan.
2: ¿Tú vols que continuï Florentino o vols a Riquelme?
11: Pues te,
2: a Ricky Riquelme.
11: Te tengo que reconocer que estoy entre mamá y papá, porque hay cosas de que ha dicho Riquelme que ha dicho.
2: Diu que té dos cracks fichats, un és Rodri.
11: No, para mí eso, fíjate lo que te digo, para mí eso es hasta secundario. Me gustó cuando dijo que no podía ser, y es verdad, que no se tirara de la cantera. Porque es verdad que el Madrid no está tirando de cantera. Y eso que dijo me pareció importante. Me pareció importante. Más importante, más importante que las estrellas.
2: Sí,
11: el Madrid siempre va a traer estrellas. Mm. Lo hace cada año. Es su filosofía. O sea, eso no me preocupa. Lo que sí que me preocupa es lo que sacó Riquelme en la rueda de prensa.
2: Tú tens enveja del Barça i del profit que li treu a la seva cantera.
11: Jo, és envidia.
2: Tu quan veus que el 80% de la plantilla del Barça són jugadors de la Masia
11: i
2: de la selecció espanyola i són cracs de primer nivell mundial.
11: Envidia,
8: en el juvenil maltraten, y en el capullo los tienen y no tienen valor de ponerlos. Ya puedes fichar a media docena de jugadores extranjeros de figuritas, pero muchacho, que tienes una gran cantera.
11: Eso es verdad.
8: Porque es verdad. Hostia, nano, pon algunos, súbelos. Yeah. Dale vidilla a los chiquillos, que eso sí que sienten.
11: Para mí el error del Madrid fue.
8: Eso sí que saben lo que
11: para mí el error del Madrid fue ponerse
8: este
11: muy nervioso cuando estábamos a 4 puntos.
8: Casa paga, sí. Este
2: club. Pero Florentino no está más gran para continuar. Hombre, no ha perdut facultats, Florentino.
11: Eso que estás diciendo es muy ofensivo, ¿eh?
2: Home, té 80 anys, per favor. L'altre dia ho vam veure. Anava repetint en bucle el mateix discurs.
4: Cristóbal, eso que estás diciendo es una falta respeto, de respeto, por favor, grande, te lo pido,
2: Que es una falta de respecte.
11: Muy grande y muy asquerosa.
12: Inmoral.
2: Però aviam una cosa, la jubilació en aquest país està a 65 anys.
4: Gali, tu hace años que no estás preparado para llevar un programa y estás aquí también. Gali, o sea, que deja de historias.
2: No tinc 80 anys.
8: Estás pidiendo respeto al presidente, los mismos del Madrid que en el Bernabéu llamaban maricón a Pep Guardiola. Cada vez que ha pisado el Bernabéu. Estos mismos que se llamaban maricón a Pep Guardiola están pidiendo respeto para el viejo.
7: No todos.
8: Para Luque Luciano.
4: Oye, que tampoco eres tú el más joven de la sala, Que tampoco eres tú el más joven de la sala, Juan. Un respeto, te lo digo.
11: Vamos a bajar el barro.
8: Yo soy mayor de edad. Pero yo soy mayor de edad.
11: ¿Te imaginas?
8: Que no me sabe mal que me llamen mayor o viejo.
4: ¿Te gusta que te llamen gaga? ¿Verdad que no?
11: Le vamos a dar la razón porque está chocheando. ¿Te parece bien?
8: Claro, a mí me da igual.
2: Por favor,
8: que me la bufa.
2: No, no,
11: es una falta de respeto.
2: Pero
11: veiem
2: una cosa. Perdó. Javi, que això no és una opinió meva.
11: Hablar del mejor presidente.
2: De veu del madridisme.
7: Però Cristóbal, és que parece...
2: Florentino ja no és el que era.
3: Javi, però tu com veus les eleccions al Madrid? Què t'està semblant tot?
7: Gràcies, Elena.
11: Elena, sincerament.
7: Ja no estaven liando, ja estaven aquí.
11: Solo que decía, es como si me preguntaras, de verdad te lo digo, como si quisiera más a mamá o a papá. Porque, o sea, Florentino ha sido el mejor presidente de la historia del Madrid.
2: ¿Quién es papá?
11: Pero es que las cosas que dice Riquelme me parecen muy interesantes. Lo digo de verdad, porque, o sea, que los dos vayan a traer superestrellas, como cada año. Esto pasa cada año. A mí lo que realmente me preocupa es que es la visibilidad que se le da.
2: Cracks, cada año, ¿no? Carrera, Hausen.
11: Tío, pues, o sea,
8: es tu amigo. Este es tu amigo.
11: Tío, no me vuelvas a escribir un jueves. Como si habláramos todos los días.
2: Sí,
11: que
2: sí.
11: No es verdad. Ahí, y esto hay que decirlo.
2: Sí.
11: No me llames todos los jueves. Venga, pásate un ratito.
4: No, es que me he dado cuenta de lo que hace este señor. Para convencerte, te escribe el jueves como si fuera su brother, su hermano.
11: Sí,
4: come la cabeza.
11: Hace tres o cuatro semanas que no
4: sabe lo que quiere escuchar.
11: Que sabe que le digo. Le digo, oye, tío, a ver cuándo me. Pero que además se lo digo. O sea, vamos a sacar que la audiencia.
2: Vamos a tomar un café.
11: ¿Cuántas veces te digo? Vamos a
7: perder tiempo
11: vamos a hablar
7: en
11: de
7: hablar
11: nuestro.
7: De que Cristóbal manipula.
11: ¿Cuántas veces me ha llamado para tomar un café para hablar de nuestras vidas?
7: Oye,
11: amigo,
7: por favor.
8: No le interesa,
4: y luego te estoy tenemos aquí Molins ahí en otra sala, aparte. Estoy preocupado.
2: No, pero habríamos de hacer un recull.
11: Está siendo un programa muy intenso.
2: Habríamos de hacer un recull de todo el que em dieu durante toda la temporada. Que si manipulador.
4: Que mal. Que vas de víctima ahora.
2: Mente enferma.
4: O sea, las de víctima.
11: Me has hecho tres preguntas. Me has hecho tres preguntas. Y de las tres preguntas, en realidad, en ninguna de ellas has preguntado. Has soltado un speech. lamentable, y luego has dicho, ¿y tú qué dices, Gali? O sea, las tres veces, tío. O sea, date cuenta.
2: Ten rao. Javi, ¿qué tal?
11: Aquí pasa el
3: mojabá, queda mala torna.
2: Vale, sí. Javi, sisplau,
4: posa seny, com diu aquest amic.
7: És una vergüenza, mira què hora és ja. I, no quiero ni mirarlo. Mientras está ese fulano ofendiéndose porque tú llamas señor mayor a Florenvito,
11: Florentino Pérez,
7: está gastando
11: Florentino.
7: Tiempo para no responderme. ¿Qué te parece de que te diga que no hace falta debate en plena democracia? ¿Qué te parece que salga ese señor a llamar a los bancos a decir que no avalen a un contrincante 20 años después de que se presente?
11: ¿Por qué no? Acabo. Te acompaña a comisaría, vamos a denunciarlo.
7: Acabo.
11: ¿Te acompaña a comisaría? Es que sueltas aquí, un momento. Sueltas barbaridades 20, y te piensas que nadie te escucha. ¿Cómo barbaridades? Eso es verdad.
7: Mira, 20 años.
11: Y te quedas tan ancho.
7: 20 años
11: vamos a una
7: después,
11: comisaría y denuncia
7: 20,
11: todo esto.
7: Un momento, 20 años después. Que tiene un contrincante porque no podía tenerlo por como están los estatutos de vuestro lupanar.
2: Desde el año 2006 nos
7: 20 vota. Años después, que tendríais que estar orgullosos de que, por lo que sea, hay un contrincante. Tú ahora tendrías que estar denunciando al padrino la vergüenza que supone para la democracia que ese tío tenga los cojonazos de salir en una televisión pública a decir que aquí no se debate nada. Porque en las dictaduras no se debate. Y en el momento que tú te estás quejando de la demencia de Cristóbal, tú eres cómplice.
11: Pero tú, un momento,
7: tú eres el caciquismo en estado puro.
11: Perdona, ¿estás hablando de que cada...?
7: ¿Estás hablando
11: de que no salga a hacer el paripé y el circo en debate uno a uno? ¿Estás hablando de eso o de que cada uno haga su campaña?
7: No, pero ¿qué paripé?
11: Porque nadie le ha negado la campaña.
7: Circo.
11: De hecho, el aval se ha presentado.
7: Mira, si
11: es que no sé
7: estás,
11: de qué estás hablando.
7: Si me estás hablando de circo...
11: Estás inventando una narrativa
7: si
11: tú solo...
7: Si me estás hablando de que no quieres circo, estás dando por buenas las palabras de Cristóbal. En que ese señor no está para debatir. Independientemente de la edad que tenga.
11: Te estás equivocando.
7: Pero hoy era un día precioso para que tú vinieras aquí y dijeras que es una puta vergüenza que 20 años después haya unas elecciones sin un puto debate.
11: Mira,
7: en una televisión pública.
11: Me lo voy a plantear. Me lo voy a plantear un minuto después a que tú y yo de la manita vayamos a todos los clubes de primera división a pedir perdón por lo que habéis hecho. ¿Vale?
7: ¿Qué hemos hecho?
11: Y después de ti, a lo mejor yo me planteo lo que
7: hecho?
11: Tú estás cuestionando.
7: ¿Qué
11: en
7: hemos
11: esta
7: hecho?
11: Mesa.
7: Sí, pero ¿qué hemos hecho?
2: Bueno, o sea, mira, no, no, no,
7: mira, escucha, mira, perdón. En el momento,
2: Mangantes.
7: Y te hablo desde el año 2006, que vosotros le ponéis un pin a Josep Blatter y lo convertís en socio de honor del Real Madrid, todo lo que hacemos para contrarrestar a la mafia es lícito, incluso pagar a Negreira, que por cierto se le contrató tarde y se le pagó muy poco. Y pido a la Federación Española que me mande un WhatsApp con el número de cuenta de ese buen ciudadano que quiero seguir pagándole.
2: Vale,
7: porque nos están siguiendo robando.
11: Muy lamentable.
2: Vale,
7: me está moviendo la carotida como una cuerda de pozo.
2: Al final tenemos
7: y acabo de ganar la liga. Si yo tenía que venir aquí en bañador y con un paypal. Y mira, tiros a tomar por saco.
2: Vale, la realitat, i tu has repetit molts cops, el Javi, el tio Faja, és el tema de votar. O sigui, 20 anys sense votar. O sigui... O sigui, el més a prop que ha estat de votar al madridisme és anar a les colchonetes elàstiques.
7: 50 años. ¿Sabes? Un tío de 40 años no ha votado.
11: Yo me imagino que esto es son hilos conductores. Nosotros somos proporcionalmente felices ganando Champions, así como vosotros miráis para otro lado ganando ligas.
8: ¿Vale o qué?
11: Va por ahí.
8: 15 Champions.
7: Galeano, es sonrojante que un tío de 40 años madridista no haya votado ni una sola vez. Un tío de 40 años no ha votado.
2: Mayores de edad.
7: Un tío madridista de 40 años. Un tío madridista de 40 años hoy ve una urna y se cree que es un terrario.
2: Un buzón.
7: Busca la lagartija.
2: Claro.
7: Eso no es normal en una democracia. Te hablo de un tío con 40 años.
4: Mira, pero
7: con
4: los cojones hay que recordar que Florentino se ha convocado
7: no
4: a elecciones.
7: No lo veo normal, Dios.
11: O sea, bueno, mira lo que te acaba de decir Gonzalo. De hecho, no sé
7: Gonzalo
11: si
7: Gonzalo no tiene credibilidad. Gonzalo viene aquí a merendar.
11: No, pero es verdad. Es que
7: Gonzalo viene aquí.
11: Es que se te caen los argumentos solos.
7: ¿Cómo viene aquí a hablar?
11: Se te caen los argumentos solos.
4: Por favor.
11: Es que estás hablando.
8: Otra.
4: diga más ahora.
7: Me, me viene a hablar de la maratón de Nueva York un senderista, ¿sabes?
2: Vale, mira, rápidamente. Vale, abans de continuar. Sisplau.
3: Ve a esmorzar.
2: Sisplau, abans de continuar.
7: T'has puesto.
2: Insulteu-vos en ordre i amb gràcia.
4: Vale, ràpidament. Lo que le molesta a este señor. Ya está el otro, el ayudante de Tío Faja, hablando con él. Bueno, en fin, lo de siempre. Escúchame una cosa. Aquí lo que te molesta a ti es que yo vengo y soy el mejor y que tiene más argumentos de todos y te tiro por tierra todo lo que tú dices. La realidad, te guste o no, es que puede tener razón en lo que estás comentando, pero estas elecciones se convocan porque Florentino ha querido. Y estas elecciones, Florentino tenía 3 años más por delante para estar viviendo el Madrid y no lo ha hecho. Ha preferido convocar elecciones,
7: está
4: Javi.
7: Viviendo el Madrid, ¿no? Que vive del Madrid.
4: Pero si es uno de los tíos más ricos del mundo, por Dios. Es uno de los tíos más ricos del mundo.
7: Gracias a doña Isabel Ayuso.
11: Esto es como
4: decir a Marichón. Internacional su empresa.
11: Sí, sí, sí. Gracias a Ayuso.
2: Vale.
11: Y tú y yo vivimos de la radio.
2: Vale,
11: hombre.
2: Un moment.
11: Por favor.
2: Un moment, va. Per tancar.
11: Al papa. Al papa no, eh.
2: Per tancar. Tenim nota de veu del David Toy.
4: Sí, però ràpidament. Una cosa ràpida.
2: Un moment, sisplau. Nota de veu. La tenim. No. A veure si me la trobes. A veure si me la trobes.
4: Cristóbal, ràpidament.
2: Nota de veu. Tenim nova cançó de Antonio Gordón.
4: Vale, ràpidament. Això és un show, és un programa, és el que vulgueu, vosaltres vulgueu que sigui. El temps esportivament ha posat tot en el seu lloc, però des d'aquí vull dir que l'Àlex és un professional increïble, que és un molt bon company. I que a Girona tenen molta sort de tindre periodistes com l'Àlex.
2: Cinto romàntica.
4: Només volia dir això.
3: Que portaven les escopinyes.
4: No, volia dir-ho. Que més enllà del pique esportiu que hi
2: hagi...
4: Més enllà del pique esportiu que hi hagi, que jo et dic, que et puc assegurar, perquè conec a moltíssima gent, que gent com l'Àlex són gent que fan gran els seus clubs. Així que tenen molta sort i que per mi és un plaer estar aquí.
5: Jo que t'anava a preguntar quina vas a votar, ara no puc dir-ho, ara ja...
12: Hazle caso que este es voz autorizada.
2: Àlex,
5: estic molt agraït.
2: Pots anar venint de tant en tant o què?
5: Dependrà de vosaltres.
4: Si és per mi, que vingui.
5: Totes les setmanes, si voleu.
2: Molt bé.
8: Baixa, mal, divendres, clar.
2: Sí, sí, no falti de res.
7: Ojo, que el Jordi Martí està mutacanyo, eh? Ara, per andar pagando taxis.
8: Això sí,
7: sí, sí.
2: Bueno, ara, això d'ara... Yo creo que, bueno.
4: Oye, un respeto a la casa, un respeto a Jordi Martí y un respeto a la serie, ¿eh? Por favor,
2: Martí,
4: lo
2: pido. Cap d'esports de Ser Catalunya. Nota de veu de David Toy. Ja sabeu, la secció a la que vosaltres ens podeu fer arribar les vostres propostes de càntics de grada. Ja sé que ens queden molts i molts mesos per davant fins tornar al nou Camp Nou, però propostes al 606-32-72-11. Si teniu ganes, esteu al bar, on vulgueu, ens envieu nota de veu amb el càntic, com ha fet el David Toy.
13: ¡Ey! ¿Qué pasa, Cristóbal? ¡Buah! Ya l'hem fitxat, eh? ¡Flash Gordon! ¿Recordes de Flash Gordon?
2: Sí, pues
13: sí, l'hem fitxat ja. Escolta, como se diría, cortita y al pie, ¿no? Pues corteta la cançó y fácil. Cortita y al pie, corteta y fácil. Pues sería así. Gordon, Flash Gordon. Usarás al Lewandowski, pues la mateixa, pero para el Flash Gordon.
7: Cristóbal, no le pagues hoy la colaboración.
2: He hecho un crack, David.
7: Hoy la colaboración no
4: sube el paso. Esto es una vergüenza.
13: Flash Gordon.
7: Pero que tiene sección. Que tiene sección propia. Que es una aberración.
4: Pero ¿quién ha permitido esto? ¿Quién ha permitido esto? Hay que tener un mínimo de...
13: Ordra, sí. Acordaros de eso, ya veréis.
2: Que
13: os va a ganar.
2: Dale,
11: no, no, que tú mismo te has dado cuenta de la vergüenza ajena.
13: ¡Gordon!
11: Bueno, vale, va.
13: Flash Gordon.
11: Es que, de verdad, que esto va de mal en peor.
2: El primo de Flash Gordon.
11: Ya, ya, vale, sí.
2: Fue muy buena pinta.
4: Os digo una cosa, si aquí realmente...
3: ¿Al cántico, Gordon?
4: No, no. Aquí el único que tiene el problema real de nuestras enajenaciones...
2: Sí.
4: Es ella.
2: Mira,
4: pero es que el día que nos echen a nosotros nos suda los cojones.
2: Es verdad,
11: Elena, ¿cómo lo
2: ves?
4: Es que el día que nos echen a nosotros,
11: ¿hay nivel o no hay nivel? Porque...
3: Avui estic contenta perquè ha tornat el Javi Galiano, que feia molts dies que no va.
4: Aquí hay unos macarrones, ¿para qué son los macarrones?
7: Cristóbal, si te lo vas a acabar llevando tú.
3: Avui t'emportes vermut i dinar.
4: No, no, ja... Macarrones són per a mi.
2: Aviam, hi ha algú per Barcelona que tingui gana i que vulgui uns macarrons?
11: ¿Sorteamos macarrones?
7: No, lo firmamos, lo firmamos.
2: Macarrón signats pel tío Faja.
7: I entregamos por el tío Faja.
2: Si algú vol macarrons ja està a prop de la ràdio i no ha portat tàper, 93344-1411.
7: És un puto demente. És un puto demente.
11: 44-1411. Es farà un malbé, es farà un malbé.
7: És un enfermo.
2: Hi ha un oient, estic buscant el missatge que deia m'encanta com controla... Mira, qué grande Elena, me encanta cómo llevas a toda esta banda. Roberto...
7: Tiene mérito. Fauna, por favor, fauna.
3: Si jo aquí callo i ho deixo.
2: Sí, és la millor tàctica. Gràcies per la teva paciència, gràcies a vosaltres també. I res, que estem il·lusionats. Que, escolta, el tio Faja demanava que el Barça ha de portar 48, doncs ara ha de portar 49, no?
7: Sí, ànims.
2: No,
7: bueno,
2: 49 Champions.
3: I la propera setmana és la Final Four de Mòl.
2: Vale, 49 Champions, potser 50, vale? A la porta.
7: Hay novedades.
2: ¿Hay novedades?
7: Sí. Sí.
3: Las explicas el...
7: ¿Quieres un poquito menos listo que el día anterior?
12: No las puedo explicar.
3: Ah, vale, doncs la setmana vinent veiem si...
7: Ya sabes tú que el heavy es muy estricto, se le pone la carotida roja.
3: No digui res, no digui res. Moltes gràcies per escoltar-nos a tots, a vosaltres per venir. Aquesta tarda agradaria del balcó i nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.
12: ¡Madridistas! ¡No robéis! Ni en el Conti, ni en el Carrefour, ni en el Tapado.
2: No era broma. No era broma.
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al cierre de una semana negra, el PSOE se prepara para defenderse de las acusaciones que aparecen en el auto del caso Leire Díez. Los socialistas asumen que este caso les va a acompañar durante semanas en las que el partido seguirá tirando del discurso político que ayer inauguraba Óscar Puente al hablar de la existencia de una operación antidemocrática para acabar con el gobierno. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. El PSOE espera el levantamiento del secreto de sumario para poder dar explicaciones detalladas sobre las actuaciones que recoge el auto del juez y que salpican de lleno a quien entonces manejaba las riendas de Ferraz, el secretario de organización Santos Cerdán, en torno al que el partido intenta acotar los hechos. Los socialistas preparan su estrategia política, incluso judicial, con todos los escenarios sobre la mesa. Ferraz, de entrada, mantiene su defensa de la gerente actual imputada en el caso, aseguran que los contratos firmados por Ana María Fuentes son legales y apunta a la estrategia del Partido Popular.
17: Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay.
16: Los socialistas compran así el discurso que empezó a desplegar ayer el ministro Óscar Puente.
15: Ahí media ampliamos, comentamos aquí el último CIS también de Tezanos, que refleja una ligera caída del PSOE de 2 décimas y una subida del Partido Popular que no llega a los 2 puntos. El PSOE seguiría ganando las elecciones, según el CIS, en un barómetro que se hizo antes del estallido de estos casos de presunta corrupción. El Partido Popular insiste en su estrategia de desgaste al gobierno, señalando al Ejecutivo, pero también a sus socios. Pero el PNV le ha vuelto a decir hoy que se olviden también Junts. Estos son Alma Escurra del PP y Miriam Nogueras de Junts.
18: Yo quiero recordar que Junts no apoyó un gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo. Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV.
19: Nosotros no esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
15: Y es que no era un gobierno en solitario. Junts avisa al Partido Popular de cuál sigue siendo su línea roja. Esa línea es Vox. 2:02. La otra noticia del día es la preocupación de la OTAN y la condena de los 27 tras la incursión de un dron ruso que ha impactado en un edificio en una localidad rumana en la frontera con Ucrania. Rumanía, país de la Unión y miembro de la OTAN, que ha recordado que está preparada para defenderse, para defender cada centímetro, cada pulgada de territorio de sus aliados. Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes. Bruselas acusa a Rusia de intentar desestabilizar al bloque con una violación de su espacio aéreo, con la que Moscú ha cruzado una nueva línea roja. Decía esta mañana en un comunicado la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que en unos minutos comparece aquí, en la sede del Ejecutivo Comunitario. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que lo ocurrido es una demostración de que la guerra ilegal de Rusia no se detiene en la frontera ucraniana, y ha trasladado al presidente rumano que la alianza está lista para defender cada pulgada del territorio de los aliados. Bruselas y la OTAN señalan directamente directamente a Rusia, mientras que las autoridades de Rumanía han pedido formalmente a la alianza el despliegue de más capacidades antidrones en su espacio aéreo, el flanco oriental, que ha sufrido una incursión de drones sin precedentes en las últimas semanas.
15: Nosotros a Imedia vamos a acompañar a Pablo en sus últimos días de estudio. Pablo está preparando la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, que en su caso arranca el lunes en Madrid. 300.000 chavales que se van a examinar en España a partir de la semana que viene. Repaso o estudio fastidiado, porque este fin de semana siguen las altas temperaturas, 11 comunidades con avisos por calor y alguno lo va a tener que aliviar entre los apuntes. Pronóstico del tiempo con Jordi Carbó.
0: La semana finalizará con ambiente plenamente veraniego, sol y todavía mucho calor, la excepción en el Cantábrico, donde hoy las nubes ya son abundantes, temperaturas más bajas, pero van a subir las máximas respecto a ayer, tanto hoy como el fin de semana, en el centro, sur y este de la península. Máximas ya cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, por encima de los 35 en el resto. En general, mucho sol, pero cuidado porque las tardes, sobre todo el fin de semana, se presentan con tormentas en la Ibérica y los Pirineos, sobre todo.
15: Luego comentamos con Carbó el tiempo de este fin de semana, incluido ese alivio de temperaturas que se anuncia para la próxima semana.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Y con más cosas, en redacción de informativos, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La IREF confirma que el gasto en pensiones no superará los límites previstos en la normativa, pero advierte de que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal cree en su informe de este año que el envejecimiento de la población presionará el endeudamiento a largo plazo hasta el 123% del PIB en 2050. Además, por segundo día consecutivo, en institutos y colegios de Sevilla, Cádiz y Córdoba, ha ocurrido esto. Que en mitad de la clase ha empezado a sonar Bad Bunny, en concreto de las pantallas digitales, ha sonado la canción Debí tirar más fotos. Desde la Junta están investigando lo ocurrido tanto ayer como hoy y de momento no saben si se trata de un hackeo. Bad Bunny, Casal, por cierto, que mañana da su primer concierto en Madrid.
15: Bad Bunny, siempre bien. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
22: El conflicte entre els sindicats de professors i la conselleria s'ha tornat a encendre. No accepten l'augment de sou que els proposa la Generalitat i el govern diu que és l'última oferta i que d'aquí no es mouran.
23: Aquestes no són maneres de negociar. Negociar vol dir que tu portes una proposta flexible i que les dues parts doncs, poden acostar posicions.
24: Si aquesta xifra no sembla la correcta, doncs jo crec que en fi, hauran de doncs, explicar doncs, per què rebutgen una proposta que la pròpia portaveu nacional del seu sindicat doncs, ha proposat.
22: Les dues parts continuen tancades, reunides, mentre avui els turistes han tornat a ser el blanc de la protesta. S'ha bloquejat el cremallera de Montserrat.
25: I understand if they have needs from the government or something, but I don't get why they're stopping the tourists.
22: Jonathan Andic critica els Mossos, assegura que era innecessari detenir-lo i que això li ha provocat una condemna social. Fins i tot arriben a acusar la policia catalana de falsejar proves contra ell. De seguida els detalls de l'escrit judicial, però també de les polèmiques declaracions d'un detectiu contractat per la defensa. Per primera vegada hi haurà detectors de dispositius amb intel·ligència artificial als exàmens de selectivitat. Es vigilarà que ningú utilitzi la IA per copiar.
26: Són elements dissuasoris que el que volen és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats.
22: La Conselleria d'Universitats promet que, tot i que els exàmens coincideixin amb una Barcelona blindada per la visita del Papa, això no afectarà els estudiants. Es multipliquen les famílies que necessiten un pis d'emergència a Barcelona, mentre l'Ajuntament cada vegada cedeix menys pisos per això. Cert Catalunya ha recollit les dades de la pobresa, que va a més, hi ha 754 famílies esperant. Avui el govern ha anunciat que ampliarà de 35 fins als 40 anys l'edat per accedir als préstecs per emancipació, diners per pagar part de l'entrada d'un pis que després s'han de tornar sense interessos. I us donarem de seguida tots els detalls del rodatge que ha començat avui al barri vell de Girona. Amazon hi grava allà escenes de la nova sèrie de Tomb Raider.
27: I'm afraid, but fear doesn't decide my fate. I do.
22: I és amb Lara Croft, interpretada per Sophie Turner, que ja va ser a Girona per rodar Game of Thrones. Tot això en un divendres en què la calor no afluixa. L'Observatori Fabra ha viscut la nit més càlida en un mes de maig des que hi ha registres. Ha fulminat el rècord anterior i aquesta nit no s'ha baixat dels 25,3 graus. Atenció, però, amb les tempestes, que poden arribar en les properes hores. Jordi Carbó.
0: La setmana finalitzarà amb alguns canvis, sobretot en forma de tempestes durant les tardes al Pirineu i llocs propers. També el cap de setmana baixarà una mica la temperatura, però tant avui com dissabte i diumenge continuarà fent molta calor. De fet, avui, pràcticament idèntica a la d'ahir, pujarà una mica a algunes comarques, la temperatura baixarà a altres, també lleugerament, però en el conjunt de Catalunya ens mourem amb valors màxims de 30-35 graus, superant els 35 a la major part de l'interior, i a Ponent, especialment cap a la Conca de Tremp, a l'interior de l'Ebre i el Pla de Lleida, on ahir es van superar rècords històrics, la temperatura podria arribar fins als 38-39 graus. Molt de sol, marinada forta durant la tarda i també aquesta tarda alguns xàfecs d'augment localitzats al Prepirineu, localment ja intensos. Cap de setmana, menys calor, però encara en farà molta. Continuarà fent força sol, amb tempestes que, sobretot demà a la tarda, ja seran més intenses, amb alguns aiguats fins i tot, calamarsa i pedra al Pirineu i a la Catalunya central.
22: Tècnica Pol Regàs, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
22: Què tal? Bona tarda. Som en directe a la Conselleria d'Educació, la Via Augusta de Barcelona. És l'escena fora, desenes de professors tallant en diferents moments al carrer, mentre dins hi continua la reunió decisiva amb els sindicats per solucionar, d'una vegada per totes, el conflicte laboral. Des de les 11 del matí estan negociant amb la mateixa consellera d'Educació, Esther Niubó, després que alguns professors s'hi tanquessin ahir de matinada. De fet, alguns ja han passat la nit. Van decidir tancar-se perquè rebutgen la darrera oferta del departament, un augment que en 3 anys arribarà a ser de 400 euros al mes i també la contractació de gairebé 7.000 persones el curs que ve. Des del sindicat USTEC, Iolanda Segura deia avui a l'Aquí Catalunya que la pujada de sou els sembla ofensiva.
1: Uns números absolutament tramposos que han anat venent unes xifres enganyoses, i això per nosaltres també és ofensiu i no pensem acceptar.
22: Però també a l'Aquí Catalunya la consellera Esther Niubó assegura que aquesta oferta és la definitiva.
4: Aleshores estem parlant una altra cosa, és a dir, el que estem dient i el marc que estem posant sobre la taula és aquest increment de 400 euros. Si això, no, pel que la suma de components no acabi d'agradar, no encaixa, per al fons jo crec que estarem parlant de, no ho sé, què posant sobre la taula, 500, 600, és a dir, no sé de què estem parlant.
22: Doncs fent guàrdia al Departament d'Educació per seguir aquestes negociacions, a la Via Augusta i en Pol Valero. Hola, Pol, què tal?
5: Bona tarda, Joan. Ara mateix recés de 2 hores per dinar després de 3 hores i mitja aquí tancats, sindicats i govern. Fons sindicals expliquen que s'està avançant, diuen que hi és molt el fet d'estar avui aquí asseguts amb la consellera Niubó, i apunten també que la reclamació de contractar més mestres està molt encarrilada, gairebé 7.000 professors nous fins al 2029. Ara el problema que queda són els diners, els sous. La darrera oferta del govern, ho deies, és de 400 euros bruts més al mes, arribar-hi fins al 2029. El que diuen els sindicats que mantenen la vaga és que estan fent trampes en el càlcul d'aquest augment al govern, perquè hi han inclòs un increment que ve proposat per l'Estat. Els sindicats diuen que igualment seria obligatori incloure'l independentment d'aquesta negociació. En canvi, el govern diu que no, i que en qualsevol cas serien diners que sortirien dels pressupostos de la Generalitat. Així és com estan les coses. A 3:45 continuarà aquesta reunió, que havia de començar a les 10, però hi ha hagut discrepàncies fins i tot en el lloc on s'havia de celebrar. Els sindicats volien fer-la dins mateix de la conselleria, i el govern la volia traslladar a un edifici annex, a un palauet que hi ha aquí al costat, per evitar el que ha passat avui a la nit en cas de que no hi hagi acord, que els sindicats es quedessin a dormir aquí. Avui han passat nit aquí una quinzena de persones amb matalassos i màrfegues per protestar contra l'ultimàtum de la conselleria. Finalment, la reunió s'està celebrant al palauet. 8a reunió, després de 3 setmanes de protestes. Ens comenten que pot anar per llarg això avui a la tarda, i mentrestant, a fora, també recés momentani de la protesta que hi havia de més d'un centenar de professors que durant tot el matí des de les 10 han estat tallant la Via Augusta sota un sol de justícia.
22: Doncs gràcies, Pol. Qualsevol novetat ens avises. Que vagi bé.
5: Fins ara.
22: Si això segueix així, doncs, la setmana que ve serà una nova setmana de vagues, de talls de carreteres. Divendres que ve, vaga total a tot Catalunya, i abans hi ha aturades per territoris. Dilluns, Girona i Catalunya Central. Dimarts, Barcelonès. Dimecres, Tarragona i Terres de l'Ebre. Dijous, Lleida, Alt Pirineu i l'Aran. I ja avui, la vaga és al Baix Llobregat i al Penedès, i la protesta ha estat a Montserrat. Són desenes de professors que han bloquejat avui l'estació del Cremallera dels Ferrocarrils i com va passar ja amb la Sagrada Família, això ha afectat a molts turistes que s'han quedat atrapats perquè no han pogut sortir de l'estació ni tampoc tornar a agafar el Cremallera. Han quedat, el servei ha quedat completament aturat. Hi ha hagut algunes empentes d'alguns turistes amb professors que volien sortir.
3: Re, que agafem el Cremallera, vinc amb la mare amb cadira de rodes i ens hem trobat amb això. I a més, no deixen passar, els han empenyut, els han, bueno, de tot.
25: I understand if they have needs from the government or something, but I don't get why they're stopping the tourists.
6: Of course, on this end, I really applaud them, but at the same time, without any information on knowing what is happening, it's
22: doncs
6: very tough.
22: Aquests eren les veus d'alguns turistes aquest matí a Montserrat que s'han trobat amb aquesta protesta dels mestres. També estan en vaga els treballadors dels serveis municipals de Barcelona. Aquest és el so de la protesta que hi ha hagut a plaça Sant Jaume. En concret, el moment, un dels moments de tensió, quan els manifestants han intentat entrar a l'edifici de l'Ajuntament i s'han topat amb el cordó policial de la Guàrdia Urbana. I és que dins el que s'hi estava fent era el ple extraordinari de l'Ajuntament, on precisament es debatia sobre les seves condicions laborals. Ferran Dalmau.
7: Mentre a la plaça Sant Jaume les protestes continuaven, a l'interior de l'edifici l'oposició li reclamava al govern empatia amb aquests treballadors. Marc Serra, dels Comuns.
8: El got estava ja molt ple. I si avui, 4 mesos després i més de 30 convocatòries de vaga, estem aquí, és perquè el got s'ha desbordat.
7: Però el tinent de seguretat Albert Batlle carregava contra els manifestants, a qui ha arribat a acusar d'estar boicotejant actes públics i negociacions democràtiques, i a l'oposició li deia això.
9: Dialoguen i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
7: Tot plegat després que hi ha una assemblea de treballadors acordés fet vaga els dies que el Papa visitarà Barcelona per reclamar millors condicions per als empleats de serveis socials, oficines d'atenció ciutadana, feminismes, escoles bressol i biblioteques. Els sindicats que protesten són la Intersindical i la CGT i es queixen d'un acord que el govern municipal va tancar amb Comissions Obreres i la UGT, exactament igual que ha passat amb els mestres a tot Catalunya.
22: Per cert, que la diputada de Junts, Glòria Freixa, també vol presentar-se a les primàries per ser alcaldable a Barcelona. És un nom nou que se suma a la llista de Jordi Martí i Pilar Calvo, que competiran per ser els candidats de Junts a Barcelona. A partir de dilluns s'activa oficialment el procediment intern del partit. No és fàcil que tots puguin apuntar-se perquè per postular-se necessitaran obtenir avals del 20% del cens d'afiliats de Junts. Però de moment ja hi ha 3 noms, Glòria Freixa, Jordi Martí i Pilar Calvo. Ara és 3:15, parlem de la selectivitat. L'única cosa al cap segurament ara mateix dels més de 45.000 estudiants que la faran aquest any. Un rècord absolut. I el Departament d'Universitats avui ha promès que el dispositiu de seguretat pels 2 dies de la visita del Papa, 9 i 10 de juny, no afectarà aquests milers d'estudiants que l'han de fer a Barcelona o per la zona del Vallès, on visitarà el Papa, per exemple, a Montserrat, la presó de Brians. Gemma Alegrí, avui s'ha explicat tot el dispositiu.
10: Sí, un dispositiu coordinat entre els departaments de recerca i universitats i d'interior. Segons la consellera d'Universitats, el desplegament de seguretat per la visita del Papa no afectarà els estudiants, ja que els horaris no coincidiran. Mentre el Sant Pare faci les visites a Barcelona i Montserrat, els alumnes ja hauran entrat o sortit de les aules.
11: No hi ha una coincidència, en cap cas, en les activitats que estarà realitzant el Papa a Barcelona i quan els estudiants estan entrant o sortint de les aules. En els grans esdeveniments del Papa, els estudiants estan dintre de l'aula o ja han acabat els exàmens.
10: Malgrat tot, des de la conselleria recomanen als estudiants que s'hagin de desplaçar fins a un centre a Barcelona per fer les proves, que hi vagin amb prou antelació. Durant aquells dies es reforçarà el servei de metro, d'autobús i també els trens de la xarxa de Rodalies.
22: Gemma, la gran novetat d'aquesta selectivitat és que per primera vegada hi haurà detectors de dispositius amb intel·ligència artificial vigilant que ningú els utilitzi per copiar.
10: Exacte, detectors per controlar els més de 45.000 estudiants que aquest any faran la selectivitat no s'instal·laran a totes les aules, sinó que es distribuiran de manera aleatòria en algunes classes. Des de la conselleria asseguren que és una mesura preventiva. Fins ara no s'ha detectat ningú copiant a través d'aquests dispositius.
11: La tecnologia ha entrat amb molta força a les aules, a les nostres vides. Llavors el que volem garantir és que els estudiants, repetim, tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions. Això és molt important.
10: La resta es manté igual que l'any passat. L'estructura, el model d'examen, els continguts i també els criteris de correcció.
22: Jonathan Andic contraataca i ho fa a través d'un recurs, intentant desmuntar totes les acusacions de la jutge que van portar la seva detenció, recordem, acusat de matar el seu pare. Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan.
22: De seguida analitzem aquestes 27 pàgines presentades per la defensa i a la tarda, però aquest matí aquesta estratègia ha anat un pas més. Hem escoltat un portaveu de la defensa, un detectiu, donant diferents entrevistes en què ha arribat a acusar els Mossos de falsejar proves.
2: Sí, ha estat el detectiu Paco Marco, que ha coordinat les proves pericials encarregades per la defensa i que aquest matí a RAC1 ha atacat el cap de la investigació dels Mossos.
12: Hay un señor, un sargento, que se dedicó a hacer la investigación, que ha hecho una caza al hombre. Él no le ha importado lo que pasó arriba. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Inventar pruebas, falsear otras pruebas. Pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó i dijo, hòstia, que d'este salgo en crims.
2: Marco ha arribat a acusar literalment els Mossos de menjar l'orella a una jutgessa substituta, segons ell, sense massa experiència, i ha titllat de broma una causa que ahir la defensa va provar de desmuntar de forma contundent, però amb elegància, en un recurs judicial.
22: Anem, però, a aquestes 27 pàgines, escrites en aquest cas per l'advocat Cristóbal Martell, en què denuncia que les filtracions als mitjans i també la detenció de Jonathan Andic han provocat ja una condemna social contra ell.
2: Exacte. Diu que la detenció de Jonathan Andic era innecessària, acusar els Mossos d'arrestar-lo perquè la premsa ho gravés i desencadenés un tsunami informatiu que li ha provocat, diuen, una condemna social anticipada. A banda d'aquesta valoració, la defensa ha rebat un a un els 7 indicis que hi ha contra el fill. Teniu tota la informació a la nostra web, però per resumir-ho a l'antena, Joan, bàsicament neguen les contradiccions del primogènit, desacrediten les proves recollides al camí i diuen que és que no es va coordinar i, per tant, les troben contaminades. A més, aporten tres novetats. La primera, que el pare tenia un principi d'artrosi als genolls i aporten un vídeo d'un any abans on es veu com ensopega, una mica per sostenir que podria haver-li passat el mateix a Montserrat. La segona, la transcripció de la trucada que el fill va fer al 112, on entre llàgrimes demanava ajuda i deia que el seu pare acabava de caure per un barranc. I la tercera i última, les declaracions que han fet les seves germanes, un oncle i el conseller delegat de Mango, que coincideixen que la relació de pare i fill era bona, que havien deixat enrere problemes empresarials, s'estimaven molt i que descartaven la tesi econòmica com a mòbil del suposat homicidi.
22: Gràcies, Andrea Villòria.
2: A vosaltres.
22: Dos minuts i tornem.
13: Ser Catalunya, Barcelona. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
16: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
17: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
18: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
19: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 €. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
28: Hora 14. Amb Joan Bofill.
22: 2:22, l'Ajuntament de Barcelona cada vegada cedeix menys pisos a la mesa d'emergència, mentre el nombre de famílies que els necessiten no para de créixer. Teniu a sercatalunya.cat una gràfica que ho exemplifica moltíssim. Mentre la línia a la corba de persones que necessiten un pis puja fins a arribar a més de 754, els pisos aportats cauen any a any fins a arribar als 121. Són dades que ha recollit en Ferran Dalmau.
7: En plena crisi d'habitatge a Barcelona, el nombre de famílies que han de recórrer a la mesa d'emergència social és rècord. Ja n'hi ha més de 750 pendents de rebre un pis amb expedient aprovat i la xifra no para de créixer més a més. Aquesta dada xoca amb el fet que el nombre de pisos que arriben a la mesa d'emergència perquè els pugui repartir entre aquestes famílies ha baixat moltíssim els últims anys. D'una mitjana de 200 habitatges anuals al mandat anterior a uns 150 a l'any ara. Són dades municipals

0: Generalitat per influir en les famílies de Barcelona ciutat. El 2022, per exemple, l'Ajuntament va cedir 140 pisos a la mesa, però en canvi l'any passat només en va cedir 60. Ha caigut més de la meitat l'aportació del consistori des que Jaume Collboni és l'alcalde. Tot i que la Generalitat ha augmentat la seva part de l'aportació, passant d'una mitjana d'uns 55 pisos l'any a gairebé 80, no és suficient aquest augment per contrarrestar la tendència. Fons municipals expliquen que el descens de la seva aportació es deu a que s'han destinat els pisos a altres programes, com reallotjar veïns que necessitaven rehabilitacions, o, per exemple, del programa del Besòs i el Maresme. En qualsevol cas, la xifra és la més baixa de mai en el moment en què hi ha més famílies pendents d'obtenir un pis d'aquesta mesa.
1: El govern, per cert, que avui ha anunciat que ampliarà fins als 40 i no 35 com fins ara l'edat per accedir als préstecs per emancipació. Bàsicament són diners per pagar part de l'entrada d'un pis que després s'hauran de tornar quan s'acabi la hipoteca. Ho ha anunciat Salvador Illa al costat d'un jove justament de 35 anys.
2: Fruit d'aquesta experiència, que és ara és fins a 35 anys, sembla que tu en tens 35 anys.
3: Jo tinc 35 fins als 36.
2: Has estat tu al llindar, no?
3: Al llindar, al límit.
2: A partir de dilluns fins als 40.
1: Ja. Laura Pons es decideix ampliar a 40 perquè s'ha vist que hi ha moltíssima gent que ho ha demanat.
4: Sí, ha funcionat perquè moltes vegades l'entrada a un pis és un mur, és una barrera per comprar un habitatge. Per això el govern allarga aquests préstecs fins als 40 anys, préstecs que cobreixen el 20% del valor de l'immoble amb un topall de fins a 50.000 euros. La condició, això sí, és que els habitatges siguin de protecció oficial permanent, i això vol dir que si al cap d'uns anys es vol vendre, el preu estarà limitat a l'import pel qual es va comprar, sumant-hi la inflació i el cost de les reformes.
1: Laura, explica'ns qui tingui entre 35 i 40 i vulgui sol·licitar-ho, com ho ha de fer?
4: Hi ha requisits, hi ha condicions per acollir-se a la mesura. Cal, per exemple, estar empadronat a Catalunya i no tenir cap altre habitatge en propietat. També es tenen en compte els ingressos. En cas de ser únic comprador, no pot superar els ingressos anuals de 80.000 euros, i en cas de ser dos compradors, els de 83.000 euros l'any. Els interessats poden sol·licitar el crèdit a través de l'Institut Català de Finances. En cas d'aprovar-ne la petició, aquest institut, l'ICF, dirigirà les persones a entitats bancàries adherides al conveni per demanar una hipoteca. Són entitats com, per exemple, el Sabadell, el BBVA, CaixaBank o la Caixa d'Enginyers.
1: I atenció al que aconsegui l'Hospital de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia. S'evita l'extirpació de l'ull en la gran majoria de persones amb un càncer ocular molt agressiu que afecta prop d'un centenar de persones l'any. Fins ara, molt sovint, aquesta patologia comportava la pèrdua total de l'ull afectat, Susana Ruiz.
5: La tècnica combina cirurgia avançada i un tractament que consisteix en col·locar càpsules radioactives directament dins o molt a prop del tumor. Amb aquest procediment s'aconsegueix controlar el càncer i alhora salvar l'ull funcional, com explica el doctor Josep Maria Caminal, cap d'oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge.
6: El que intentem és preservar aquestes estructures vitals per conservar la visió dels pacients i conservar-los, naturalment, també el seu globus ocular.
5: Només una de les 33 persones tractades fins ara va requerir finalment l'extirpació de l'ull, segons informa el centre.
1: Anem pels esports. El Barça presenta d'aquí molt poca estona Anthony Gordon com a nou jugador del primer equip. Última hora, Nil Solà, bona tarda.
7: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs continuem a l'espera que pugui fer-se oficial l'arribada d'Anthony Gordon, el jugador del Newcastle, que ja va passar revisió mèdica ahir amb el Barça, que ja va firmar el seu contracte, però uns últims serrells burocràtics, ens expliquen des del club, fan que l'acte que havia de començar a 2:15 encara no s'hagi iniciat. Per tant, a l'espera, com dic, de que es pugui fer oficial la primera cara nova del Barça 26-27, Anthony Gordon, extrem del Newcastle, ser verticalitat, desequilibri i també gol li aportarà a Hansi Flick, que és una petició expressa del tècnic alemany. Mentrestant, Deco continua avançant feina i el proper objectiu, pel que el Barça ja ha preparat una primera oferta, és el davanter de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
1: I fa poca estona, Michel s'ha acomiadat del Girona en aquest vídeo.
8: No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. Aquest sentiment de pertenència, aquesta sensació d'agraïment, agrair o donar les gràcies a tothom.
1: En aquest vídeo emotiu de 4 minuts a les xarxes, aquest és el comiat de Mitchell. I seguim a Girona, una ciutat que es convertirà aquests dies en l'escenari d'una superproducció internacional, la nova sèrie de Tomb Raider.
9: I don't need permission to walk into history.
1: Amazon Prime ha escollit el Barri Vell per rodar algunes escenes d'una nova sèrie en què Lara Croft l'interpreta l'actriu Sophie Turner, coneguda pel seu paper a Game of Thrones. El rodatge, sota uns

0: Secretisme absolut. Ha començat ja avui mateix. Detalls, Marta Altimir.
1: La nova sèrie, produïda per Fever Waller-Bridge, es gravarà al barri vell de la ciutat i el rodatge durarà fins a mitjans de juny. L'empresa nord-americana ha demanat la col·laboració de dues entitats gironines, els Diables de l'Onyar i la Falera, que organitzen correfocs i batucades durant les festes majors de la ciutat per participar en algunes escenes de la sèrie. El rodatge comportarà afectacions de la mobilitat a la zona del centre i l'Ajuntament ja ha avisat que es limitarà l'accés a diversos carrers. Durant aquests dies, actors com Jason Isaacs o Sidney Weber correran pel centre de la ciutat, que s'està posant de moda com a plató de rodatge després de saber que la nova pel·lícula de Disney, Rapunzel, també es gravaria a la ciutat de Girona aquest estiu.
0: I marxem amb Segurament t'estimo, la nova cançó dels Amics de les Arts.

Dos anys després de l'últim llançament, el grup torna amb una cançó d'amor, la primera del nou disc que ha d'estrenar el 2027. Amb ells arribem a dos quarts, continua la informació aquí a la sèrie, ja ho sabeu, hora 14 cap de setmana, demà i diumenge, amb Gemma Alegrí. Adéu.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí, sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers, sí, Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques perquè Homo Zapping el van cancel·lar a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Els
1: que...
0: del sofà, no?
1: Sí,
0: no,
1: del Raúl Fimes. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Fimes. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què, doncs això s'ha d'escriure, o els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu, sí, els hi
0: pongos,
1: pots fer el pregó.
0: Tu t'ocupaves, sí, dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses, i allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any. I aleshores, un estiu, que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que, escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu? Perquè, clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances. Mm-hmm. Dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo. I aleshores vaig anar allà aquell estiu, i al setembre, quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà. I aleshores vaig anar el programa i vaig acabar coordinant-lo,
0: que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió, tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 22 anys, i bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions, i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la ruïna dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir, que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no ho sé, l'associo això també, aquesta plenitud professional, aquesta alegria.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara ha arribat el torn del doctor Francesc Vigués, cap del Servei d'Urologia de l'Hospital de Bellvitge i tota una eminència mundial en el camp de la cirurgia robòtica. O sigui, parlant clar i català, el Francesc és un supercrac en això d'operar amb l'ajuda d'un robot, una tècnica que va començar a exercir l'any 2009, que també és l'època en què, en part gràcies al Barça de Guardiola, teníem la cançó que està sonant, el Viva la Vida de Coldplay, pràcticament fins a la sopa.

0: Coldplay sonant al llapis de memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge i també de Viladecans, el doctor Francesc Vigués, que és una cançó que molts, si tanquem els ulls mentre sona, doncs podem veure aquelles mítiques rotllanes del Barça amb els títols al centre. Ara bé, Francesc, si tu tanques els ulls mentre sona Viva la Vida, quins records et venen al cap?
1: Em ve el record d'una època molt concreta, una època en què en el meu servei, després de, diríem, no lluites, però sí que per poder fer tècniques noves i havíem de trencar estructures, i ja no recordo quin any exactament era, però hi havia, quan vaig entrar al servei, una estructura molt tancada, tenies persones amb molta experiència quirúrgica, però amb poca capacitat d'entendre que es podia millorar i que es podrien fer coses noves, no? I aquest any, aquesta cançó em porta a l'època en què estàvem començant, ens havíem facilitat l'opció de poder començar a fer tècniques que aportaven un avantatge important en els pacients, com tota la cirurgia laparoscòpica i pocs mesos després la cirurgia robòtica.
0: Si tu recordes el dia que va arribar el primer robot.
1: Sí. Sí, sí, va arribar el primer robot i també recordo que no sabia per què servia. Vull dir, havíem vist molta, l'havíem provat, evidentment, havíem vist molta bibliografia americana, però pensàvem, això realment ens servirà per millorar la qualitat de vida o l'evolució els dies després de la cirurgia dels malalts. Evidentment, d'entrada ho veus...
0: Els dubtes.
1: Amb dubtes, sí, sí.
0: Que imagino que en aquests últims 15-17 anys ha evolucionat moltíssim el robot, també. Com ens l'hem d'imaginar, el bitxo?
1: El robot te l'has d'imaginar, de fet, és com una grua.
0: És
1: una grua.
0: Una grua?
1: Una grua que no fa res per ella mateixa, sinó que el cirurgià, que està en una consola al costat, amb una espècie de joysticks, pot moure els quatre braços que té aquell instrument.
0: Una grua amb quatre braços?
1: Amb quatre braços, exacte. Això vol dir que el cirurgià mou un dels braços, és la càmera que li permet estar en tres dimensions, com si estigués a dintre del cos del malalt, i a més té tres mans, perquè té dos instruments per moure amb una mà i un altre instrument per moure amb una altra. Evidentment, no tot alhora.
0: Pots esborrallar el pacient.
1: No, però sí que pots controlar exactament on tu vols veure, la distància a la que vols veure els teixits, a sobre ho veus en tres dimensions, i a sobre tens el control de tres instruments diferents. I això fa... Que facilita molt les cirurgies, sobretot les més complexes. Sí.
0: O sigui, que pel que dius, que més ara ens comentaves que no fa res per ell sol, el robot seria com el cotxe de la Fórmula 1 i tu ets el pilot, el cirurgià.
1: Vindria a ser això, però a part d'això hi ha una altra cosa, que és que al costat del robot i en contacte amb el malalt hi ha d'haver un company que està ajudant amb dos instruments més, i és indispensable, no pots operar sol amb el robot sense aquest ajudant.
0: Sí, tenim sis mans.
1: Tenim
0: quatre,
1: sis mans.
0: Quatre del robot i dos de l'ajudant.

0: cobrar unes altres. Llavors, si fas moltes intervencions, pagues molts instruments i a l'empresa et pot cedir el robot sense comprar-lo.
1: Sí, pot ser que et digui, mira, la impressora te la dono, però tu els tòners...
0: Els has de fer, sí, has de fer gast, has de fer, i a sobre has d'imprimir bastant.
1: Però has de fer molt gasto, perquè pel que tinc entès estem parlant, potser val 2 milions d'euros un robot d'aquests.
0: Sí, 2 milions més un manteniment, que evidentment el manteniment és el mateix preu si es fa en 10 cirurgies que si en fas 1000. Per tant, interessa que quan un robot entra en un hospital se li tregui el màxim rendiment possible, perquè el rendiment serà el mateix i se'n beneficiaran més malalts si el pots utilitzar.
1: Si està, és per fer-lo servir.
0: Això està clar.
1: Recordes la teva primera operació amb cirurgia robòtica?
0: Sí, recordo que va ser una cirurgia d'un càncer de pròstata que va venir a ajudar-me, perquè era la primera. Normalment, els primers procediments, a part de que has fet abans una formació amb cirurgia experimental i amb simuladors, com simuladors de vol, igual, però les primeres cirurgies en malalts, perquè hi hagi el màxim seguretat, normalment ve una persona que ja té més experiència, que fa de tutor i que està al teu costat i et va donant consells. No? Això és una cosa que ara nosaltres fem a molts llocs. I recordo que va venir un cirurgià de Màlaga a ajudar-me a les primeres dues cirurgies. I el que sí recordo del quan vaig començar la cirurgia robòtica és que vaig aprendre anatomia. Vaig començar a veure estructures que fins llavors amb la cirurgia oberta i amb la laparoscòpia no les veia, simplement per l'augment que tens la càmera del robot, que a part d'aquest ho veus totes les estructures en 3 dimensions, com si ho veiessis amb els 2 ulls, la laparoscòpia només ho veus amb un ull, a part t'augmenta la imatge per 10 vegades. O sigui que ho veus ampliat 10 vegades el que abans ho veies, potser només amb un augment de 3 vegades. Llavors estàs aprenent anatomia i, per tant, estàs aprenent a fer-ho més bé.
1: Mai t'ha donat cap ensurt un robot d'aquests?
0: Una vegada, de moltes cirurgies, hi va haver un moment, un dia concret, que un dels braços aquests, que normalment controlem, va fer un moviment pel seu compte inesperat. Mai havia passat això, ho vam estar revisant, no es va detectar cap fallo, no va passar res, evidentment, res greu, i vam haver de desconnectar el robot, tornar-lo a connectar, un reset, el que fem sempre quan una cosa no funciona,
1: el wifi no va.
0: Doncs exactament el mateix, i va començar a funcionar bé i no va passar res, ni vam saber què havia passat, però a vegades amb les màquines poden passar coses.
1: Sí, només és una vegada en 17 anys,
0: sí,
1: paga la pena.
0: Això va passar una vegada.
1: Que abans et feia el símil aquest de que si el robot és el cotxe de Fórmula 1 i tu ets el pilot, i ara continua amb una altra comparació automobilística, perquè crec que aquests robots també et permeten ser com un professor d'autoescola, no?
0: Exacte.
1: Que tu pots fer que algú es formi, però tu portes el control del que està fent i si no està bé, doncs tens els pedals.
0: Sí. Per fer això, saps que he comentat que la persona que fa el robot està treballant amb una consola, amb un joysticks. Els quiròfan, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre el mateix quiròfan i llavors estan connectades les dues. Això permet que un cirurgià estigui fent la cirurgia i un altre l'estigui supervisant. Si hi ha un moment que li ha d'ensenyar un moviment diferent o posar les estructures d'una forma diferent o accedir d'una forma diferent, això ho pot fer el professor d'autoescola.
1: Moure-li el volant, amb la ràbia que fa,
0: que
1: et moguin el volant, sí, però sí. Sobretot que no es trenqui res, que en cap moment se senti un soroll com aquest.

0: Al llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués també hi hem trobat un one hit wonder com una casa de pagès, com és el Lemon Tree dels alemanys Fool's Garden. Francesc, què hi fa aquesta cançó de l'any 1995 entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó reflexa una època, és prèvia a les que hem comentat abans, i és l'època en què jo estava començant l'especialitat, ja era especialista d'urologia, i em recorda aquella època on estàvem buscant el lloc on havíem, o sigui, una mica buscar la direcció de que havíem de dirigir la nostra tasca professional a dintre de la urologia. I a vegades et sents una mica com la cançó aquesta, que és una situació una mica de, a vegades, de, no d'avorriment, però de que estàs despistat, que no saps ben bé cap a on tirar i si cap a on vas és el lloc correcte.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Aure.

0: El Paso, del cantant de country Marty Robbins, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del llibreter de la llibreria Documenta i també president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric Del Arco. La història de l'Eric és molt interessant perquè ell es dedicava a l'enginyeria electrònica fins que un bon dia, quan tenia ell 38 anys, fa 12 anys, va veure un cartell on s'anunciava que la llibreria Documenta buscava un successor que continués amb el negoci. I l'Eric no s'ho va pensar dues vegades i s'hi va llançar de cap. Ara bé, amb aquest tema que està sonant, marxem encara més enrere perquè anem fins a l'infància de l'Eric, que era quan el seu pare li posava cançons de country mentre anaven en cotxe. El llapis de memòria del llibreter i president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric Del Arco, també hi hem trobat a un dels reis del country, com va ser Marty Robbins, amb la cançó El Paso, que és un tema publicat l'any 1959, que tracta de la història d'un cowboy que, déu-n'hi-do, per amor, la traca que li a l'home, eh?
1: Bueno, clar, però això, amb la història en si, que després les cançons de country tenen aquest fet de que sempre expliquen històries, moltes vegades, històries molt personals i posades en la veu del cantant, però moltes vegades el cantant interpreta, com si fos un actor, el personatge d'aquesta cançó que està cantant. No? Llavors, això els dona una vida, lliga molt, suposo, amb la gent d'aquell país, dels Estats Units, que ho poden viure com històries molt personals. No? A mi em porta, el Marty Robbins era el cantant favorit de mon pare. Mon pare, que ara fa 12 anys... 12 o 13 anys que va morir.
0: Sí, va ser quan obres la Documenta, més o menys.
1: Sí, en certa manera, hi ha una història que no acabarem mai, però sí, mon pare era un escriptor, mon pare escrivia, era periodista, havia treballat a La Vanguardia i al Solo Moto i al Solo Auto, era periodista esportiu de motor. Ell era especialista en Fórmula 1, va ser un dels primers periodistes que va treballar seriosament la Fórmula 1 a Espanya. Havia fet llibres sobre l'esport del motor, havia fet, que es deia, una revista Quatro Tiempos i un llibre que es deia Quatro Tiempos, això ho feien a casa. A casa meva hi havia aquesta editorial i el meu pare s'hi va dedicar, després va ser periodista amb el grup Solo Auto, Solo Moto i va seguir tot el campionat de Fórmula 1 molts anys, el de motos uns anys, però el meu pare, quan tenia 40 anys, li van diagnosticar Parkinson i el va acompanyar fins als 65, que va morir. Llavors, pues, als estius, amb el meu pare, la meva mare, el meu germà Víctor i jo, fèiem un viatge a l'estiu que era acompanyar el meu pare a dos grans premis. Normalment eren Alemanya i Àustria o França-Anglaterra. I mentre ell feia la feina, nosaltres pues, viatjàvem, anàvem en cotxe, fèiem grans trajectes en cotxe i tenien les cintes de... Feia dues coses, ell. Una, posava cintes gravades de la tele de pel·lícules que li agradaven molt, de l'Oeste també, i sentíem la pel·lícula sencera amb àudio. I seguíem els llargs. I l'altra cosa que feia i tal era tenir unes cintes de cançons de country i aquesta, el Marty Robbins, que havia estat un corredor de cotxes també, perquè jo veia lligant per ell, que per ell era molt important, era el seu cantant favorit. I llavors això crea un lligam a casa, que penso que aquí també amb el meu germà el tenim molt fort, de dir, quan sents Marty Robbins et porta molts records i ens crea un lligam a ell i a mi molt, molt important, penso que el mantenim. I passen coses, com un dia estàs veient una sèrie que t'agrada molt com Breaking Bad i l'últim capítol de Breaking Bad comença amb aquesta cançó.
0: Uf, t'agafa amb la guàrdia baixa,
1: i,
0: això.
1: No, però és que a més el tio, el protagonista, ara me'n recordo com es diu, però això...
0: El Walter White.
1: El Walter White agafa, està en un cotxe, agafa la ràdio, obre la cinta de casa que té, que era la mateixa cinta que tenia un pare al cotxe, i la posa i sona la cançó. No? I doncs dius, bueno, que em vaig enviar el WhatsApp a tota la família i tot... Però notes que són aquests vincles que tens familiars, no? I a mi escoltar qualsevol cançó del disco del Marty Robbins, d'algun Fighter Ballads, Another Trail Songs, que és un disco vermell, doncs em porta molt vincle familiar amb el meu pare, amb la meva mare, que ella és més de Raimon, de cançó catalana i tal, però amb això ho compartim tots, perquè aquests moments són aquests que marquen la infància, no? Els llargs viatges en cotxe.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, als principis dels 80, on tu et cries? Que ets, em sembla que ets al barri de les Corts.
1: Jo soc cursenc, tot que el meu brinca cursenc ve de més tard, vull dir, sentir-me... El que passa que llavors, això ho hem parlat moltes vegades amb ma mare, no? Jo visc el que seria Travessera de les Corts, just davant del Mercat de les Corts, i això, les dinàmiques familiars, pues, són com són, no? I nosaltres, per exemple... com a viatjar en metro era molt difícil, perquè amb dos nens en aquell moment no hi havia ascensors, no ens adonem dels canvis que ha fet la ciutat, però pujar amb un autobús als anys 80 no era gens accessible, perquè hi havia uns torniquetes, no hi havia cap mena de plataforma per pujar i tal, al metro també eren moltes escales, no hi havia ascensors, per tant, jo crec que ens movíem poc pel barri i molt poc per Barcelona. Però sí que recordo que la meva mare ens baixava al centre, era, per una part, una mica al barri de les Corts, la plaça Concòrdia, una miqueta aquella zona, però no molt lluny, no tenies tampoc molt on anar, i després baixar al centre a caminar doncs, per la Rambla, per Portal de l'Àngel, una aquesta Barcelona més del que et diríem ara el barri gòtic, no? Una Barcelona potser més gris, però molt més barcelonina en aquest centre, clar. Baixàvem de normal al centre i això és una cosa que penso que ara costa més de fer perquè aquest centre s'ha perdut cap a una altra cosa, que és el turisme, com moltes ciutats del món. Jo no dic que Barcelona hagi de ser una excepció. Barcelona pateix el mateix que les grans ciutats del món, que són capitals turístiques. I per sort, els barris, en canvi, s'han tornat més ciutadans de Barcelona. I ara jo faig molta més vida al meu barri de les Corts o baixo cap a Sants. A la meva infantesa no vam baixar mai cap a Sants. És una cosa que després li pregunto, per què no anàvem a Sants, que estava allà al costat? No era la nostra ruta.
0: Per què no?
1: Sí, perquè no baixàvem, no hi ha més explicació.
0: Que en aquell cotxe de l'Eric, quan era petit, podia sonar country, no?, per part de pare, sí. Podia sonar la nova cançó, també sí. Per part de mare, i hi havia algú que també posava la chanson francesa.

0: La Metec del músic franco-egipci George Moustaki sonant el llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco, que aquest tema es va publicar l'any 69, o sigui, encara quedaven, res, 6 anyets perquè tu arribessis al món. Anem a la infància, com dèiem, estem al cotxe?
1: Sí, jo he tingut una infància molt tranquil·la i molt fàcil perquè... Bueno, primer et refereixo que aquesta cançó també em porta al meu pare i a la meva mare, sobretot també al meu pare, i aquests viatges en cotxe que deies tu, eh?
0: Tens records de la dia de Sant Jordi d'infància?
1: No, jo penso que d'adolescència sí.
0: Es venien més llibres abans o ara, per Sant Jordi?
1: Per Sant Jordi no ho sé. Les llibreries abans venien més. Jo estic segur, la Documenta ha tingut... Estem molt contents, eh? I estem bé i vivim bé. Però... jo crec que abans a la Documenta podíem viure dos llibreters molt bé i ara n'hi ha un que...
0: Ara sobreviure.
1: Sobreviu amb tres treballadores que també sobreviuen, no dona per més.
0: I et pregunto això de Sant Jordi perquè t'he llegit dir en una entrevista que et feien com a president del Gremi de Llibreters, sí, que deies que ens hem de plantejar quin Sant Jordi volem.
1: Bueno, això és un debat central amb ara com estem també parlant dels llibreters, no? Què volem? Quin país volem? Volem un país amb llibreries o podem viure en un país sense llibreries?
0: Això és la campanya que heu engegat.
1: Sí, i llavors el Sant Jordi jo penso que és un moment molt important per reivindicar el paper de les llibreries i jo penso que ho aconseguim, fora de tot el que muntem aquí, que és molt important també, al centre de la ciutat de Barcelona, quan a mi em pregunta per Sant Jordi, però és que es pensi que Sant Jordi no és Passeig de Gràcia, que també és que tot un país s'aixeca i a cada poble de Catalunya, a cada vila, hi ha un lloc on un llibreter, normalment, si no, el quiosquer aquell dia fa de llibreter, tothom s'aixeca i tenim els llibres de tot el país, a totes les places... De totes les viles hi ha un punt de llibres del dia de Sant Jordi i un punt de roses. I això dura un dia, la gent surt en massa perquè se n'adona que vol participar, comprar un llibre per la persona que s'estima o per les persones que s'estimen i una rosa. I després, el dia següent, la vida continua a la llibreria.
0: I què ens hem de plantejar?
1: Doncs, per un cantó és si això cal fer-lo créixer més, que a vegades sempre volem créixer. Jo penso que ara, això m'ho plantejava fa 3 anys, penso que hem assolit el volum que hem de tenir aquí a Barcelona, que és a l'epicentre de tot el país, i hem de transmetre que les llibreries són a l'epicentre del dia del llibre, que la llibreria aquell dia hi aporta molt i que la resta de l'any hi és. I que tots hem de ser conscients que les llibreries estem tot l'any. I que el paper central de Sant Jordi correspon als llibreters, que són qui fan les tries per tenir la major varietat de llibres el dia de Sant Jordi. I que no cal créixer més amb espai, si no és que ens ho demanés un públic que diu, no, és que ara tenim el doble de lectors que fa un any. Hem de cultivar un país de lectors. Que això, la pandèmia ha fet una feina que totes les campanyes del llibre, de totes les institucions, no han pogut fer. Si la pandèmia va convertir un país que era lector fins a un punt, el va incrementar moltíssim.
0: Sí, la gent a vegades el que no té és temps.
1: Bueno, és que estem en un món de robatemps. Sembla que el llibre que hi ha del Makerende de Momo calia, en contra de ser més impossible, sigui més real, no? Cada vegada tenim més elements que ens roben més temps i ens roben la voluntat. És, Momo és això, els lladres de temps, és els homes grisos.
0: Que és un dels clàssics de Sant Jordi és el famós rànquing dels més venuts.
1: Sí.
0: Això què? Això és fiable?
1: A veure, que m'ha fotut amb un merder. Jo, personalment, sóc un gran enemic del rànquing perquè no representa el que és Sant Jordi. Sant Jordi és una varietat de llibres venuts, uns 75.000 títols diferents, on al final el rànquing en destaca 10 de cada... que, a més, representen un 2 o 3% de tot el que s'ha venut aquell dia. La gràcia de Sant Jordi és que de molts llibres se'n ven un o dos a cada llibreria i tot el conjunt fa 75.000 títols diferents.
0: Sí, Eric, però si estem d'acord, però si no és fiable i no hi creus, per què es publica?
1: Perquè si no la fem nosaltres, que tenim les dades, i per tant no és fiable perquè quan la traiem la primera, l'última, que és la setmana després, aquesta és la fiable, perquè està totes les dades ja. Però a les 8 del vespre del dia 23, que és el moment en què es necessiten
0: clar,
1: aquestes...
0: Clar, ho teniu.
1: Jo estic donant les dades aquí i aquí al costat estan totes les parades encara venent llibres, perquè a les 9 de la nit és quan comencen a tancar, però les parades no han volcat les dades. És a dir, però és necessari, perquè els anys en què el Gremi i la Cambra del Llibre no ha publicat aquestes dades, s'han buscat d'altres maneres menys fiables. Vull dir, s'ha trucat a llibreries. Quin és el més venut en aquesta llibreria? Quin és? Doncs fan un...
0: Mare de Déu. Clar, és el mal menor.
1: És un mal menor, però al final vivim en un món de rànquings, doncs per l'estructura que tenim de societat. Necessitem saber qui és el número 1.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana. Ara ja sabeu que anem a descansar una mica i que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: Avui al balcó, Salvador Massip ens porta la segona part de les Olimpiades del dòping, amb el rècord que va haver-hi. I els Otero expliquen com la ficció sempre s'avança a la realitat, però la realitat sempre l'acaba superant.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Jordi Mir, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Som al Paranims de la universitat. És la primera vegada que entro en aquesta sala tan elegant, recarregada, imposa molt. No sé si has estat tu mil vegades aquí ja.
1: Unes quantes.
0: Acampat, per exemple.
1: No, acampat no, però durant l'ocupació sí. I he de dir que a mi m'agrada especialment quan són la gent qui pren aquest espai, a més que quan està avui, que ens imposa bastant amb el vellut, els daurats, les pintures i tota aquesta gent que ens mira des de les parets.
0: De fet, la nostra veu ressona poc amb el vellut. Està ple de quadres, ple de rostres, i tots són savis, i em sembla que hi ha, no sé si hi ha alguna dona. Helena Grau, com estàs?
2: Hola, bon dia.
3: Gràcies.
0: Hi ha alguna dona?
2: Mira, dones en podem veure tres que identifiquem. Una reina, la verge, la Puríssima Concepció, però com a sàvia reconeguda, podríem dir, solament està la Juliana Morell, que la veieu allà a la dreta del...
0: Sí, rodejada de l'escenari,
2: envoltada d'homes savis, que va ser una dona del segle XVI, una superdotada, perquè és que segur que si no hagués traspassat els llindars, que sabia no sé quantíssims idiomes, que finalment va acabar a França en un convent, però que ara ha estat reivindicada i reconeguda. I va haver una exposició sobre ella al monestir de Pedralbes fa 2 o 3 anys.
0: Una
2: figura molt interessant.
0: Molt interessant. Al costat tots els noms, no? Arquímedes,
2: sí,
0: Galileu, hi ha Newton. Això ens serveix pel fet de per què estem aquí avui, al Paranims de la universitat. Estem celebrant un aniversari molt important. 50 anys de què?
1: De les Jornades Catalanes de la Dona, que van tenir lloc l'any 1976, justament a final d'aquell mes de maig, i van ser un moment molt important per l'emergència que estava tenint en aquell moment el moviment feminista, per la feina que s'havia fet abans i per tot el que també vindria després.
0: Van assistir-hi moltes més dones del que elles mateixes s'imaginaven. Helena, tu no hi vas ser exactament aquí.
2: No, jo no hi vaig ser.
0: Qui va ser-hi?
2: Tenia 20 anys en aquell moment i em dedicava a estudiar a la universitat, estudiava història, i em dedicava a altres militàncies que no eren el feminisme.
0: Les va sobrepassar, per això, a elles? Pensar que serien unes quantes?
2: Sí.
0: Això no van calcular que...
2: Va ser un procés molt interessant perquè va partir d'un grup de dones... I primer elles preveien doncs, tenir que hi haguessin 200 dones, una cosa així, però és que 200 dones hi van haver, crec, ja a la segona reunió de preparació. I després això va anar creixent, i finalment doncs, van ser aproximadament unes 4.000 dones les que van passar pel Paranims durant els dies que van durar.
0: Jordi, mira, històricament, aquestes jornades, què signifiquen? Perquè parlem de eclosió del feminisme, és una paraula molt grossa. Què vol dir?
1: Jo crec que signifiquen moltes coses i ara no les esgotarem. Una potser, que si l'Helena ens ho vol explicar també ens podria explicar, és que bé, ella diu, jo no hi vaig ser perquè estaven altres militàncies, però ella, si ara la presentéssim, segurament, entre les altres coses que podríem dir d'ella, és que és una feminista i, per tant, segurament aquelles jornades van fer que moltes dones que no necessàriament estaven implicades en el feminisme o que potser en aquell moment no s'haurien definit com a feministes, descobrissin, diguem així, prenguessin consciència, s'animessin a tot allò que s'estava passant, que els interpel·lava directament i que per elles era molt important.
0: Què va significar aquestes jornades en el camí que tu has seguit, no? Sí. Com a feminista, ara sí. Com a editora també del llibre que ara ens explicaràs.
2: La primera cosa, enllaçant amb el que deia el Jordi, és que s'ha de tenir en compte que estem a l'any 1976. El dictador ha mort el novembre del 75. Estem en un moment en què la mobilització general en aquest país per la democràcia és molt gran. Això què vol dir? Que, com deia el Jordi, moltes dones que potser no s'identificaven com feministes, però treballaven als barris de Barcelona, a les associacions de veïns, als sindicats, a la universitat, on fos, no? Aleshores, què passa? Que la possibilitat que dona les Jornades Catalanes de la Dona és una trobada en la que, podríem dir, es fa visible una mena de cultiu anterior que ha existit durant molts anys, no? Per exemple, enllaçant amb el llibre aquest de la, sobre la Giulia Dinolfi. La Giulia Dinolfi l'any 1967 va escriure un article sobre, que es deia Per un plantejament democràtic de la lluita de les dones, no? Uh-huh. Doncs 10 anys després, a les Jornades Catalanes de la Dona, aquest article encara les dones, amb ella i a l'article, encara el reconeixien. Per tant, ja s'havia fet molta feina abans. Uh-huh. I el que passa és que realment és un moment d'eclosió, de visibilitat. És molt interessant mirar els diaris, la premsa d'aquells dies, no? Molt interessant.
3: Jo estava pensant, tu tenies 20 anys, no hi vas ser, estaves militant, estava pensant, la Marta Roman, quants anys tens, Marta?
4: Jo 25.
3: 25.
4: Sí.
3: Quants cops deus haver pensat com m'hagués agradat estar aquí en aquest Paranimf fent, no?, seguint aquelles jornades. Com te l'han explicat i com l'explicaries ara a alguna jove que et digui què va passar?
4: Ho he pensat molts cops, això segur. A mi realment no m'han explicat, diguéssim, els estudis, el grau, no, realment no m'han explicat les Jornades Catalanes de la Dona, això també és important dir-ho, no perquè estaria bé explicar-ho, sinó que me l'han explicat doncs, gent, no?, que potser doncs, estava lluitant en aquell moment per la democràcia, no?, que estava militant, com l'Helena, no?, i altres persones. I bueno, jo crec que va ser un moment molt important i molt interessant en el sentit de que era quan s'havia acabat la dictadura, no? Estava en un moment de transició i per tant es toquen una sèrie de temes que crec que és important que la gent jove llegeixi, no? Mm.
3: Jo crec que ara no tens cap amiga que no digui soc feminista, que no cal ni dir-ho.
4: Mm-hmm. Sí, clar, la qüestió és que quan una pensa, no?, en una jornada unitària com van ser les Jornades Catalanes de la Dona i pensa en el present i l'actualitat, a vegades sembla una mica impossible, no?, que això torni a passar, perquè ens trobem en un moment en què sembla que hi hagi més coses que ens divideixen, no?, i ens el feminisme entre diferents corrents o diferents idees, que no pas que ens uneixin. I crec que aquest és un punt molt interessant, precisament, de les Jornades Catalanes i de totes les jornades feministes que es van fer, no?, que hi havia una coordinadora, no?, que de fet es va crear les Jornades Catalanes de la Dona, i que hi havia un objectiu comú, no? Crec que això és molt important.
3: Jo m'he estat llegint un text de la Teresa Pàmies que explica, ara ella deia, doncs totes ens sentim feministes. En aquelles jornades, les de la perifèria, les dones obreres i tal, no s'identificaven com a feministes, estaven aquí, ho eren, però no s'identificaven com a tal. Per què?
2: Aviam, perquè podríem dir que l'expansió del moviment feminista i de la pròpia identitat feminista, no? L'identificar-te com a feminista precisament és resultat de les Jornades Catalanes de la Dona. És a dir, el que hi havia era una lluita per la democràcia en la qual participaven moltes dones obreres, veïnes dels barris, moltes dones vinculades a partits polítics.
3: Hi havia de tots els
2: moltes dones
3: polítics.
2: De cultura comunista, per exemple, per no esmentar cap partit polític en concret. I per tant, elles sí, lluitaven per drets, entre drets democràtics i en els quals estaven drets de les dones, però no s'identificaven com a... Si els hi preguntava, segurament no s'identificaven com a feministes.
3: Escriu la Teresa Pàmies, diu: el col·lectiu radical actuà com un destacament. Deia, el lèxic emprat, el gest decidit, les esmenes proposades, les protestes formulades als llocs estratègics ocupats enfront de la taula, atacs i contraatacs ben sincronitzats, es van fer l'atracció de les jornades. Diu, no s'avorria ningú quan elles parlaven o no deixaven parlar. Aquest era el tarannà, una mica?
2: Aviam, pensa que la Teresa Pàmies escriu des d'una dona que era del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
3: I va venir com a observadora, ho diu, perquè va escriure un article.
2: Clar. Aleshores, això, què ens indica el que diu la Teresa Pàmies? El que ens indica és que hi havia un ventall impressionant de visions, de dones amb visions diferents. Penseu que hi havia des de dones catòliques a dones cristianes més progressistes, a dones liberals, de demòcrates, les dones comunistes, les dones socialistes, en aquell moment hi havia molt poc estructurat, i dones de feminisme radical. Però cal dir una cosa, és veritat que eren molt vistoses, però una aportació molt interessant del feminisme radical d'aquell moment va ser, per exemple, la idea i el concepte de patriarcat, que no s'utilitzàvem massa en altres àmbits, vale? Aleshores, és veritat que eren molt vistoses, van fer una aportació interessant, encara que hi havia dones a les que això els hi molestava.
3: És que, de fet, llegint més cròniques, quan s'enfrontaven, no?, i algú deia, no estem d'acord, això és en castellà, i deien, fuera, fuera, fuera, libertad de expresión. O sigui, aquí hi havia un autèntic debat en veu alta, que suposo que és el que va enriquir moltíssim. Mm-hmm. Què ha quedat, diries, Marta, de tot allò? Wow. Què els hi devem, de fet? Tot.
4: Jo diria que tot. Vull dir, qualsevol persona que intenta anar enrere, no?, i especialment si ets jove i llegeixes a la gent que ha vingut abans, no?, que ha lluitat abans que tu, t'adones que moltes de les discussions que van tenir es segueixen tenint avui en dia, no?, i tenen molt a veure. I de fet per això és tan important també llegir a la gent que ve abans que tu, no? Jo crec que tot, hi ha hagut una evolució, evidentment, no?, especialment amb el cicle polític anterior, no?, totes les mobilitzacions 2017 que van haver-hi tan grans, no?, crec que ara ens trobem en un moment, doncs, més de reflexió en el moviment feminista.
3: De divisió també has dit abans.
4: I de divisió també, no?
3: He vist que no t'agrada, que crec, bueno, a ningú li agrada les divisions d'un moviment tan important.
4: Crec que la divisió ha estat sempre, vull dir...
5: Fragmentació i diversitat de visions.
4: Exacte.
5: Feminismes.
4: Exacte.
5: En plural.
4: Mai ha sigut una cosa com homogènia, jo crec, però l'important és que tenia una consciència de que s'havia d'anar cap a un mateix lloc, no?
3: A mi m'agrada recuperar, tu i jo, que ens passem tots els divendres parlant de tots els moviments que hi ha a la capa de la Terra, els que intenten fer millor el món i el planeta. Què em dius sempre de quin és l'únic moviment pacífic que ha fet canviar radicalment el món? Quin és?
1: No diria que l'únic, però per mi segurament el més important del segle XX és el feminisme. El feminisme, al meu parer, és el que ha aconseguit més canvis. Una qüestió que per molta gent potser no és clara, abans de les Jornades Catalanes de la Dona, durant les Jornades Catalanes de la Dona i encara una mica després, la idea d'igualtat entre home i dona no era una idea majoritària en la nostra societat. La major part de la societat, particularment els homes, pensaven que els homes eren superiors a les dones. Estem parlant de 1976, estem parlant de fa 50 anys. Les Jornades Catalanes de la Dona i tota la gent que des d'altres espais ha treballat perquè la idea de la igualtat en aquests termes tan bàsica, després podem tenir diferents plantejaments sobre el que s'ha de ser a la societat o com desenvolupar-ho, però és que això no hi era. I ho van fer el moviment feminista i aquella gent que s'hi va voler sumar, per exemple.
3: Helena, ho hem de resumir, però les conclusions van ser fonamentals. Heu vingut els dos amb un llibre que grogueja, que és groc però que grogueja perquè és molt antic, els dos el teníeu a les vostres prestatgeries, de les conclusions més importants, pel que deia, perquè ara ens sembla tot assolit, però és que es van fer autèntiques reivindicacions que ara ens semblarien ridícules si algú les proposa, que de fet ja hi ha, ja ho sabem, partits que voldrien tornar a l'abans d'aquestes jornades. Quines destacaries?
5: Jo crec que hi ha conclusions o reivindicacions, no? Perquè en les conclusions hi ha el reivindiquem i el denunciem, en dues parts. Reivindicacions que segurament s'han assolit i ara ja no... I altres que encara estan en discussió. Per exemple, doncs el dret a un lloc de treball sense discriminacions... A la formació professional. Bueno,
3: seguim discutint la bretxa salarial.
5: Sí. Però és evident que encara estem per veure si realment hi ha una retribució igual a treball igual o un accés, una possibilitat d'accés a lloc de treball en determinats nivells jeràrquics, no?, del món del treball. Abolició de totes les discriminacions, doncs bé, algunes legislativament com a mínim sí, però a vegades a la pràctica no. Drets laborals, sindicals, sí, d'acord, aquí estem. Seguretat social per les treballadores de la llar encara estan en una situació mig precària. Però, per exemple, socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius finançats amb fons públics i gestionats democràticament des de la base. Per exemple, jo crec que aquest és un punt que no només no s'ha produït, podríem dir,
3: ni s'ha plantejat,
5: no? Segueix sent objecte de debat. Què passa amb el treball domèstic? Ha de desaparèixer? Perquè jo crec que ara més aviat estem defensant les cures. Estem defensant la importància de les cures, no? Aleshores, pot ser que no és que ha de desaparèixer el treball domèstic, sinó que ha de ser valorat. Ha de ser valorat, que és una cosa diferent.
3: Marta, ara, escoltant aquestes conclusions, algunes deus dir com encara es plantejava això, no?
4: Sí, totalment, i estic completament d'acord amb l'Helena de que sobretot el tema de les cures està completament al centre, i també altres, altres coses que es demanaven, no? El dret a l'avort, o no? Coses així que avui en dia també es posen en qüestió, no? Vull dir, és el que deia abans, realment és molt actual, si ho llegeixes.
3: Si ara haguessis de fer un cartell a correcuita perquè hi ha una altra jornades que es fessin aquest any, que, pues, quins tres punts se t'acudeixen? Ja sé que és un exercici, però un dels primers que dius, això encara no està aconseguit i seria una mica el lema d'unes jornades que féssiu ara.
4: Jo crec que, evidentment, a la igualtat formal hem aconseguit moltes coses, però encara falta alguna, no? Però em centraria molt en la igualtat material, la necessitat de que el dia a dia canviés, no? De que més enllà dels canvis jurídics, no? I la igualtat jurídica, doncs hi hagués un canvi al dia a dia.
3: Què diu l'expert en moviments socials? Triomfaria aquest lema?
1: Jo crec que sí. Jo, si voleu, us comparteixo el primer lema que va escriure la meva filla petita, el primer 8M, que el tenim penjat a casa, que deia: les nenes també podem jugar a cotxes. Perquè encara que sembli una obvietat...
3: Això ho escriurem, una pancarta per casa.
1: Sí, amb un cartell que vam portar, perquè amb ella uns nens de la seva classe li havien dit que no podia jugar a cotxes en el pati. Mm. I clar, va sortir un dia dient: és que em diuen que no puc jugar a cotxes. Mm. Era molt petita. I ella no podia entendre... I jo tampoc ho podia entendre, però va ser com... Bé, és que hi ha coses que encara que pensem que ja les tenim, hi ha moltes que no les tenim i que les volem, i que hem de treballar, però hi ha altres que pensem que ja les tenim i les hem de continuar treballant, perquè això no està escrit enlloc, que continuï sent de la manera que ens agradaria que fos.
3: Hem hagut d'esperar Alexia Putellas i totes elles per a demostrar que les noies podien jugar al futbol. Heu anat citant la Júlia Adinolf, i jo crec que hem d'explicar una mica més, perquè aquest llibre... és molt recomanable.
1: Una de les idees avui, per avui, era dir, bueno, parlem de les Jornades Catalanes de la Dona, però també parlem de qui ja hi havia abans i qui hi ha després, no? I una manera de fer-ho era a partir d'un llibre que tant l'Helena com la Marta participen i que són impulsores, que es diu Julien Inolfi, Entre Mujeres. I jo crec que millor que jo, que siguin elles qui ens parlin de la Júlia.
3: Helena, tu has editat aquest llibre.
6: Sí,
3: Helena Grau.
6: Juntament amb dues dones més, amb les que treballem juntes des de fa molts anys, que són Violeta Ibáñez i Isabel Rivera, i aleshores el que vam voler fer en aquest llibre és fer visible una dona que va morir molt jove, va morir abans dels 50 anys, però en els seus anys de vida va fer una sèrie d'aportacions escrites i personals, que aquestes també intentem recollir-les, aportacions al feminisme,
3: Ella era mestra, no?
6: Ella era mestra i llicenciada a Itàlia, ella va néixer a Nàpols, llicenciada en hispanística. Era hispanista, el que passa que abans de tenir la làurea, que li diuen allà, va tenir l'habilitació magistral, que és que pots ser mestre. Llavors va ser mestra rural, va ser mestra a diferents llocs, finalment va fer una tesi sobre la Celestina i era hispanista. Sí.
3: Marta, tu què en sabies de la Júlia? Tu també tens alguna participació en aquest llibre? Què hi has posat?
4: Bueno, en primer lloc, jo he de dir que per mi és un honor compartir espai a un llibre amb gent com l'Helena, i que han lluitat tant per la democràcia en aquest país i per una societat més justa, això per començar. I per mi, Júlia Adinolfi, quan la vaig començar a estudiar, realment jo volia fer un TFG sobre Manuel Sacristán, però vaig escoltar el nom de la Júlia Adinolfi i vaig dir: ostres, qui és? No? Vaig anar i em vaig adonar que ningú la coneixia gairebé, no? I bueno, doncs, em vaig animar i realment és molt important per moltes coses, no? Però entre altres perquè precisament proposava un projecte feminista molt original, no? Que criticava, no, el feminisme liberal de l'època, però també criticava també nocions del feminisme radical d'aquell moment o cultural, no? I proposava, doncs, un projecte unitari, no? Que és el que dèiem abans.
3: Que és el que dèiem. Marta, si tu ara preguntes a les teves amigues, o no, o més enllà, noies que coneixis, saben que aquí fa 50 anys va canviar el món per les dones a Catalunya? Creus que se n'ha parlat prou?
4: No. Hi haurà que sí, no? Com jo, no? Que ens agrada el tema, no? Però no es diu lo suficient, no es parla lo suficient d'això, perquè, no? Com va dir un cop Cristina Garizábal, que les Jornades Catalanes de la Dona van ser un antes i un després en la història d'Espanya, no?
3: Estàs d'acord que no se'n parla?
2: Sí, estic d'acord que no se'n parla, per exemple, el que ha dit la Marta a mi, ningú m'ho ha posat en... El Jordi sí que ho deu fer, per això, eh?
0: Però ara vaig a ell.
2: Ningú m'ho ha explicat mai, no?, podríem dir.
0: Sí.
2: Però jo el que, en canvi, sí que vull destacar és que el moviment feminista de català ha tingut presents les jornades catalanes de la dona. O sigui, es van fer el 76, el 82 van haver les segones jornades, el 85, a finals del 85, 10 anys, després 20 anys, després 30 anys, i ara 50 anys. És a dir, que sí que hi ha un fil en el moviment feminista de reconèixer una genealogia i un origen en un moment molt important. I només això ja té molt valor, perquè també és la via de que finalment pugui arribar d'alguna manera.
0: M'he oblidat de preguntar abans, éreu moltes, van ser moltes les que es van reunir aquí, en aquest Paranimf, per tot arreu, i no hi havia xarxes socials, és a dir, que va ser el boca a boca.
2: Això no existia en aquell moment, però tants moviments socials han funcionat sense xarxes socials. Per exemple, les dones de Green en Comú van mantenir un campament per la pau, no?
0: Sí.
2: Durant anys davant d'una base militar sense xarxes socials. I allà tenien mogudes impressionants de dones que anava de boca a orella, telèfon, escriure, tal, coneixes, no sé.
0: De fet, hem estat molt afortunats perquè ens han obert amb una clau el Paranimf, ens han tancat, espero que ara ens tornin a obrir, fa una calor en aquest saló que dèiem avellotat per totes bandes i està tot preparat. Aquí davant tenim 6 cadires amb unes tauletes per les jornades que hi ha demà. És un dia importantíssim demà, no?, que és quan fan l'acte aquí al Paranimf.
1: Jo crec que afortunadament durant aquests dies es faran diversos actes i també al juny hi ha unes jornades que es faran a la Fabra i Coats que seran, jo crec, molt important. I a mi em sembla molt important el que deia també l'Helena, que és el moviment feminista no ha oblidat mai allò i ho ha tingut molt present i ha anat construint sobre allò que s'havia, perquè construir del no-res sempre és molt dur, i doncs aquesta bona feina l'has d'incorporar. El que em sembla extremadament trist, desolador i criticable és que com a societat no ho haguem incorporat des de fa temps aquells moments claus de la història del país i que en els nostres temaris no hi siguin. No pot ser que en els nostres temaris aquestes qüestions no apareguin, no siguin explicades, perquè són allò que explica la nostra societat i que és cabdal pels principis i els valors de llibertat i igualtat que entenem que han de fonamentar una societat democràtica.
0: Jo, com sempre, t'agraeixo que tu hagis fet que aquestes jornades siguin un dels temes del nostre balcó de Ser Catalunya. Jordi Mir, gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Helena Grau, Marta Román, moltíssimes gràcies. Heu estat a gust?
4: Sí. Moltíssim.
2: I sí, tant, sí. Ha estat una conversa estupenda. Podríem seguir encara més estona.
0: Ja ho sé. Sí. Ara el que hem de fer és que ens obrin i sortim d'aquí i deixar-ho tot preparat per demà. Gràcies de veritat per ser al balcó.
2: Vinga.

0: Laura Poladalfo, bona tarda. Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs ara mateix sabem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres s'ha reprès fa molt poca estona, després de més de 5 hores de recés. La trobada havia de començar a 3:45, però hi ha hagut trobades individuals amb cada sindicat i això ha retrasat més de 3 hores la reunió de la tarda. Al matí, la negociació ha començat a 11:00 i s'ha allargat fins a 2:45. Mentrestant, fora del Departament d'Educació, els sindicats continuen tallant via augusta i fent una crida als docents perquè hi vagin. Tot plegat ha coincidit avui amb una nova jornada de vaga al Baix Llobregat i al Penedès. Educació ha xifrat a les 5 de la tarda en un 20% el seguiment d'aquesta vaga. Per la seva banda, les escoles Bressol s'han quedat sense la reunió prevista per avui. La consellera ha anul·lat tota la seva agenda per dedicar el dia als docents de la pública i una d'aquestes cites que ha quedat afectada és precisament la trobada que tenia amb els representants de les escoles Bressol. La plataforma 03 ha criticat que l'última reunió es va produir el 22 de gener i des de llavors els han anat anul·lant totes les trobades. Ara donen una setmana de marge a la conselleria per tornar a posar data a la trobada, ja que han reivindicat que aquesta etapa necessita canvis estructurals i urgents. I més enllà de les vagues, el Parlament votarà la setmana vinent dues iniciatives relatives al conflicte de mestres, una de Junts per Catalunya que reclama un acord de país que inclogui administració, partits, professors, directors, família, alumnes i universitats, i una altra d'Esquerra que demana que s'activin ajuts amb caràcter urgent per a les cases de colònies, albergs i instal·lacions juvenils davant la davallada de reserves de cara al curs vinent com a conseqüència d'aquest boicot que han fet els mestres. I atenció, perquè dilluns hi haurà afectacions als hospitals. Metges de Catalunya ha avisat que a partir de l'1 de juny, que és dilluns, hi haurà 38 serveis de 19 hospitals que no faran hores extra.

0: En plena crisi d'habitatge a Barcelona, el nombre de famílies que han de recórrer a la mesa d'emergències socials és rècord. N'hi ha 754 pendents de rebre un pis i no para de créixer. Aquesta dada xoca amb el fet que el nombre de pisos que arriben a la mesa ha baixat moltíssim en els últims anys. D'uns 200 habitatges anuals en el mandat anterior a uns 150 a l'any ara. Són dades municipals a les que ha tingut accés la SER. La mesa d'emergències és l'últim recurs per a les persones més vulnerables abans de quedar al carrer o també fins i tot quan ja han estat desnonades. Mai hi havia hagut un desequilibri tan gran entre famílies que hi recorren per obtenir un pis i pocs immobles disponibles per repartir entre elles.
1: Això ha passat perquè, tot i que la Generalitat ha augmentat el nombre de pisos que destina a emergències, l'Ajuntament de Barcelona ha baixat molt el ritme.
0: El 2022, per exemple, l'Ajuntament va cedir 140 pisos a la mesa d'emergències i, en canvi, l'any passat només 60. Ha caigut més de la meitat l'aportació del consistori des que Jaume Collboni és l'alcalde. Tot i que la Generalitat ha augmentat la seva aportació, passant d'uns 55 pisos anuals a gairebé 80, no és suficient per contrarrestar la tendència. Fons municipals expliquen que el descens de l'aportació del consistori es deu a que s'han destinat els pisos a altres programes, com reallotjar veïns que necessitaven rehabilitació, per exemple, del programa Besòs i el Maresme.
1: Gràcies, Ferran. I als tribunals, l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència al judici contra un infermer d'una clínica de desintoxicació acusat d'haver abusat sexualment de dues pacients. L'home ha negat els fets, però la fiscalia ha mantingut la pena de 19 anys de presó. Martí Oliver.
2: Les acusacions asseguren que els abusos van passar durant les primeres setmanes de l'ingrés al centre quan tenien una dosi de medicació, diuen, molt alta, que feia que no pogués consentir. L'acusat ha contestat a les preguntes de totes les parts, ho ha negat tot i posteriorment, en els informes finals, la defensa també ha negat les relacions, diu que és incompatible les dates que plantegen amb què l'acusat fos el seu infermer i que hauria estat, diuen, un tercer qui les hauria induït a denunciar. Seria un terapeuta que va acabar siguent cunyat d'una de les víctimes i amb qui tenia una mala relació professional amb l'acusat. A més, respecte a l'altra víctima, també han assegurat que tenia una fixació amb l'infermer.
1: Gràcies, Martí. I Anna, això t'interessarà i molt, sí, perquè estem pendents del Delta de l'Ebre, on els agents rurals estan sobre una balena rorqual de 8 metres, que aquest matí ha quedat varada a la badia dels Alfacs, a poca distància de la platja interior de la Barra del Trabucador.
3: Ui.
1: La pujada del nivell de la marea ha permès que la balena tornés a l'aigua, però té ferides molt greus i és possible, doncs, que torni a quedar varada per com està.
3: Aviam si passa com amb aquella balena que van rescatar i al cap d'un temps va
1: aparèixer. A veure si es pot recuperar, estan a sobre, a veure si la poden salvar.
3: Ho seguirem. Teje Gradri del Balcó, com estàs?
4: Hola, Ana Puigvoltes, molt bé.
3: En què estàs concentrat per les quarts de nou?
4: A veure si arriba Gordon d'una vegada, que porta 7 hores de retard des de quan ens han convocat.
3: He vist fotos, sembla simpàtic.
4: Sí.
3: A que sí?
4: El germà lleig de Bradley Cooper, no, diuen?
3: Sí, sí, però és que m'ho vas dir, dic.
4: Ai,
3: però
4: ho,
3: a part sembla
4: aquí,
3: simpàtic.
4: Ja repapiejo,
3: sí.
4: Eh?
3: No, però m'ho vas dir, és veritat.
4: Simpàtic, és el simpàtic del grup.
3: Sí. Crec que sí.
4: El guapo serà un altre.
3: Què més faràs?
4: No, en principi arribarà ara perquè, clar, ens han convocat a la una del migdia i són les 7 de la tarda. La burocràcia. La burocràcia.
3: Tot va, mira.
4: La burocràcia, la migdia ara de que s'allarga i tot plegat. El Flac i el Bruno els tenim a Budapest, que demà hi ha final de la Champions, Paris Saint-Germain contra Arteta.
3: Sí?
4: I està el community manager de l'Atlètic de Madrid, que no hi ha manera de treure-hi l'ampolla de whisky a la mà. Estan fet uns tuits molt estranys, anunciant que fitxaran a Lamine, i a Pedri, i a Rafinha, i a Deco.
3: Què està passant? Sí, és raro, eh?
4: Interpretació meva.
3: L'ampolla de whisky.
4: Personal, intransferible. No, que saben que no tenen més remei que vendre Julián Álvarez, que vol marxar i que els ha demanat al Barça, i fan el paperet per intentar fer veure que es posen molt durs i que no volen que marxi de cap manera, perquè així quan marxi... O sigui, buscar l'aplaudiment fàcil.
3: Ja.
4: I amb això està.
3: I tens qui signa?
4: I tinc qui signa, relacionat amb la final de la Champions.
3: Ah, pensava que amb els nous fitxatges, no?
4: No, no. Marcat. Queda molt marcat.
3: Queda molt marcat. Doncs t'esperem a quarts de nou.
4: Molt bé.
3: Gràcies, Teje. Fins ara. Carbó, com estàs?
5: Molt bé. Mar o muntanya, tu, aquest cap de setmana?
3: Muntanya.
5: Val. Déu-n'hi-do les tempestes que et trobaràs.
3: Perfecte.
5: Sí, no?
3: Si no fan mal, perfecte. Crec que
5: això serà complicat.
3: Tothom que... Ah, ja, perquè té aquella manera de ploure que dius, no?, amb aquestes masses d'aire calent.
5: Sí, sí, sí. De fet, avui tenim ara mateix una bona mostra. No han deixat grans quantitats d'aigua, però sobretot al Prepirineu, especialment cap al Berguedà, tempestes localitzades, d'aquelles que afecten poques poblacions, però que es fan sentir, perquè van acompanyades de pluja torrencial, en alguns casos de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. De fet, ara mateix el cel a la ciutat de Barcelona està tapat i és el resultat d'aquestes tempestes. Les tempestes van pujant fins que arriben a un topall que el núvol ja no pot créixer més,

0: és el que anomenem l'enclusa, llavors aquest núvol es desplaça horitzontalment i és el cel que ara es veu tapat, no deixarà pluja aquesta nuvolositat, però bé, és la derivada lògica d'aquesta calor, i és que avui, per exemple, la ciutat de Lleida s'ha batut per segon dia consecutiu el rècord, ahir es va superar, avui s'ha superat el d'ahir, hem arribat a superar els 39 graus de màxima a l'interior de l'Ebre, temperatures altíssimes, o a la ciutat de Barcelona, no? Ja veurem si baixa, però hi ha hagut barris que s'ha estat durant tota la matinada per sobre dels 25 graus.
1: No, per això la nit ha estat tremenda, també.
0: Sí, sí, per això no s'ha baixat als 25, sí, el que es considera una nit tòrrida, i això ens fa insistir, tenim avisos en aquest sentit. No tenim una definició d'onada de calor, és ben curiós, perquè és pura terminologia, és a dir, no es poden activar onades de calor fins que no estem a l'estiu, i això no serà fins l'1 de juny. Clar. Però bé, possiblement això amb el temps també ho haurem d'anar canviant, perquè el cap de setmana pinta pràcticament igual.
1: Això demà perquè hem dit muntanya, però jo tinc amiga a l'Empordà nedant la Oncoswim, que...
0: Bé, a dins de l'aigua estan fantàsticament. Val. Tot el litoral, per això t'ho deia, tot el litoral ja està l'aigua per damunt dels 22 Val. Graus, una temperatura de luxe. Passar que si us banyeu, notareu que de cop i volta està molt freda, perquè són bosses d'aigua molt concretes, que l'aigua s'ha anat escalfant, al voltant no necessàriament. És molt típic també d'aquestes dates, no?, quan es comença a escalfar molt el mar, i a més la mar estarà amb una tranquil·litat fantàstica. Veurem les platges plenes, ja veuràs.
1: Val.
0: I el que dèiem, bàsicament, baixa demà una mica la temperatura, no ho notarem massa, puja de nou diumenge, a l'espera que la setmana vinent sí que baixi ja de manera més significativa. I atenció al que dèiem, perquè en general farà molt de sol, però durant les tardes, sobretot la de demà, tempestes a tot el Pirineu, Prepirineu, i algunes també afectaran amb força a la Catalunya central. I una última recomanació, no serà tampoc una bona idea fer sortides al bosc, perquè el risc d'incendi és molt elevat, de manera que, això, molt sentit comú, molt de seny aquest cap de setmana, i esperar que la setmana vinent no és que deixi de fer calor, però farà una calor, podríem dir, més habitual per les dates.
1: Doncs dilluns en retrobem. Gràcies, Carbó, i descansa.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:33 d'aquest divendres 29 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: El nou àlbum de Paul McCartney.

0: t'has quedat, Anna? Pell de gallina.
1: Que m'agrada tant, tant, tant.
0: Ets molt de McCartney, de Paul
1: molt,
0: McCartney?
1: Molt, moltíssim, molt. Vaig anar al concert.
0: Ah.
1: Quan vaig ser aquí, Palau Sant Jordi.
0: I què tal?
1: Meravellós.
0: Bon record, tens bon record.
1: Molt, molt. És que m'entusiasma i aquesta cançó és increïble, m'estaria hores a escoltar.
0: Que té 83 anys ja, Paul McCartney, continua encara sorprenent-nos amb nova música, i feia 6 anys que no publicava nou àlbum fins aquest dia, avui. Avui què som? Quin dia som? 29 de maig sí. de 2026. Doncs tenim un nou àlbum de Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, que són 14 temes, que a més, si tu l'escoltes, sembla que sigui com un viatge al passat, al rock clàssic, al Paul McCartney de fa un temps. Aquesta cançó que estem escoltant, Days We Left Behind, és una de les dues que coneixíem fins ara.

0: tenies ganes d'agafar el cotxe i tenir un viatge llarg.
1: Totalment, i mira la veu.
0: Sí, que aquesta edat encara conservi aquesta veu. Tot i que sí que ara les crítiques que et diré és veritat que posen en evidència que, evidentment, amb el pas dels anys, doncs aquella veu prodigiosa va perdent facultats, evidentment, però que tot i així, les crítiques són boníssimes d'aquest nou àlbum. Per exemple, The Guardian. Als 83 anys, el seu do per la melodia continua sorprenent. Al Financial Times, McCartney afronta la bellesa, en B baixa, amb un àlbum emotiu i lluminós. Rolling Stone, McCartney és un dels seus treballs més personals i vitals. I m'aturo la crònica del País, de Fernando Neira, que diu McCartney converteix la melangia en una fràgil obra d'art. Aquest és el 18è disc en solitari de l'antic Beatle i diu en Fernando Neira que és un exercici evident de nostàlgia, però no de l'època Beatle, per exemple, sinó de la seva infantesa, d'aquella adolescència que també està marcada per una pèrdua prematura de la figura materna de McCartney. Diu Fernando Neira, l'actualització d'un llegat infinit, i també diu, segons Neira, que per ell és el seu segon millor treball del segle XXI que ha fet McCartney, només per darrere del Chaos and Creation in the Backyard de l'any 2005.

0: Ara et deia tu intentant desxifrar quin instrument és? El fagot? O no, el clarinet, no, perquè el clarinet no és, tan, no, és més agut, no?
1: Ara és quan ens...
0: Ara quan no ho sabem identificar. En tot cas, aquesta és una de les cançons de Chaos and Creation in the Backyard, aquest que és per Fernando Neira el millor àlbum del segle XXI de Paul McCartney. Doncs el que ha publicat avui The Voice of Dungeon Lane és el segon millor. Diu que, a més, en aquests 14 temes que han sortit avui hi ha molta proximitat. I ja es nota la mateixa cançó d'obertura d'aquest nou àlbum, que es diu la cançó As You Lie There.

0: aquests arranjaments així de veu metàl·lica, de veu
1: és,
0: robot...
1: Però és al·lucinant que és pugui al·lucinant. Fer això amb les cordes vocals als 83.
0: Aquesta és la primera cançó de l'àlbum, de Voice of Dungeon Lane, que es diu As You Lie There, que ja veus, hi ha versos recitats, hi ha balada, hi ha esclat roquer... Són 4 minuts, aquesta... I després, per cert, és un àlbum que ha produït l'Andrew Watt, que n'hem parlat moltes vegades aquí en aquesta secció del balcó, perquè l'Andrew Watt va produir també el darrer àlbum dels Rolling, aquell que... No, l'anterior, el Hackney Diamonds, sí, que és dels meus preferits també, saps que sempre em provoca una gran adrenalina aquest àlbum. Doncs l'Andrew Watt també ha ajudat a Paul McCartney a produir aquest. Acabem amb la que tothom destaca d'aquest àlbum, evidentment, perquè de cop ens fa... que tornem a escoltar dos Beatles
1: ja
0: vius junts cantar.
1: Ringo, no?
0: Hi ha una cançó amb Ringo Starr en aquest àlbum que es diu Home to Us. Anem-la a escoltar. Hollywood.

0: la podem tallar, jo, aquesta cançó, per favor.
1: Pels nostàlgics dels Beatles.
0: Aquesta cançó meravellosa, Ringo Starr i Paul McCartney, Home to Us, és una de les 14 cançons d'aquest The Voice of Dungeon Lane, que és el nou àlbum de Paul McCartney. Quina meravella.
1: Que ja tinc banda sonora pel meu road movie del cap de setmana.
0: Home, clar, evidentment. Oh,
1: fantàstic,
0: diràs,
1: fantàstic. Dos minuts, i ara tornem...

0: Tres quarts de vuit. Salvador Massip, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Has vist que et rebem amb The Killers?
1: El rockera. Sí. I, home, i el disc de Paul McCartney, que ha estat el primer que vam posar al Spotify aquest matí quan ha sortit.
0: Escolta, home, jo me'l posaré tot el cap de setmana, m'ha encantat, eh? Sona
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: eh?
1: És el que dèieu, que amb la veu aquesta que té, amb 83 anys, ha guanyat una mica de tristesa, però funciona molt bé.
0: Clar, però és que és nostàlgic, o sigui,
2: exacte,
0: queda perfecte. No, t'hem posat The Killers perquè van ser els que van tancar aquests, els Engines Games, dels que ens vas parlar la setmana passada, Guillem, recorda'ns qui era.
2: Sí, és aquesta competició esportiva celebrada a Las Vegas i que pretenia ser els nous Jocs Olímpics amb la característica de permetre el dopatge als seus participants.
3: The arena's gone wild for Christian Gloamiev. He broke the world record with a 50-meter race, the only world record to be broken in the Enhanced Games and walked away with $1 million. Remember, he broke a world record.
0: Salvador, com diu aquesta reportera de la BBC, motivadíssima, finalment... Només van aconseguir un rècord del món i, a més, fent servir un banyador prohibit, perquè això també estava dins de l'antidopatge, no? Del dopatge, perdona, tecnològic.
1: Sí, sí, efectivament.
0: És a dir, va ser
1: un misto, diguéssim.
0: Un misto.
1: No va funcionar, sí.
0: Una cutrada.
1: Una cutrada. Bueno, la veritat és que els organitzadors es va forrar perquè han fet molts diners amb això, amb la transmissió i amb tota la història, però el que volien era demostrar que si et dopes podem aconseguir superar els límits del rendiment humà, doncs no gaire, perquè en aquest cas, com deies, segurament és més el vestit que portava de bany que no pas els esteroides que s'havia pres, i de la resta, fins i tot algunes de les proves les van guanyar els atletes que no estaven dopats, perquè n'hi havia uns quants, n'hi havia 6 o 7 que competien sense dopatge, o sigui, bastant penós.
0: Bastant penós. Ja... Era els patrocinadors, clar, ja per llogar-hi cadires, hi ha el Peter Thiel aquest, el de Palantir, el fill del Trump, el Trump Junior, i és això, pagaven $1 milió per cada rècord, és a dir, només han hagut de gastar un milionet,
1: sí,
0: no? Només
1: hi ha
0: un rècord,
1: encara, sí.
0: Però també 250.000 pel guanyador de cada disciplina, i com deies, tres d'ells no s'havien dopat. És a dir, que al final què ha quedat demostrat?
1: Jo crec que en aquest format, si més no, no crec que el dopatge ens porti a cap millora espectacular, que és el que volien vendre aquests organitzadors. Hi ha, per exemple, un altre que està organitzant-ho, el Brian Johnson, que és d'aquest boig que n'hem parlat a vegades, el programa que està gastant milions de dòlars per vèncer l'envelliment, que
0: sí.
1: Evidentment no va massa lluny. Doncs això, crec que estan demostrant que aquest biohacking, si vols dir, aquest hacking del cos humà no és tan espectacular com volien vendre'ns.
2: I que també, a banda de la competició, llegim que al públic hi havia influencers de fitness, inversors en biotecnologia, que hi havia pantalles amb la web anunciada d'enhatchet.com per comprar productes vinculats al dopatge. Vull dir, que a banda de les proves també hi havia una intenció comercial, jo crec.
1: I tant,
2: que...
1: i tant.
0: Una jeta tremenda, no?
1: Bueno, bàsicament, en aquest sentit sí que ha sigut una maniobra publicitària fantàstica, han fet molts diners, però l'arrel del projecte, que d'això demostrar la superioritat de la gent dopada, doncs em sembla que no ha funcionat.
0: Doncs ja està. Jo crec que l'any que ve ja ni cal citar-los, no? Ja
1: no, em sembla que no.
0: Si tornem al món real, Salvador, tenim aquesta preocupant brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. No millora i fa por, ja.
1: Sí, sí, és preocupant perquè és un dels brots més grossos que hem vist d'Ebola, sobretot per l'arrencada tan forta, ho comentàvem la setmana passada, com hi ha hagut molts casos molt aviat, potser per manca de control, potser per manca de recursos. No és els brots d'Ebola, per desgràcia, no són rars, hi ha hagut una dotzena al Congo en els últims anys, però aquest és un dels que sembla més agressius. Portem més o menys uns 1.000 i pico casos sospitosos, 120 confirmats només, i 263 morts sospitoses, dels quals només 17 confirmades, però això sembla que només està començant, s'està estenent per la zona, està inclús envaint els països veïns, crec que encara seguirà pujant una mica fins que no el tinguin controlat. No hi ha perill, insistim, en general per la resta del món, són brots que estan localitzats, però és una emergència sanitària important.
0: Clar, jo em llegia avui la crònica del País, és demolidora, perquè explica com dos metges ja han mort aquesta setmana a Ituri, que és a l'epicentre del brot, que demà hi serà allà el director de la OMS. Clar, què fan els sanitaris? És a dir, com es protegeixen els sanitaris que tracten els malalts allà?
1: És un dels problemes. Normalment, entre les víctimes sempre hi ha sanitaris. Són un dels que, es posen en risc la seva vida per atendre els malalts, que és impressionant la capacitat que tenen, no?, de poder ajudar a la seva gent, però per desgràcia són els primers que es moren en aquests casos. Mm. És molt trist.
2: I Salvador, la setmana passada ja ens vas tranquil·litzar que no s'estendria fins aquí, avui ho has tornat a fer, però ara deies pot anar als països veïns, és a dir, el que és a l'Àfrica, sí que hi ha opció que es propagui entre diferents països o ja està a prop de controlar controlar-se el brot, diguéssim?
1: El problema és que Àfrica és un territori inestable en molts llocs i a vegades aquestes coses són difícils de controlar per raons polítiques, per raons geogràfiques. A Uganda ja tenen 7 casos confirmats, un d'ells ha mort, per tant és possible que veiem casos pels països veïns. Veurem, esperem que no tingui la repercussió tan important que està tenint al Congo, però com dèiem, aquests brots normalment van així, encara pugen una mica més, s'estenen, per desgràcia, als països veïns una mica, i després acaben remetent, però deixen darrere doncs, una llista de morts, i en aquest cas serà, crec, un dels brots segurament més forts d'Ebola que hi ha hagut mai.
0: Imagino que tots els països es van preparant. Has seleccionat altres notícies, una d'elles, Guillem.
2: Sí, la primera és que la IA, la intel·ligència artificial, els models de llenguatge, ja passen el test de Turing, Alan Turing, el matemàtic i pare de la computació, que va pensar aquest test als anys 50 per determinar si una màquina havia adquirit la capacitat de ser intel·ligent. Com ho valores això, Salvador? Quines IAs han passat aquesta prova?
1: És una fita, realment és una fita, perquè és una de les... Els tests de Turing ha sigut sempre com una mica l'estàndard per dir, bueno, quan una màquina passi el test de Turing, voldrà dir que les màquines pensen, no? Que les màquines són intel·ligents. Ara ho passen bastantes màquines i ara ens estem redefinint potser la definició d'aquest test de Turing. El test de Turing és molt simple, és bàsicament...
0: Això t'anava a dir, com és?
1: Una persona, sí. És una persona que fa una sèrie de preguntes i les fa a dues bandes, a un ordinador i a una persona, a la vegada. Ell no, l'examinador no sap qui és qui, i el que ha de fer és intentar endevinar qui és si hi ha un ordinador o no hi ha un ordinador, o si tots són humans o si no hi ha humans.
0: O sigui, i què passa? El que resultats estàs... què?
1: Clar, els resultats es fan una mica de por, perquè clar, el que demostra és que les màquines ja saben copiar o fer veure què pensen. Si pensen o no, això és l'altra disjuntiva i la part ètica aquí, no? Que realment vol dir que sembli que pensin, vol dir que pensen? Que això és, potser és que hauríem de redefinir una mica aquest test de Turing o la implicació dels tests de Turing. Però en aquests moments hi ha 4 sistemes dels que han provat, ELISA, GPT-4.0, Llama 3.1 i el GPT-4.5, sí, que passen el test de Turing. És a dir, que sembla que raonen igual que els humans. De fet, el que va treure millor nota és el GPT-4.5, sí, que en 73% de les vegades van creure que era un humà el que contestava les preguntes.
0: Uau, això ho han carregat el Papa, no?, amb la seva encíclica.
1: Sí, Humanitas. El Papa ja celebrava això, sí.
0: No, però segueix servint aquest test de l'Alan Turing?
1: Clar, és... a veure... El que ens diu, què ens diu aquest test ara? Veient ara que hi ha màquines que ho fan, podem dir que aquests sistemes realment estan pensant? Jo crec que la majoria d'experts creuen que no, que el que estan fent és imitant, no? De fet, el test es diu que és el joc de la imitació, que es deia, que la màquina està imitant els humans, però això no vol dir que sàpiga pensar. És una mica com un lloro, no? Un lloro pot repetir coses, però no vol dir que pugui processar i parlar com parlen els humans. Però, clar, el fet que tots aquests sistemes, el GPT sobretot, però altres com el Llama, que funcionava amb 56% de les vegades també enganyava la gent, clar, això fa una mica de por, perquè a més, això passava quan els deies aquestes IAs que simulessin ser humanes, perquè això
0: però
1: vol
0: com?
1: Dir...
0: Però com? Plora, per exemple, que els deien...
1: Que han de cometre els errors.
0: O mostra els teus sentiments... Com es fa això?
1: O, per exemple, equivoca com s'equivoca un humà, o pren decisions com si fossis humà. Que, clar, això no vol dir que encertis les respostes o facis sempre les respostes correctes. Al revés, els humans segurament respondran algunes preguntes de manera més humana que una màquina, no? Si us recordeu el test que fa a la pel·lícula Blade Runner, és una versió ficcionada del test de Turing per detectar els replicants, que són màquines, a cap i a la fi, fa servir doncs, preguntes per demostrar l'empatia, no? I veure com reacciona aquell androide. Això és una versió diferent, però bàsicament és això. Estàs demostrant per veure o intentant veure si la màquina sap fer veure que és humana, no només que té intel·ligència, sinó que és capaç de simular la forma de raonar d'un humà.
0: Estava pensant en aquella novel·la, La Clara i el Sol, em sembla que es diu del japonès, ara no m'ho entenc. Sí, és, va d'això també, no? Del perfeccionament del robot que és amic de la Clara. Bueno, és molt bèstia aquella novel·la, bueno, com totes les que estan fent ara. Jo estava pensant també el dimarts amb en Ramoneda, vam parlar amb un físic, el Fernando Cuchetti, que treballa al superordinador de Barcelona, el supercomputer aquest, ens deia que la IA acabarà tenint una mena de consciència. Ve si el mateix, que ser intel·ligent?
1: Bona pregunta. I quina mena de consciència? Com serà aquesta consciència? Serà una consciència com els humanes? O sigui, consciència voldria dir ser conscient, o sigui, saber que existeixes.
0: Clar.
1: Clar, arribarà mai un programa informàtic a saber què és un programa informàtic? a fer veure que sí, sí, perquè tu li parles amb el ChatGPT i li preguntes tu què ets, diu, soc un programa informàtic, però clar, entén que realment és un problema informàtic? Aquest seria el test de Turing definitiu, no? El test de la consciència de les màquines.
0: Estic per veure un altre cop la pel·li del Turing, el Desxifrant l'Enigma. Tu l'has vist, Guillem?
2: Sí, jo l'he vista, jo l'he vista. És que és un tema que a mi m'intriga molt, perquè vull dir, l'evolució de la tecnologia ja no t'imagines on pot arribar.
0: Ja.
2: Jo vaig anar aquest any al Mobile World Congress i vaig veure dos robots pagant-se en un ring de boxe. Vull dir, i llavors ja et replanteges moltes coses.
1: Un comportament molt humà, això de pagar-se, també. Ja passa el test de Turing, si les màquines poden barallar.
0: Anem, que tenim 3 minutets. La següent notícia vincula el microbioma i l'agressivitat en ratolins.
2: Sí, un estudi ha determinat que el microbioma determina això, l'agressivitat i la dominància en ratolins, i que tots els mascles dominants tenen un microbioma concret i en comú. Què demostra això, Salvador?
1: Ostres, això demostra que, primera, que el comportament de mamífers, estem parlant de ratolins, no d'humans, pot estar modulat pels microbis que tenim a la panxa. Clar, això és molt fort, no? Perquè penses, què té a veure un microbi que pugui tenir jo al tub digestiu amb si sóc més o menys agressiu o sóc més o menys mascle alfa, en aquest cas, no? Doncs sí, resulta que sí, perquè hi ha aquests microbis fabriquen una sèrie de productes que arriben doncs, al cervell per la sang o per on sigui, no? I en aquest cas el que veien és això, si canviaven aquest producte que es diu TMA, concretament aquest és un producte que va en el sistema olfactiu dels ratolins i activa aquesta agressió que tenen els mascles, els ratolins. Quan poses dos mascles a la mateixa gàbia, el primer que fan és atacar-se. És una cosa per establir qui és el dominant, no? És una qüestió relacionada segurament amb les feromones, segurament amb el sistema olfactiu. Per sort, els humans no som així. No, els homes no ens paguem només de veure'ns. A vegades sí que ens paguem, però no necessàriament tan ràpidament. Però els ratolins sí que tenen un sistema de control social, diguéssim, molt lligat a l'olfacte i a les feromones. En aquest cas, doncs, aquest...
0: Digues, perdona. Digues. No, és que clar, pregunta obligada, aquesta correlació entre microbioma i agressivitat, ara parles de mals ratolins, però funcionaria també en humans? S'ha provat?
1: Clar, jo crec que això seria la pregunta ara, no? Els humans segurament tenim un sistema que determina la violència o l'agressivitat o la dominança d'una forma bastant diferent. Els ratolins segurament no som tan basats en feromones, pel que deia, perquè tenim un control social millor que ens permet no anar-nos fotent-nos d'hòsties a la primera que ens veiem.
0: Ja, estic veient judicis, no?, en el que diu.
1: És el meu microbioma, no he sigut jo.
0: El meu client, el que li passa és el microbioma. Seguirem amb aquest tema, que em sembla molt interessant, Salvador Massip. Per cert, molta calor o no?
1: Sí, tenim una calor aquí al nord d'Europa i és reputada.
0: Descansa, bon cap de setmana.
1: Que vagi bé.
0: Una abraçada, 2 minuts i estan aquí als Otero.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
5: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
4: Al balcó.
6: Aquest diumenge el Tot és comèdia.
7: I ja està. O sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més mal de corazón. Like
6: una de les companyies teatrals amb més talent per metre quadrat, la solitària de Pol López, Pau Vinyals i Júlia Barceló, pleguen, s'acomiaden dels escenaris amb un dels seus imperdibles, Mal de corazón. Ens vindran a veure. I també... Veurem com el jazz arriba als pobles petits com Matadepera i tornarem a sentir les coses de la nostra col·laboradora més guerrillera, Carlota Gurt.
4: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, amb Màxim Castillo.

0: acollir-se a la mesura. Cal, per exemple, estar empadronat a Catalunya i no tenir cap altre habitatge en propietat. També es tenen en compte els ingressos. En cas de ser únic comprador, no pot superar els ingressos anuals de 80.000 euros i en cas de ser dos compradors, els de 83.000 euros l'any. Els interessats poden sol·licitar el crèdit a través de l'Institut Català de Finances. En cas d'aprovar-ne la petició, aquest institut, l'ICF, dirigirà les persones a entitats bancàries adherides al conveni per demanar una hipoteca. Són entitats com, per exemple, el Sabadell, el BBVA, CaixaBank o la Caixa d'Enginyers.
1: I la defensa de Jonathan Andic ha anat un pas més enllà, ha acusat els Mossos d'Esquadra de falsejar proves contra ell per atribuir-li la mort del seu pare. Ho ha dit en declaracions a RAC1 el detectiu Paco Marco, que ha coordinat les proves pericials de la defensa.
2: Hay un señor, un sargento, que se dedicó a hacer la investigación, que ha hecho una caza al hombre. Él no le ha importado lo que pasó arriba. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Inventar pruebas, falsear otras pruebas. Pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este es algo en crims.
1: Marco ha arribat a acusar els Mossos d'Esquadra literalment de menjar l'orella a una jutgessa substituta, segons ell, sense massa experiència. I l'Hospital de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia han aconseguit evitar l'extirpació de l'ull en la gran majoria de persones amb un càncer ocular que és molt agressiu. Es calcula que Catalunya afecta un centenar de persones cada any i fins ara, molt sovint, comportava la pèrdua total de l'ull afectat. Susana Ruiz.
3: La tècnica combina cirurgia avançada i un tractament que consisteix en col·locar càpsules radioactives directament dins o molt a prop del tumor. Amb aquest procediment s'aconsegueix controlar el càncer i alhora salvar l'ull funcional, com explica el doctor Josep Maria Caminal, cap d'oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge.
4: El que intentem és preservar aquestes estructures vitals per conservar la visió dels pacients i conservar-los, naturalment, també el seu globus ocular.
3: Només una de les 33 persones tractades fins ara va requerir finalment l'extirpació de l'ull, segons informa el centre.
1: I acabem confirmant-vos el que ja heu notat tots avui vosaltres. Els termòmetres continuen registrant temperatures inèdites. A Vinebre avui han assolit els 39 graus i mig, que és la temperatura més alta registrada mai en aquesta estació en un mes de maig, segons que ha informat el Meteocat. Durant aquesta jornada de divendres, els mercuris s'han enfilat també per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o també Batea.
5: Al balcó.
6: A Badalona al maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
7: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
6: Cada espurna encén la flama.
8: Tirit, tirit, tirit.
9: ¿Eres seguidor de esta cadena?
8: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: La graderia del balcó. Joan Tejedor.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut de dos quarts de nou. Fa gairebé 8 hores que esperem que es faci oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Però el futbolista ha anat aquest matí a les oficines, n'ha tornat a sortir, hi ha hagut problemes amb la burocràcia, ha marxat tothom a dinar, fa una hora i mitja que Gordon torna a ser a Can Barça, però encara no hi ha oficialitat del fitxatge i, per tant, no l'hem escoltat. Nil Solà, com estàs? Bona tarda. Hola, Nil.
1: Hola, què tal, Joan Tejedor? Molt bona tarda.
0: Què sabem a aquesta hora de Gordon?
1: Hola, Teje, bona tarda. Doncs mira, que ha arribat fa al voltant d'una hora i mitja ja a les oficines del club, que ha estat un dia d'una calma tensa, perquè en tot moment se'ns ha indicat des de fons del Barça que no corria perill el fitxatge, però que hi havia uns serrells burocràtics, alguna mena de... amb quantitats de la... alguna

0: Us valua que cada vegada que s'havia de corregir una cosa, els advocats havien d'anar a correcuita a enviar-ho. Això ja va passar amb el fitxatge de Joao Cancelo, i com en aquest cas també hi ha una part del fons del propietaris del Newcastle que és d'Aràbia Saudí. Això va passar el mateix amb Cancelo, hi ha hagut problemes, el Barça ha convocat a la premsa i a tothom perquè preveien que avui pogués fer aquesta feina abans de 2:15, però realment doncs 7 hores després del que estava esperat o que era esperat poder fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon encara no s'ha fet, però com expliquem ara mateix pel que ens diuen està ja firmant el seu contracte, per tant l'oficialitat hauria de ser en els propers minuts o com a molt alguna horeta de més.
1: Per tant, firmant ja Anthony Gordon, pendents de que es faci oficial, de que estiguin tots els documents signats i verificats i que el Barça ho faci oficial. Difícil que el puguem sentir abans de les 9. Gràcies, Nil, fins ara.
0: Una abraçada.
1: Mentrestant, anem repassant tot el que us hem d'explicar avui divendres 29 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Perquè després d'Anthony Gordon vindran més fitxatges. El gran objectiu del Barça per completar la davantera, ja sabeu que és Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid, i ahir a aquesta hora el Nil ja ens explicava que Bernardo Silva i el Barça encara parlen i que el Barça accelera per tenir a punt un acord per si acaba decidint incorporar un jugador que no és prioritat, però que seria un bon reforç per diverses posicions del mig del camp i de la davantera, i que obligaria que hi hagués sortides. I és que el Barça, us venim explicant, que actua pràcticament ja des de la normalitat, allò de la famosa norma de l'1-1 del control econòmic de la Lliga, però el mal de cap, fins i tot quan va tenir normalitat l'estiu de les palanques, l'estiu que van arribar Lewandowski, Koundé i companyia, el gran mal de cap ha sigut acabat sent acabar d'inscriure els jugadors un cop fitxats. Adrià Soldevila, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, com estem?
0: Això de les inscripcions d'aquest any, com ho tenim? Patirem?
1: Doncs aviam, sembla que no. Ho tenim bastant millor que l'any passat, bastant millor que els últims 4 anys. El Barça està operant a dia d'avui ja amb normalitat, com si sapigués que estarà a l'1-1, que tindrà límit salarial suficient per inscriure. El que sap el Barça, evidentment, també és que tant Gordon com Julián Álvarez com Bernardo Silva, doncs tots no hi caben, que s'hauran de fer operacions de sortida. Evidentment sí que els volen inscriure a tots, però ara mateix no hi cabran tots. S'estan fent les coses bé, és veritat, s'hauran de fer operacions de sortida, perquè si no, és veritat que no t'hi cabran els tres i els altres jugadors que pugui fitxar el Barça, si és que en vol fitxar més, no hauria fair play suficient doncs per entrar-los a tots sense que surtin jugadors, sense generar caixa. No sé si estem parlant de 30, 40, 50 milions, dependrà dels fitxatges que el Barça vulgui fer i vulgui abordar, però és veritat que el Barça està en aquesta situació, que té límit salarial, que ha fet molt bona feina per recuperar-lo perquè estava molt malament, però que té a dia d'avui poc marge de maniobra.
0: És a dir, hauran de sortir jugadors per poder-los inscriure segons els càlculs que fa el club. La Lliga, que al final és qui ha d'aprovar els números, ha d'aprovar les operacions, com s'ho mira?
1: No, doncs la Lliga, fons de la patronal, reconeixen que el Barça ha fet bona feina, és veritat, que estarà a l'1-1 si es compleixen les previsions, que recordem que passen per tancar l'exercici econòmic 25-26 en positiu i per tant ingressar 30 milions d'euros pendents que queden encara dels seients VIP, però reconeixen que el Barça ho ha fet bé en aquests últims anys, que s'ha recuperat, i és veritat que la Lliga ja li ha traslladat al Barça aquesta bona feina i que segueixi en aquesta línia per poder inscriure aquests jugadors.
0: Per tant, serà un estiu també llarg, però sembla que no amb el patiment d'altres temporades, que ho hem dit perquè tot acabi a bon port i per començar la Lliga, com li agrada a Hansi Flick, estigui tots a disposició. Gràcies, Solde.
1: Una abraçada, TG.
0: Pel que fa al mercat de fitxatges del Barça, el community manager de l'Atlètic de Madrid porta tota la tarda distret a Twitter, ha fet tuits amb falses ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, els ha vestit de l'Atlético, diu que pagaran amb entrades per Bad Bunny, amb subscripcions a l'ABC, bosses de pipes, intercanvis amb Todd Ford i Smith, aquests noms que es va inventar el seu president en Cerezo, desmentint també l'Atlético que li hagi ofert a Deco ser cap de scouting al Brasil, i en un tuit molt solemne diu que el club mai faria una cosa així, però que els últims mesos han hagut de patir una campanya d'assetjament i sobre un dels seus futbolistes, que és Julián, amb filtracions interessades, fake news, faltes contínues de respecte i la versió culer de la maquinària inventant-se historietes amb trucades abans d'enfrontaments directes, però que, diuen, a ells tampoc se'ls acudiria tenir a sou el vicepresident dels àrbitres, vaja, ha sortit Negreira, o recórrer a favors polítics per inscriure jugadors, punyalada pel cas Dani Olmo, diuen respecte i valors. Traducció d'aquests missatges d'Atlético, interpreto. Accepta que haurà de vendre Julián i estan fent el paperot de fer veure que defensen molt el club, de que ataquen els enemics del club, busquen l'aplaudiment, l'ovació molt fàcil de la seva gent, perquè així, quan facin el que saben que han de fer, que és acabar traspassant Julián, podran ser les víctimes una vegada més i fer veure que ells van defensar molt els interessos del club i que ha sigut el jugador que els ha deixat penjats. Crec que no mereix que ja no el Barça, sinó tot l'entorn li donem més voltes, perquè són tuits que podria fer un club de segona ref que busca notorietat i no un club que es creu o s'hauria de creure capaç de lluitar per tot. Cada un es dona a si mateix la seva dimensió i la seva classe amb aquest tipus d'actes. Futbol d'alta volada el tindrem aquest cap de setmana, perquè demà a les 6 de la tarda es juga la final de la Champions masculina entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Dembélé i companyia i l'Arsenal de Mikel Arteta, campió de la Premier, a Budapest, on demà a les 6 de la tarda es juga la final al Puskas Stadium, i ahí tenim el Lluís Flaqué i el Bruno Alemany. Flaqué i Bruno, com esteu? Bona tarda.
2: Hola, TG, què tal? Com estàs?
3: Hola, TG, bona tarda.
0: Avui heu pogut viure la prèvia a l'escenari de l'estadi. Espero que Budapest us hagi rebut amb solet, com ens va rebre amb el femení el 2019, i que demà veiem un gran espectacle amb dos equips que realment durant la temporada s'han mostrat com els dos grans favorits per guanyar aquesta competició.
2: Ens ha rebut amb sol, amb calor, amb molt bon temps, amb molt bon ambient, i demà s'espera la mateixa temperatura i el mateix sol. Per tant, un molt bon dia per viure a partir de les 6 de la tarda aquesta final entre els dos, segurament els dos millors equips d'Europa. Europa d'aquesta temporada. L'Arsenal va aprofitar la part del seu quadre per anar superant rondes i plantar-se 20 anys després de la final, i el PSG, doncs, que defensa títol TG i que espera, doncs, repetir la història de la passada temporada. No crec que tinguin una final tan còmoda com la de l'any passat, quan van golejar 5-0 l'Inter de Milà, però evidentment el conjunt de Luis Enrique arriba amb la convicció de sentir-se molt potent, molt poderós. Podrà disposar el tècnic asturià dels seus futbolistes més importants, Achraf, i Nuno Mendes, que estaven, que eren dubtes, sembla que podran jugar d'inici. Per tant, s'espera que pugui fer, doncs, l'11 ideal amb Dembélé al capdavant, que buscarà la seva segona Champions i qui sap també si opcions per la seva segona pilota d'or. Un Luis Enrique que a la premsa prèvia a la final, TG, doncs, ha parlat dels motius que el fan ser optimista per poder demà guanyar la segona Champions consecutiva per al conjunt francès.
3: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones, segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer, y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol, y en eso no tengo ninguna duda.
0: I l'Arsenal, Bruno?
4: Doncs amb la baixa, única baixa de Ben White, per tant, o Mosquera o Timber serà titular al lateral dret. I el dubte de Zubimendi, aquí hi ha dubtes amb qui serà l'acompanyant de Declan Rice al mig del camp. Ha fet una bona temporada Zubimendi, però els últims mesos no han estat ni molt menys ideals, i la resta de jugadors importants, aquesta parella central top, amb Gabriel Magalhães i Saliba, Raya a la porteria, tots aquests seran titulars, a més d'Odegaard, Saka i companyia, i aquesta perillositat que té l'Arsenal, especialment amb la pilota aturada. Ha parlat Arteta a la prèvia dient que sí, que serà una batalla tàctica, que serà una gairebé una partida d'escacs, però que el més important en aquest tipus de partits és el rendiment individual dels cracs.
5: En cuanto a las alineaciones, lo que he dicho antes, mucho menos que aquel partido, porque había mucha incertidumbre con 4 o 5 jugadores de si podrían estar y por cuánto tiempo. Y en cuanto a lo que pasará y el ajedrez, es que la Champions es muy así, es muy táctica, pero hay una cosa que está el nivel individual de los futbolistas, y al final son los que deciden los partidos, y estoy seguro que mañana será algo parecido.
0: Demà a les 6 de la tarda, al Puskás Arena de Budapest, Paris Saint-Germain, Arsenal, Luis Enrique contra Arteta, dos entrenadors amb currículum, amb passat, amb història blaugrana, el vigent campió d'Europa contra el que ha fet campió l'Arsenal d'Anglaterra després de 22 anys. A les 6 de la tarda ens narraran el Flaky i el Bruno des de Budapest. Abraçada, Flaky i Bruno.
2: Fins ara.
4: Una abraçada.
0: Parlant d'entrenadors bons i estimats a casa nostra, avui s'ha acomiadat del Girona, no amb una roda de premsa o amb un acte, com hauria merescut la seva trajectòria de 5 anys, Mitchell ho ha fet amb un vídeo. Jan Videman, bona tarda.
6: Bona tarda, sí. Ahir a la tarda el Girona feia oficial la no continuïtat de Mitchell a la banqueta, i avui el tècnic ha volgut acomiadar-se de l'afició. Ho ha fet primer a través d'un comunicat agraint el tracte rebut durant aquests 5 anys, i després el mateix Girona ha publicat un vídeo a les seves xarxes on es veu a Mitchell dirigint un últim missatge de comiat des del vestuari de Montilivi.
7: 5 anys de felicitat. He conegut Girona, jocs increïbles. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí, en aquest sentiment de pertenència. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Per acabar, gràcies, gràcies, gràcies, i aquí teniu un dinori més per tota la vida.
0: Ho serà, també picar d'ulleta a càrcel i guardant el dol sobre quin serà el seu futur. Mentre que l'Espanyol sí que s'han anunciat les primeres baixes que esperàvem de manera oficial, i Manolo ha fet balanç. Pol Riera, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, Manolo González ha fet balanç de la temporada amb la mirada posada a la temporada vinent, en declaracions dels mitjans del club. El tècnic Perico s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi, tot i que ha estat una temporada dura, que li ha tret 10 anys de vida. Manolo i Monchi ja han començat a treballar conjuntament per millorar la plantilla de cara a la temporada vinent, i l'entrenador blanquiblau no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
9: Tindrem vacances, però d'aquella manera. Sí que és veritat que hi ha molta feina per endavant, que hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos, i que, bueno, que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs intentarem que sigui així, i ajudar, doncs buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
8: El club ha confirmat avui les baixes de Piqué, Lengongue, Ramon Terrats i Carlos Romero, que tornen de la sessió als seus respectius clubs, així com la sortida de Calero, que finalitza contracte.
0: Estarem pendents també avui dels play-offs de sense segona divisió, perquè el Sabadell visita aquesta nit el Castilla, el filial del Madrid.
8: Així és, primer partit dels play-offs d'ascens a segona divisió aquesta nit entre el Castilla i el Sabadell a partir de les 9. Els de Ferran Costa, que han acabat segons classificats de la Lliga, visiten l'Alfredo Di Stéfano a l'anada d'aquesta primera ronda de promoció d'ascens. 250 arlequinats s'han desplaçat fins a la capital espanyola per intentar veure el seu equip treure un bon resultat. El Sabadell ha estat el millor visitant i també l'equip amb menys gols encaixats del seu grup. Al davant, un filial madridista que sortirà amb Thiago Pitarch a l'11 inicial. La tornada es disputarà divendres vinent a la nova Creu Alta i, per cert, l'altre equip català que també juga per aquests play-offs d'ascens és l'Europa, que diumenge a 4:15 de la tarda s'enfrontarà al filial del Celta de Vigo a Can Dragó.
0: Tots amb medall. I aquest vespre també estem pendent de l'última jornada d'ACB, que es juguen els partits decisius en horari unificat, Jan.
6: Exacte, Domènec, el Manresa, que tanca la temporada ja amb els deures fets i rebia la visita del Madrid, ho ha fet guanyant 94-27, en el que ha estat l'últim partit del capità Dani Pérez, que s'ha acomiadat per la porta gran després de 7 temporades. Pel que fa a la resta, el Barça visita la pista de Morabanc Andorra, de moment 5-15, bàsquet Girona i Penya es veuen les cares a Fontejau en un derbi sense massa al·licients. De moment, 13-18, guanya la Penya i el Lleida visita la pista del tercer classificat, Lucan Murcia, ja amb la permanència totalment segellada.
0: Gràcies, Jan, per rematar-ho. Aquest vespre recordem que és la retirada oficial del dorsal 9 de Sergio Lozano al Barça de Futbol Sala, primer dorsal que es penja al Palau. Marc Márquez, amb l'hoquei mèdic, s'ha ficat entre els 10 més ràpids al GP de Mugello, per tant, a la Q2, i Rafa Jódar i Pablo Carreño protagonitzaran uns vuitens de final espanyols a Roland Garros aquest diumenge. Gairebé 8:45, juguem una mica al Quisinova.
10: La graderia del balcó.
11: Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
12: Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones y financia hasta en 12 meses.
11: Del 28 de mayo al 7 de junio, solo en El Corte Inglés.
12: Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
13: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
14: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
10: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
0: Com m'agrada que em rebeu amb ganes. Jo també us vaig trobar molt a faltar divendres passat,
15: home,
0: eh?
15: Ai, sí.
16: Home,
15: sí.
16: On eres?
0: A Oslo.
15: Ah.
0: Oslo.
15: A Oslo.
0: Oslo.
15: Sí. A Oslo passant-ho bé, TG.
0: Molt. Dissabte més, dissabte
15: home,
0: més que divendres. Diràs.
15: Vam gaudir tots.
0: Divendres estàvem tensos. Quina setmana, eh?
15: Sí, sí.
16: Completes.
15: Jo prefereixo, és que prefereixo no parlar-ne perquè t'ho juro que encara ploraré.
0: Des del no qui signa de la setmana passada, la Champions del Barça femení, el Girona.
15: Uf. Ui, ui. No, veus com ploraré.
0: Gordon.
17: No ens ho haguéssim imaginat, no? Vull dir, fa una setmana, potser, tanta cosa.
15: Quina intensitat.
17: Penses, uau.
0: La Champions, com a molt.
17: Bueno, la Champions, com a molt. Jo, Gordon, aquest no sé qui era.
15: La Champions tampoc ho veia tan clar.
16: Dissabte? De la setmana que ve, Julián.
0: De data, vols dir? No, sí, de preu.
16: No, de preu. Perquè...
15: A mi m'agrada, no?, fitxatge. O sigui, que ja tinguem el primer fitxatge anunciat, em sembla meravellós.
0: Una mica com David Villa, no? Allò, abans del Mundial, abans de que revaloris.
15: Sí, una decisió.
0: No? Que després va ser copichichi del Mundial. Que
15: és fantàstic.
0: Vas pagar llavors 40, que dius, si t'esperes a que passi el Mundial, haguessin sigut 50 o 60.
18: I tu, Arnau, ets molt optimista amb el tema Julián Álvarez.
16: Jo sí, per què no?
17: Aquest vindrà,
16: per què no?
17: Aquest ha de venir, ja.
16: Tant de bo.
15: Jo, si ens van pagar molts diners, no.
17: Però aquest jugarà bé amb el Gordon? El Gordon on juga?
0: A l'esquerra.
17: Sí. I el Julián?
16: Més per
17: la dreta. O sigui, es portaran bé, aquests dos hauran de jugar juntets.
15: Teòricament, sí. Però que vingui Gordon vol dir que Rashford se'n va? Pregunto.
0: Sí, clar. Sí, sí, Rashford acaba la sessió i fora.
18: Que doncs
0: Rashford,
18: em sembla molt malament.
17: Que el Rashford va anar al sopar de final de curs, tot superencamisat.
15: Tan ben vestit, quin outfit.
16: Si a Bartomeu si no li agrada el fitxatge...
0: És que és bo.
16: És que és boníssim. Sortirà fantàstic.
15: Setmana intensa.
0: Fitxes és a dir, Rashford és suplent a Anglaterra per darrere de Gordon. Fitxes el titular, representa.
18: No, si és bo, jo endavant, eh? No l'he vist, per tant, no puc opinar. Però Rashford, escolta, m'ha fet un bon paper.
15: Almenys xuta bé les faltes.
0: No ha fet mals números.
18: Bueno, aviam, tampoc...
0: Pensa que a Bartomeus no li agradava Valdés, eh?
16: No li agradava Valdés.
18: El meu
16: ídol d'infància.
18: No, matitzem.
16: Ara he entès la secció tot l'any. Ara l'he entès, ara m'he arribat a la conclusió bona.
18: Matitzem, jo no dic que no m'agradés. Jo deia que estava sobrevalorat, que és diferent.
17: Què dius?
18: I per mi no ha sigut el millor porter de la història del Barça.
17: I qui ha sigut el millor?
15: Joan Garcia.
18: No, a mi Zubizarreta m'agradava molt, clar. Vosaltres, possiblement, no.
0: Passarem pàgina.
16: Després d'això, pots tancar la paradeta ja.
15: En tot cas, intens.
16: Marxem de cap de setmana, va.
0: La setmana passada no vam fer secció perquè teníem la prèvia de la final de la Champions, també de la jornada de primera. Demà hi ha una altra final de la Champions.
15: Sí.
18: Correcte.
17: Que ens toca un peu. No, és broma. Pobres.
0: És un Luis Enrique contra Arteta.
17: Bueno,
15: a veure, a mi aquest debat ni me'l proposis, vull dir que...
0: Són dos tècnics, Luis Enrique ha fet carrera al Barça, Arteta va ser format al Barça, per tant tenen ADN de casa. Mm-hmm. Tenim Hansi Flick signat fins al 2028 i amb opció 2029, No és, per tant, anem coberts, però com que Deco és previsor de cara al futur, jo també m'hi poso.
15: No.
0: Signaríeu... que qui guanyi la Champions demà sigui el proper entrenador del Barça?
15: Sí.
17: Com que aquesta, sí? Aquesta...
18: Però abans Hansi Flick compleix el seu contracte,
0: sí,
18: no?
0: Sí, quan marxi Flick,
17: Sí, quan s'acabi el Flick.
0: Però assegurar-te ja de mira, el que guanyi demà sigui el proper entrenador del Barça.
15: Dos.
17: Ah, sí? Jo l'Arteta que no sé qui és. Bueno, alguna que era.
0: És un senyor que
15: avui no canviaré d'opinió.
17: Bueno, clar, perquè tu penses només en el Luis Enrique que t'agrada. I que ja veus que guanyaran, doncs ja ho tens. A veure, ja busco l'Arteta aquest, jo.
15: Home,
16: que així de primeres
18: no està tan mal,
16: no em semblaria amb dos mans noms, la veritat.
15: A mi és que són, bueno...
18: I si es pot escollir, jo, Luis Enrique.
0: No pots escollir, és el que guanyi. És a dir, si guanya Arteta rebent un bany, però guanya 0-1 amb un córner, un cop de cap, com està guanyant tants partits en aquest 2026, i li ha servit per guanyar la Premier...
16: És a dir, a mi m'agradaria que guanyés l'Arsenal perquè tinc més estima a l'Arsenal que al Paris Saint-Germain. Tot
15: perquè
16: i que...
15: ens fa una miqueta d'angonieta al Paris Saint-Germain.
16: És que l'odi... Odi potser és una paraula molt grossa, però l'aninadversió cap al Paris Saint-Germain
15: és
16: molt més grossa que l'estima a Luis Enrique, que de per si és enorme. Per tant, ja pots imaginar-te la poca estima que hi ha cap al Paris Saint-Germain. Però com que m'imagino... És a dir, encara que prefereixo que guanyi l'Arsenal, m'imagino que guanyarà el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i per tant, vindria Luis Enrique, sí que t'ho signaria, perquè crec que... Bueno, igualment, Luis Enrique sí que el podries començar a tornar, però vaja, que qualsevol dels dos sí que serien bones opcions pel Barça. Crec que Luis Enrique més que Arteta.
15: El podríem començar, Luis Enrique?
0: Sí, clar.
15: Sí,
0: Jo crec que ell faria una segona etapa al Barça, i tant. Sí, sí.
17: O si se l'agrava de quan el Barça guanya contra el Clàssic, contra el Madrid.
15: Sí.
17: Vull dir que estaria encantat de fer-ho bé, això.
15: Com l'Alexia, culer fins la
0: vindria
15: mort, no? 100%. Per sempre i per sempre.
0: Que passa que estàs...
17: És més, perdó. Creus que si Luis Enrique li ofereixen aquest contracte, diria, vull guanyar perquè així torno al Barça?
0: Sí.
17: Saps què vull dir? Sí. No per guanyar la Champions, ell diré, no, és que si firmo, vol dir que torno.
18: Jo no estic tan convençut de que li fes molta il·lusió.
15: Jo tampoc, no ho sé.
0: Sí.
17: Jo no en tinc ni idea, em sembla bé.
0: Sí, perquè Luis Enrique, l'altre cop que va entrenar al Barça, va ser molt exitosa, però va ser una generació...
15: Va ser molt efímer, també,
0: No, però va ser una generació d'estrelles molt consagrades que li venia una mica donat la manera com havia de fer jugar l'equip.
15: Ara podria fer el seu equip, que és el que ha estat
0: del Paris Saint-Germain. Aquest equip d'autor que ha pogut fer el PSG...
15: Faria el mateix amb el Barça.
0: És més domesticable, per dir-ho així, més maleable l'equip
15: que
0: té
15: ara mateix. Molts ja els havia tingut quan feia de seleccionador amb Espanya. Vull dir, Gavis...
0: Olmos, Pedris...
15: Ja els havia tingut i no li va anar malament l'experiment que va fer, tot i que és veritat que al final...
0: Ara, acceptant aquest tracte, estàs tancant portes a, per exemple, el gran elefant a l'habitació, que és Cesc Fàbregas, que ha ficat el Como a la Champions.
16: Fa molt
0: bona pinta Cesc Fàbregas.
17: Qui fa mandra, el Como o el
16: Cesc? No, el Como no. La feina de Cesc és espectacular.
15: No. Jo no canviaria ni Arteta ni Luis Enrique per Cesc Fàbregas. No, és molt jove encara.
18: Això no.
15: O sigui, què ha passat amb Xavi? Què va passar amb Xavi Hernández? Que ens van precipitar.
18: Sí, però què va passar amb Pep Guardiola, Gemma?
16: Yeah. Però Xavi Hernández, amb tot el respecte, Xavi Hernández no va classificar un equip que venia de segona divisió italiana a la Champions, Estava entrenant al Qatar amb tot el respecte al món.
15: Sí, absolutament. No, per mi no. Per
16: i agraïts a la feina que va fer Xavi, sobretot en el seu primer tram.
15: Per mi no, és que a més, vull dir, Arteta acaba de guanyar la Premier, s'ha classificat, encara no sé com, per la final de la Champions, sí que sé com, no s'ha trobat el Barça, i Luis Enrique, és que no cal ni parlar-ne. És que no. I quins noms més renunciaries? Si és a Cesc Fàbregas, vamos. I jo era, vamos, jo tinc la samarreta de Cesc Fàbregas a casa, eh?
17: El Mourinho, sí. Que vingui el Mourinho, que vingui el Mourinho.
0: No, ho dic perquè, clar, és una projecció a 2-3 anys vista.
15: No.
0: Que no sé on serem tots plegats d'aquí 2-3 anys vista.
15: Ja, però...
0: O sigui, Luis Enrique sí que és garantia que és un entrenador amb una carrera més llarga.
15: Arteta
0: no sé on serà d'aquí 2-3 anys. El futbol d'Arteta ha passat de ser un futbol molt més identificable amb l'escola Barça a renunciar a molts conceptes per seguir guanyant.
17: Allà no està
15: però
17: en Barça.
15: Però partim de la base que l'Arsenal no guanyarà demà. Per tant, vindrà Luis Enrique.
17: Ja no està en Barça, dic, el joc del Miquel.
0: No.
15: No mola tant.
0: El Miquel, eh?
17: Del Miquel. És que jo ja el tutejo.
0: Hem passat en 4 minuts de no sé qui és,
17: no sé qui és
0: el meu germà Miquel.
15: Però no mola tant perquè entrena qui entrena. Jo crec que si vingués al Barça sí que faria feina i jo crec que la faria bé. És que són dos grandíssims entrenadors. Crec que és dels qui signes... És que ja ho he dit, no? Que mira la meva opinió.
0: Molt fàcils, eh?
15: Jo crec que sí.
17: Ara, posat
15: vull dir, el que diuen Pep,
18: no hi ha moltes alternatives,
15: mantenim Hansi Flick tot el temps que puguem, i com més puguem, com hem fet amb l'Alexia, i tant de bo podem més.
18: Però és que una trobada del Barça tampoc pot estar molts anys a la banqueta, perquè si no guanyes títols, et ventilen.
15: I per, no, i perquè crema, és que aquella banqueta... De, bueno, què va passar? Que, quina és la frase de l'Alexia aquesta setmana? M'he buidat, que va ser la de Pep Guardiola. Crema.
16: Estic amb la Gemma que potser és dels més senzills de signar a favor... Bàsicament pel que dius que el mercat d'entrenadors, quan si tu el veus, és a dir, has dit, renunciem a Cesc Fàbregas. Vale. És a dir, ara el Madrid té el problema a la banqueta, que acabarà amb Mourinho, probablement.
15: Quina mandra, nois, eh?
16: Ostres, has acabat amb Mourinho, eh? Vull dir que tampoc no té masses alternatives al Madrid.
15: No hi ha marxar per fitxar, d'entrenadors.
16: Per fitxar Klopp? I si m'estàs assegurant un Arteta o un Luis Enrique...
15: No està molt tan mal.
16: A mi em fa mandra Cesc i em fa mandra Arteta. Em fan mandra.
15: Perquè són...
16: Pels, no ho sé, pel, és a dir, potser per l'estima que li digui a Luis Enrique, però Arteta, sobretot el que deies, és que ha canviat molt i també no li ha anat malament, tampoc. Vull dir que també ha anat a una lliga com la Premier League. És a dir, ha sabut modificar les coses que necessitava per acabar competint de tu a tu al
15: City.
16: City
15: tant molt,
16: i
15: exacte.
16: Ha tingut episodis de molta sort, sobretot en l'altra final de temporada, amb
15: que
16: gols,
15: que, no la
16: gols que li anul·laven al contrari per tal, tal, i l'acabes guanyant, val. Però...
15: A mi no em sembla malament.
16: Arteta, Luis Enrique, bueno, vale, sí.
0: És que jo no sé d'aquí on serem d'aquí 2-3 anys amb Cesc, no sé d'aquí on serem d'aquí 2-3 anys amb Iniesta, que començarà a entrenar, no sé on serem amb Sergio Busquets...
15: Ai, Teje, no m'estàs convencent, eh?
0: No,
15: mira que me'ls estimo a tots aquests que has dit, eh? Me'ls estimo molt, però... Uf,
17: vols... Perquè tampoc no. Els hem vist, clar. Llavors és difícil, no?
15: Projectar. Jo crec que és molt aviat.
16: Que passin, pel, que passin com un com
15: Belletti. A més, que són susaines, són susaines, són susaines. Ja està.
16: I passin pel bé.
18: Tenim el precedent de Koeman, de Xavi, que van passar amb més pena que no glòria.
15: El precedent de Koeman, mare de Déu, senyor.
18: Clar, però són jugadors de club. Ai, és a dir, clar, el Teje diu això, no? Que si Busquets, que si Iniesta...
0: Clar, de Belletti en parlen molt bé, el filial, que ara ha tingut una generació que tots els que haurien de tenir edat d'estar al filial estan al primer equip, ara que el primer equip està assentat i no començaràs a haver de tirar de nanos de 17-18 anys.
16: És que s'entrava del Belletti, és molt difícil, eh?
0: Igual Belletti, si té una plantilla molt. Més d'acord amb l'edat i la categoria que ha d'estar, igual descobrim un entrenador.
16: Sí, estava Rafa Márquez abans que Belletti, sí, no? També, i que sí. Sonava, però tampoc no ha acabat d'apostar-hi ningú.
15: A mi no em sembla malament que aquests que has dit comencin pel bé. Que comencin pel bé i ja veurem.
16: Però si ens hem de plantar d'aquí un
15: sí,
16: parell d'anys,
15: no
16: Belletti, Arteta o Luis Enrique, probablement Belletti sigui la tercera opció que tu escolliries, probablament. No
15: estem tots
16: no
15: d'acord que el
16: no
15: top 1 és Luis Enrique, no, en aquesta taula?
17: Sí, vaig fent. Sí.
16: És que en aquest contracte hi hagi el nom de Luis Enrique ja val la pena.
15: Clar.
0: Ja val la pena. Sí, que qui guanyi demà sigui el proper entrenador del Barça.
17: Sí.
0: Doncs endavant. Som-hi. Tot vostre.
16: Feia dies que no firmava cap contracte.
0: Sí, és que ara feia molt, que no trobava res.
18: Tu, Arnau Montserrat, perquè ets un rebel.
16: Ah, però firma? Sí. Si firma per tu, es treu la meva.
18: Perdona, però estaves d'acord amb mi amb el que he dit dels entrenadors, que no hi ha massa alternativa.
15: Pep, has pronunciat el nom de Koeman, eh?
16: No.
18: Bueno, clar, és que... I Xavi.
15: Són
18: jugadors de club.
15: Eh? I, el tema però, Xavi m'en fa...
16: Luis Enrique i Pep Guardiola. Potser, sí. Potser es va fer un canvi amb Xavi diferent al de Guardiola i de Luis Enrique, que si s'hagués fet passant pel bé, potser hagués sortit millor. Potser, no sé.
18: No ho sabrem mai.
15: Però Hansi, uns quants anys més, eh?
17: Sí, home, sí.
16: Ah, no, Hansi, que ens l'aguantin, eh?
0: Com a mínim fins que guanyi la Champions.
15: No?
0: No.
15: Home, ah, tant, no, sí, tant. Sí, perfecte. Sí, sí,
0: fins que guanyi la Champions, segur.
15: Correcte. Amb aquest jugador, és que jo necessito veure això.
16: Que guanyin un parell.
0: Sí, un altre que signa, eh? Signaria guanyar la Champions 2027 l'any que ve i que Flick digui, val, doncs ja ho he fet tot, me'n vaig.
15: Sí. Sí. Jo també diria que
18: sí. Sí, jo també diria que sí.
15: Ho hauria fet, és que... Ho hauria fet tot.
17: Doncs... Ja està, no? Ja ens retirem.
15: Ai, el meu amor per Flick ha durat mig minut, mare de Déu.
16: No, però seria la història perfecta, no?
15: Una història perfecta.
0: Arnau, Laura, Josep, Gemma, gaudiu la final de demà, que sí, és amb una mica de sort l'última que veiem neutral l'any que ve. Potser ens hi plantem.
17: I que el que guanyi serà el nostre entrenador.
15: Exacte. Ho hem de mirar amb atenció.
0: Bon cap de setmana a tothom. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
19: Ser Catalunya, Barcelona.
20: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
21: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
20: Més que la d'en Mario Casas?
21: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
20: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
19: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena Ser i Ser Catalunya.
21: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
20: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.
22: Barcelona, l'Eixample, Toro Park i a Viladecans. Un espai fet a la teva mida. Descobreix Facilmòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Facilmòbil, 45 anys, dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Facilmòbil, fet per viure'l.
23: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
24: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
25: Del 31 de juliol al 12 d'agost, torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
26: 9 de la noche, 8 en Canarias.
27: En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
28: Termina el viernes. Serían dos minutos con Alejandro Becerra.
29: Estados Unidos e Irán dan un paso más en sus avances para un hipotético plan para poner fin a la guerra. Ambos países coinciden. Han denunciado hoy que un dron ruso ha impactado contra un edificio residencial en Rumanía, que ha dejado dos heridos. El presidente de Rumanía apunta que el proyectil se desvió después de ser alcanzado por las defensas aéreas de Ucrania. Rusia, en boca de Vladimir Putin, dice que todavía no sabe el origen de ese aparato. Hoy Bruselas ha anunciado que entregará a Hungría 16.000 millones de euros que le había congelado durante el gobierno de Viktor Orbán. La comisión se compromete a ir liberando esos fondos siempre que Hungría, con su nuevo primer ministro, Peter Magyar, avance en la lucha contra la corrupción o el respeto a los derechos humanos. Aquí en España, el PSOE se ha lanzado en las últimas horas a cuestionar las tesis del juez Pedraz en la Audiencia Nacional de que el partido pagó a la trama de Leire y compañía para boicotear investigaciones judiciales. En el partido tratan de encapsularlo todo en un movimiento de Santos Cerdán, entonces secretario de organización. Junts insiste en pedir a Sánchez que convoque elecciones y a nivel judicial el Partido Popular va a liderar la acusación popular en el caso Plus Ultra, en el que, recordemos, está imputado el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
30: La transición energética ya no es opcional. La urgencia climática marca el ritmo y los objetivos son claros y ambiciosos. Europa se ha propuesto reducir un 55% sus emisiones en 5 años respecto a las de los 90 y alcanzar la descarbonización total en 2050. Carmen García es ingeniera de procesos del parque energético La Rábida de Moeve.
31: La transición energética es algo que no se consigue de hoy para mañana, que requiere tiempo, pero que estamos en un momento y en una posición clave. Lo más urgente no es solo generar esa energía limpia, sino poder usarla.
30: El hidrógeno verde y los biocombustibles están llamados a ser claves en este cambio. Estas moléculas verdes son fundamentales en sectores difíciles de electrificar, como la industria y los transportes pesados.
31: El biocombustible es una solución que a día de hoy ya existe y de cara a la descarbonización de sectores más del día a día, como pueden ser el transporte diario con el HVO o el transporte en avión con el SAF.
30: Para llegar a buen puerto es necesario que toda la
1: sociedad esté en el mismo barco, administraciones, empresas y ciudadanos.
31: Cada vez estamos más implicados, todos en nuestra medida podemos aportar nuestro granito de arena, aunque todo esto conlleva un gran trabajo. En ese sentido, creo que Moeve, como compañía, igual que otras, tiene una labor muy importante de concienciación.
1: Avanzamos en la buena dirección, pero, dice García, aún queda mucho camino que recorrer.
2: Seremos es un proyecto de Cadena Ser para escuchar a personas y empresas que están construyendo el futuro. Colabora Moeve.
3: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional, el grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en la web de El País y la Cadena Ser.
4: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.